Ona Malgrat. Ona Malgrat.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Els bombers afronten amb millors perspectives avui les tasques d'extinció de l'incendi que crema des de divendres a les Gavarres i que ja està estabilitzat des de les últimes hores. La baixada de la tramuntanada prevista per aquest dilluns ha de jugar a favor de la feina del cos que ha treballat tota la nit remullant el perímetre que ja s'ha pogut contenir en un 80% dels 40 quilòmetres que abasta. La superfície afectada es manté en les 2.200 hectàrees, un 97% de les quals es troben dins de l'espai natural protegit. S'ha pogut aixecar el confinament dels veïns afectats, s'han detectat danys estructurals a una quinzena d'edificacions i ha quedat en llibertat, després de declarar, el treballador acusat de provocar el foc presumptament per l'ús d'una radial. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 6 de juliol i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. El risc extrem d'incendis augmenta a partir d'avui de 20 a 45 municipis de 9 comarques catalanes, sobretot a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Tot plegat mentre continua cremant sense control el foc que afecta la Catalunya del Nord i que ha obligat a desallotjar 10.000 persones. Al final de la tercera etapa del Tour de França, prevista per avui entre Granollers i l'estació dels Angles, es farà sense públic a causa d'aquest incendi. Uns incendis que conviuen avui amb un dels dies més àlgids de la segona onada de calor de l'estiu que s'allargarà ben bé fins dijous. El Servei Meteorològic de Catalunya manté actius diferents avisos de perill per la nova onada de calor per l'arribada d'una nova massa d'aire molt càlid procedent del nord d'Àfrica. Una calorada que afecta especialment les persones més vulnerables. Aprofundirem tot seguit en els efectes que té en els malalts d'Alzheimer en conversa amb Montse Vergés, responsable de la unitat d'atenció diurna d'ACE Alzheimer Center Barcelona. El Sindicat Metges de Catalunya denuncia que el Departament de Salut inicia l'estiu per quart any consecutiu sense haver fet públic cap pla de contingència assistencial específic per als mesos de juliol i agost. Una situació que tensiona centres d'atenció primària i hospitals, especialment a les zones turístiques on la població es multiplica durant l'estiu. Dels esports, el ciclista de l'equip UAE, Isaac Del Toro, s'ha imposat en la segona etapa del Tour de França en final a Barcelona. Després de pujar tres vegades al Castell de Montjuïc, el mexicà va ser el primer en creuar la meta seguit del seu company d'equip Tadej Pogacar. El danès Jonas Vingegaard, però, manté el mallot groc com a líder de la general. Avui es disputarà la darrera etapa a Catalunya amb sortida a Granollers. I en cultura, els castells han tornat a ser un dels grans protagonistes de la Festa Major de Terrassa aquest cap de setmana. El Raval de Montserrat ha acollit una diada d'alt nivell amb els Minyons de Terrassa, els Castellers de Terrassa i la Colla Vella dels Xiquets de Vall, que han ofert una actuació marcada pels castells de nou. Obrim àrea de serveis i atenció a l'ensurt que s'ha viscut aquesta matinada quan a l'AP7 ha quedat tallada arran de l'accident entre un cotxe i un camió dels bombers que ha punxat una roda a l'altura de Llinars del Vallès, al Vallès Occidental. El vehicle anava en direcció sud i ha calgut excarcerar l'ocupant del vehicle sinistrat. Tant ell com els dos ocupants, com dos ocupants més, han estat traslladats a centres hospitalaris amb ferides de diversa consideració, però cap de gravetat. 4 minuts els que passen ara de les 7. Volem saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. Ho fem connectant amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs, comencem la jornada d'avui dilluns. A hores d'ara, amb força tranquil·litat arreu de la xarxa viària catalana. A hores d'ara comencem a parlar ja de retencions habituals, sobretot en direcció a Barcelona i als seus voltants i accessos. Tenim cues amb tot el nus de la Trinitat, destacant la C58 i la B20 a Santa Coloma de Gramenet, que de retruc ens deixa retencions en sentit Llobregat a les dues primeres parts de les dues rondes de Barcelona en sentit sud. Al Vallès també tenim retencions, com dèiem, a la C58 de manera intermitent a l'alçada de Sant Quirze del Vallès. També a la AP7 hi ha retencions en el tram en sentit sud entre la Roca del Vallès i Montmeló. També tenim retencions d'un quilòmetre a la C59 a Caldes de Montbui o a la C17 a Parets del Vallès en sentit sud. Per altra banda, al Llobregat ja també tenim retencions per la A2 i la B23 des de Pallejà i Molins de Rei, també de manera intermitent en direcció a Barcelona. Pel que fa a les vies costaneres, retencions de 4 quilòmetres i mig per la C32 des de Gavà i Viladecans en sentit nord. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Pel que fa al transport públic, Rodalies recupera aquest dilluns el servei de la línia R3 entre Ribes de Freser i Puigcerdà. Renfe mantindrà els autobusos complementaris per compensar les limitacions temporals de velocitat i les hores de manteniment de la infraestructura que afecten algunes circulacions. Tot plegat després que hagin acabat les obres de millora del darrer tram de la xarxa pel temporal Harry del passat mes de gener. D'aquesta manera, el servei de la línia es prestarà entre la Garriga i Puigcerdà amb 5 trens diaris per sentit. I previsió del temps ara, com sempre, amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia. Comença una setmana que serà d'extrema calor a Catalunya. Una onada de calor de primera categoria. I, de fet, ja el matí d'aquest dilluns està començant francament càlid, sobretot a les comarques de la costa i les de Girona, cap a l'Empordà. Continua bufant un palet de tramuntana molt feble, però molt cremadora i, per tant, temperatura disparada. Al llarg d'aquest matí, amb un cel completament ras, sí que hi ha restes de fum dels incendis que tenim a hores d'ara a la Catalunya Nord, i de fet aquesta tarda es formaran algunes nuvolades al Prepirineu, especialment del Berguedà cap a les comarques de Lleida, i de fet amb algun ruixat molt local, sobretot amb 4 gotes de calor. La temperatura aquesta tarda puja més que la d'ahir. Arribarem a passar dels 40 graus ja a les comarques de Ponent. Déu-n'hi-do. Estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho destacàvem en la portada, els bombers afronten amb millors perspectives avui les tasques d'extinció de l'incendi que crema des de divendres a les Gavarres i que ja està estabilitzat des de les últimes hores. La baixada de la tramuntanada prevista per aquest dilluns ha de jugar a favor de la feina del cos, que ha treballat tota la nit remullant el perímetre que ja s'ha pogut contenir en un 80% dels 40 quilòmetres que abasta. La superfície afectada es manté en les 2.200 hectàrees, un 97% de les quals es troben dins de l'espai natural protegit. Totes aquestes feines de combat de les flames s'emmarquen en el context de la segona onada de calor de l'estiu i això fa mantenir una especial vigilància dels efectius desplegats sobre el terreny. El cap dels bombers a Girona, Jordi Martín, ha explicat com s'afronta la jornada d'avui, que pot ser decisiva de cara al control de les flames, malgrat que l'extinció total no s'espera, com a mínim, fins a mitjans d'aquesta setmana.
4: Un incendi que ha continuat doncs, mantenint-se la superfície afectada de 2.200 hectàrees i que això permet doncs, afrontar doncs, la nit amb aquesta baixada de temperatures amb una reducció puntual de mitjans que ens permeti doncs, encarar demà amb les millors condicions, sabent que no tindrem aquesta tramuntana que hem tingut els últims dies.
1: Pel que fa a les investigacions sobre l'origen de les flames, el treballador detingut com a possible autor mentre treballava amb una radial justament a la zona a peu de carretera, ha quedat en llibertat després de passar a disposició judicial en les darreres hores. Treballa per una unió temporal d'empreses contractada per l'administració que ha requerit informació per esclarir els fets. I mentre continuen les feines d'extinció, en paral·lel els bombers han inspeccionat una vuitantena d'edificacions a l'interior del perímetre i han determinat que 11 d'elles pateixen danys estructurals i una quinzena estan parcialment afectades. Tot plegat després que ahir al migdia s'aixequés el confinament que afectava principalment veïns de la urbanització Vall Repòs de Santa Cristina d'Aro i de les Cabanyes a Calonja. Alguns dels residents afectats valoraven així el mal tràngol que els ha tingut amb l'ai al cor des de divendres.
5: Ja van venir els Mossos a dir-nos que desallotgéssim i vam agafar el nen i els gossos i vam marxar cap a casa d'uns amics a Segueró. Eternament agraïts a l'Albert i la Mireia.
6: S'ha acabat el malson i ara comença el dia a dia dur perquè fa pena veure com està tot, no? Però, bueno, almenys ja s'ha passat la por i de més.
1: I mentrestant continua cremant fora de control l'incendi que afecta la Catalunya del Nord i que ha obligat a desallotjar 10.000 persones. Els mitjans locals informen que les flames ja haurien afectat 3.000 hectàrees. Els esforços es concentren per evitar que el foc es propagui cap al massís dels Aspres, una zona de difícil accés. Un bomber i un veí es troben en estat molt greu per aquest foc. Al final de la tercera etapa del Tour de França, prevista per aquest dilluns, entre Granollers i l'estació dels Angles, es farà sense públic a causa justament d'aquest incendi. El confinament a la colònia del Palau i al carrer Clavell, a Sant Andreu de la Barca, s'ha aixecat un cop estabilitzat un altre incendi, en aquest cas el que ha afectat el municipi del Baix Llobregat aquest diumenge. El foc ha cremat en ascendent i amb força intensitat, però els bombers han aconseguit que la intensitat dels dos flancs disminuís ràpidament. No hi ha hagut perill per a les urbanitzacions properes. S'hi han destinat, això sí, 5 mitjans aeris i 11 de terrestres, prioritzant els aeris al flanc esquerre, que era el motor del foc. Protecció Civil ha demanat als ciutadans que no s'acostin a la zona per precaució. 1.500 veïns afectats han rebut una alerta als seus mòbils durant les tasques d'extinció del foc. Doncs lluny de millorar el risc d'incendis, augmenta avui substancialment i el nivell 4 del Pla Alfa, el risc màxim, s'ha activat a 45 municipis de 9 comarques del país. Això vol dir que es doblen amb escreix, perquè fins ahir n'eren 20. També queden restringits els accessos als espais naturals de la Ribera Salada i la Baronia de Rialb, que s'afegeixen a la prohibició d'accés a les Gavarres. Protecció Civil de la Generalitat i el Cos d'Agents Rurals fan una crida a extremar les precaucions davant l'elevat perill d'incendis els propers dies. L'activació del nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt del foc forestal també s'amplia a 385 municipis de 30 comarques. I en surt el que s'ha viscut aquesta matinada a l'AP7 quan un camió de bombers que tornava de les feines d'extinció dels incendis ha punxat una roda a l'altura de Llinars del Vallès, al Vallès Occidental, i ha encalçat un cotxe. El vehicle anava en direcció sud i ha calgut excarcerar l'ocupant del vehicle sinistrat. Tant ell com dos ocupants més han estat traslladats a centres hospitalaris amb ferides de diversa consideració, però cap de gravetat. I el parc de Collserola conserva desenes de camins que connectaven antigues masies o eren lloc de pas pels pagesos que treballaven les terres. Aquells usos han desaparegut i l'espai natural s'ha convertit, a l'espera que s'aixequin totes les prohibicions de pas que imposa la pesta porcina, en àrea d'esport i senderisme. Un grup de veïns que viuen a les Planes, a Sant Cugat del Vallès, netegen i mantenen el camí més a prop de casa ells mateixos i demanen que el consorci que gestiona el parc de Collserola faci una llista dels camins interns que val la pena de conservar. És una informació d'en Manel Gómez i de l'Anna Ruiz.
7: Aquest és el camí que el Carlos, l'Àngel i la Marifé recorren cada dia i que també cuiden i mantenen davant el creixement de la natura. Un camí històric, perquè Collserola n'està ple.
8: Sí que hi ha uns camins, diguem, que serien més importants perquè connecten, per exemple, aquest és el cas de dos veïnats, la Floresta i les Planes. Hi ha uns altres camins que connecten masies. Hi ha uns altres camins, per exemple, hi ha un camí que connecta la Floresta amb la Rierada, que està a Molins de Rei. Aquests camins, diguem, es van tancant i veritablement hi ha molts camins, però penso que caldria fer una tria i dedicar uns recursos a mantenir els que serien més importants.
9: Hay zonas muy estrechas, hay otras zonas que están con muchas piedras, con muy poco, por no decir nada de mantenimiento.
10: Pues se ha ido cerrando poquito a poco, porque claro, hasta que como somos poca gente los que lo vamos utilizando, pues la naturaleza pide su lugar.
8: Fem una crida a que el parc de Collserola mantingui aquests camins que connecten al dintre del parc.
7: En aquest sentit, els veïns proposen l'elaboració d'un cens de camins històrics i prioritzar els més importants per conservar la memòria natural i històrica del parc.
1: El Servei Meteorològic de Catalunya manté actius diferents avisos de perill per la nova onada de calor que afectarà el país com a mínim fins dijous, us ho explicàvem. És la segona de l'estiu que s'espera que avui i demà siguin els dies més àlgids de la calorada per l'arribada d'una nova massa d'aire molt càlid procedent del nord d'Àfrica. La temperatura màxima podria superar els 40 graus a punts de la plana de Lleida i es mantindrà per damunt dels 35 a la resta de la depressió central i del Prepirineu. A més, les nits continuaran sent caloroses, amb mínimes que no baixaran dels 20 en molts sectors de Catalunya. Una arribada d'aquesta nova onada de calor que tornen a posar en risc les persones més vulnerables i entre elles les que conviuen amb l'Alzheimer. La calor extrema altera rutines, dificulta la percepció del malestar i pot desencadenar situacions complexes que sovint passen desapercebudes. Volem poder identificar aquests símptomes i per això ens acompanya la Montse Vergés. Ella és responsable d'infermeria de la unitat d'atenció diurna d'AC Alzheimer Center Barcelona. Molt bon dia i gràcies per atendre'ns avui. Per què la calor afecta tant les persones amb Alzheimer? Què fa que siguin un dels col·lectius més vulnerables durant les onades de calor?
11: Bon dia, Néstor.
1: Sembla que tenim problemes per intentar establir amb correcció aquesta entrevista, aquesta connexió. Que fem és parlar d'altres temes, intentarem recuperar-la d'aquí una estona. Dèiem que el Sindicat de Metges de Catalunya denuncia que el Departament de Salut inicia l'estiu per quart any consecutiu sense haver fet públic cap pla de contingència assistencial específic i per als mesos de juliol i agost. Una situació que tensiona centres d'atenció primària i hospitals, especialment a les zones turístiques on la població es multiplica durant l'estiu. En té més detalls la Carme de Fet.
12: El pla d'estiu hauria de contemplar dues qüestions estructurals durant el període estival: la cobertura de les vacances dels professionals i el reforç de les zones turístiques on la població pot arribar a multiplicar-se. Segons el sindicat, la manca de mesures concretes acaba traslladant aquesta pressió als equips mèdics que es mantenen en actiu i també acaba repercutint en els pacients.
13: El sistema debe estar organizado. Los trabajadores, los facultativos debemos hacer nuestra función de atender bien, atender en el tiempo adecuado a la población, pero lo que no podemos estar es constantemente aguantando un sistema que está totalmente desmoronado.
12: Metges de Catalunya inclou aquesta denúncia dins la campanya Ni un minut més. Molts metges han decidit no fer hores extra ni allargar la jornada per evitar que el sistema sanitari depengui d'aquesta feina voluntària per funcionar amb normalitat.
13: Ni una visita forzada más, porque es el momento de decir a la población la verdad. No tienen facultativos suficientes para atenderle.
12: Més de 240 serveis mèdics de 43 hospitals i 22 CAPs s'han adherit a la campanya Ni un minut més, segons l'últim recompte de Metges de Catalunya fet el mes de juny.
1: I Catalunya s'ha bolcat un any més amb el Mollet per l'esclerosi múltiple. 110.000 persones han participat en aquest bany solidari a les 500 piscines que s'han sumat a la campanya per conscienciar sobre aquesta malaltia neurodegenerativa que afecta 12.000 persones a casa nostra. L'acte central s'ha fet al Club Natació Atlètic Barceloneta. L'ha seguit la Marina Sancho, de BTV.
14: El Mollet per l'esclerosi múltiple ha fet posar el banyador a milers de persones que han saltat a la piscina per una mateixa causa. Més enllà del gest, la cita busca fer visible una realitat amb què conviuen més de 12.000 persones a Catalunya. L'Albert és una d'elles.
15: A mi em van diagnosticar esclerosi múltiple a l'abril de 2023. És molt xulo perquè arriba, diguéssim, tota aquesta divulgació a moltíssima gent, també perquè la gent en prengui consciència, ens en tingui una miqueta més.
14: Els fons es destinaran tant als serveis d'acompanyament per a les persones amb esclerosi múltiple com a la recerca científica, però encara hi ha feina per fer.
16: Que tenim un gran número de tractaments, però encara hi ha unes necessitats no cobertes molt importants, com totes les funcions que fan les associacions de pacients, d'acompanyament al pacient, de rehabilitació, d'activitats, de coneixement de la malaltia.
14: El Mollet es repetirà durant les properes setmanes i les donacions també es poden fer a través de la pàgina web.
1: El Departament de Salut convida la ciutadania a respondre a una enquesta per millorar l'ús dels medicaments a Catalunya. És en línia i es pot trobar a les farmàcies, als centres de primària, a les xarxes socials i als punts d'informació fins aquest divendres 10 de juliol. Reduir el mal ús d'alguns fàrmacs és un dels objectius implicant els pacients perquè comparteixin decisions amb els professionals sanitaris. La responsable de l'àrea de medicament del Servei Català de la Salut ha explicat el pla a la xarxa i a nosaltres ens ho explica la Maite Polo.
17: Llegir el codi QR i dedicar entre 5 i 10 minuts a respondre si es pren bé la medicació, si s'inverteixen prou diners públics en medicaments, si és necessària la indústria farmacèutica per garantir la recerca o si s'està d'acord en la participació de la ciutadania en la presa de decisions públiques. Els responsables esperen la participació de persones de totes les edats, tot i que reconeixen que algunes persones grans poden necessitar ajuda. En el focus de salut, corregir usos inadequats de medicaments, sempre amb la base d'una conversa amb el professional sanitari. Anna Clopés és directora de l'àrea del medicament del Servei Català de la Salut i ho explica a la xarxa.
18: Es recomana que els governs tinguin estratègies definides pel bon ús. Això ho recomana l'Organització Mundial de la Salut. I com no pot ser d'una altra manera, volem l'opinió, les necessitats, les demandes, les aportacions que ens pugui fer la ciutadania. A vegades el que passa és que també utilitzem aquest medicament en substitució d'altres accions, com pot ser un canvi d'estil de vida, fer deport, un canvi alimentari. Llavors, potser, no?, d'un valor social podem passar-nos a una medicalització excessiva de les nostres vides. Ha de ser un diàleg amb el professional sanitari.
17: A l'octubre o novembre, representants del CatSalut debatran els resultats de l'enquesta amb grups de pacients i esperen posar en pràctica els primers canvis ja l'any vinent.
1: Deu minuts i arribarem a 8:15 del matí. Hisenda convoca avui les comunitats autònomes al Consell de Política Fiscal i Financera per fixar els objectius de dèficit de cara a la presentació dels pressupostos del 2027. Després d'aquest tràmit, el Consell de Ministres aprovarà el sostre de despesa i es remetrà el projecte al Congrés. Tot plegat arriba després que el govern espanyol hagi aprovat el quadre macroeconòmic que serveix de base per a l'elaboració dels comptes. L'executiu apuja 0,4 dècimes la previsió de creixement del producte interior brut per aquest any fins al 2,6% anual, tot i la incertesa econòmica provocada per la guerra a l'Orient Mitjà. Avui declara a l'Audiència de Barcelona l'exsecretària de Salut Pública Carmen Cabezas en el judici sobre el retard en la vacunació contra la Covid de policies nacionals i guàrdies civils. La sessió d'avui arriba després que la setmana passada el tribunal ja descartés peticions de presó als exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon un cop retirat el presumpte delicte contra els drets dels treballadors que sostenien les acusacions. Es manté, però, la imputació de prevaricació per la qual la Fiscalia demana 12 anys d'inhabilitació als exconsellers i 2 exalts càrrecs del Departament de Salut. El judici s'allargarà fins al 15 de juliol. I a Venezuela, la xifra de morts pel doble terratrèmol del passat 24 de juny ha augmentat a més de 3.000, mentre que el nombre de ferits també s'ha elevat fins a prop dels 17.000, segons ha informat el president del Parlament veneçolà, Jorge Rodríguez. Segons el govern veneçolà, hi ha 17.345 persones sense habitatges, amb 856 edificis afectats, 190 dels quals esfondrats. En paral·lel, el Ministeri d'Exteriors ha elevat el nombre d'espanyols morts fins als 35, mentre que 140 continuen desapareguts, 11 dels quals estan localitzats sota la runa dels edificis esfondrats. El ciclista de l'equip UAE, Isaac del Toro, s'ha imposat en la segona etapa del Tour de França en final a Barcelona. Després de pujar 3 vegades al Castell de Montjuïc, el mexicà va ser el primer en creuar la meta acompanyat del seu company d'equip Tadej Pogacar. El danès Jonas Vingegaard manté el mallot de líder de la general amb 6 segons d'avantatge. L'etapa va començar a Tarragona, on va reunir més de 60.000 persones, mentre que a la capital catalana es van congregar 120.000 aficionats que van desafiar les altes temperatures. Els alcaldes de les dues ciutats, Rubén Viñuales i Jaume Collboni, feien un balanç immillorable de l'experiència.
19: A tota la ciutadania que ha viscut el Tour, que ens aturava per dir-nos que gràcies per poder viure un somni fet realitat, que és tenir una sortida d'una etapa d'altura a casa seva, no? Així que Tarragona ha estat a l'alçada.
20: La calor ha apretat molt aquests dies i hi havia moltíssima gent al carrer, però malgrat això tampoc hi ha hagut cap problema, no? Així que tot ha anat molt bé i malgrat que era un repte gegantí des del punt de vista organitzatiu i comunicatiu, doncs la ciutat ho ha aconseguit, Barcelona ho ha tornat a fer, Barcelona quan vol pot.
1: I avui es disputarà la tercera etapa, la darrera a Terres Catalanes, amb l'inici a Granollers i al final als Angles, a França. Arrencarà a les 12:10 i passarà per 34 municipis catalans amb l'ascens a la Collada de Tosses com a primer port de primera categoria en aquesta edició del Tour. Seran en total 196 quilòmetres amb un desnivell positiu de prop de 4.000 metres. Els incendis de la Catalunya Nord han fet que l'organització impedeixi la presència de públic en part del recorregut. Un recorregut d'avui que tindrà nombroses afectacions en vies del Vallès, Osona, el Ripollès i la Cerdanya. Ho repassa el Marc Pijuan.
21: L'inici neutralitzat de l'etapa amb sortida a Granollers es produirà des del carrer Ramon Llull. El traçat per la capital del Vallès Oriental passarà per vies com el carrer Macià, el Girona i deixaran enrere la ciutat vallesana per la Ronda Nord. El recorregut de l'etapa transcorrerà tot seguit per municipis com Sant Feliu de Codines, Tona o Vic. A la capital osonenca, els corredors hi accediran per la carretera d'Arbúcies, enfilaran la Rambla Montserrat i passaran per la plaça Major. El recorregut portarà el gran pilot a Ripoll i Campdevànol. Posteriorment, hauran d'afrontar l'ascensió a la Collada de Toses, l'últim gran obstacle abans de travessar la frontera amb França. El desenllaç arribarà amb la pujada final a l'estació dels Angles, una ascensió d'1,7 quilòmetres.
1: Doncs deixem de moment la bicicleta perquè el Mundial de Futbol Noruega ha eliminat el Brasil amb un triomf per 1-2. El conjunt noruec el bitllet per als quarts de final. El gol dels brasilers l'ha marcat Neymar de pena màxima ja amb el temps complet. I a les 9 del vespre, la selecció espanyola disputarà els vuitens de final contra Portugal. Lamine Yamal, ja plenament recuperat dels problemes físics, liderarà el joc dels De La Fuente, que s'enfrontaran a una selecció portuguesa comandada pel català Robert Martínez i que compta amb Cristiano Ronaldo, que als 41 anys esgota l'última oportunitat de guanyar un Mundial.

0: Els castells han tornat a ser un dels grans protagonistes de la Festa Major de Terrassa. El Raval de Montserrat ha acollit una diada d'alt nivell amb els Minyons de Terrassa, els Castellers de Terrassa i la Colla Vella dels Xiquets de Valls, que han ofert una actuació marcada pels castells de nou i els grans reptes de la temporada. En fa la fotografia Martí Paola, de Canal Terrassa.
1: La jornada ha arrencat amb un alt nivell casteller. Els castellers han obert la seva actuació descarregant un 2-7, el tercer que completen en només una setmana. Per la seva banda, els Minyons han iniciat la diada amb un sòlid 4-9 en folre, mentre que la Colla Vella dels Xiquets de Valls ha completat un 3-9 en folre. La segona ronda ha deixat emocions a tota mena. Els castellers han atacat en 4-8, però no l'han pogut completar. Després d'un primer intent desmuntat, el castell s'ha trencat en el segon. Per la seva banda, els Minyons han apostat per un castell de gamma extra, descarregant amb solvència el 2-9 en folre i manilles. La Colla Vella dels Xiquets de Valls també ha mantingut un alt nivell, completant un nou castell de 9 pisos. La tercera ronda s'ha tancat amb un 3-9 en folre. Els castellers han completat un 7-7, mentre que la Colla Vella dels Xiquets de Valls ha rubricat la seva actuació amb un 4-9 en folre. Finalment, els castellers han clos la jornada amb un 3-9 per sota. Amb els pilars de comiat, la gran diada castellera de la Festa Major ha posat el punt final a una actuació d'alt nivell, marcada pels castells de nou dels Minyons de Terrassa i de la Colla Vella dels Xiquets de Valls i per la perseverança dels castellers de Terrassa.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.

0: Edició Matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Els bombers afronten amb millors perspectives avui les tasques d'extinció de l'incendi que crema des de divendres a les Gavarres i que ja està estabilitzat des de les últimes hores. La baixada de la tramuntanada prevista per aquest dilluns ha de jugar a favor de la feina del cos, que ha treballat tota la nit remullant el perímetre que ja s'ha pogut contenir en un 80% dels 40 quilòmetres que abasta. La superfície afectada es manté en les 2.200 hectàrees, un 97% de les quals es troben dins de l'espai natural protegit. S'ha pogut aixecar el confinament dels veïns afectats. S'han detectat danys estructurals a una quinzena d'edificacions i ha quedat en llibertat, després de declarar, el treballador acusat de provocar el foc, presumptament per l'ús d'una radial. De seguida connectarem en directe amb el centre de comandament de la Bisbal d'Empordà, on s'està gestionant aquest incendi, per buscar la darrera hora amb els companys de TV Costa Brava. De seguida us ho ampliem. Abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dilluns 6 de juliol. El risc extrem d'incendis augmenta a partir d'avui de 20 a 45 municipis de 9 comarques catalanes, sobretot a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Tot plegat mentre continua cremant sense control el foc que afecta la Catalunya del Nord i que ha obligat a desallotjar 10.000 persones. Al final de la tercera etapa del Tour de França, prevista per avui entre Granollers i l'estació dels Angles, es farà sense públic a causa d'aquest incendi. Doncs sobre tot aquest escenari de risc d'incendis i també de la gestió que cal fer dels boscos per evitar-ne la virulència i l'expansió, en parlarem tot seguit amb Jordi Terrades, director gerent de Boscat. Uns incendis que conviuen avui amb un dels dies més àlgids de la segona onada de calor de l'estiu, que s'allargarà ben bé fins dijous. El Servei Meteorològic de Catalunya manté actius diferents avisos de perill per l'arribada d'una nova massa d'aire molt càlid procedent del nord d'Àfrica. El Sindicat Metges de Catalunya denuncia que el Departament de Salut inicia l'estiu per quart any consecutiu sense haver fet públic cap pla de contingència assistencial específic per als mesos de juliol i agost. Una situació que tensiona centres d'atenció primària i hospitals, especialment a les zones turístiques, on la població es multiplica durant l'estiu. Dels esports, el ciclista de l'equip UAE, Isaac del Toro, s'ha imposat en la segona etapa del Tour de França en final a Barcelona. Després de pujar tres vegades al Castell de Montjuïc, el mexicà va ser el primer en creuar la meta, seguit del seu company d'equip Tadej Pogacar. El danès Jonas Vingegaard, però, manté el mallot groc com a líder de la general. Avui es disputarà la darrera etapa a Catalunya amb sortida a Granollers. I en cultura, els castells han tornat a ser un dels grans protagonistes de la Festa Major de Terrassa aquest cap de setmana. El Raval de Montserrat ha acollit una diada d'alt nivell amb els Minyons de Terrassa, els Castellers de Terrassa i la Colla Vella dels Xiquets de Vall de Valls, que han ofert una actuació marcada pels castells de nou. I obrim ara àrea de serveis parlant-vos primer de l'ensurt que s'ha viscut de matinada quan l'AP7 ha quedat tallada arran de l'accident entre un cotxe i un camió dels bombers que ha punxat una roda a l'altura de Llinars del Vallès, al Vallès Oriental. El vehicle anava en direcció sud i ha calgut excarcerar l'ocupant del vehicle sinistrat. Tant ell com dos ocupants més han estat traslladats a centres hospitalaris amb ferides de diversa consideració, però cap de gravetat. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, tranquil·litat a aquesta hora a la xarxa viària catalana. Es registren les habituals cues al nus de la Trinitat, que també afecten les dues rondes en sentit sud. Al Vallès, congestió intermitent per la C58 des de Sant Quirze en sentit Barcelona. I a l'AP7 en sentit sud hi ha lentitud a la Roca, a Montmeló i a Barberà. I pel que fa al Llobregat, retencions per l'A2 i per la B23 des de Pallejà i el Papiol. Pel que fa al transport públic, Rodalies recupera aquest dilluns el servei de la línia R3 entre Ribes de Freser i Puigcerdà. Renfe mantindrà els autobusos complementaris per compensar les limitacions temporals de velocitat i les hores de manteniment de la infraestructura que afecten algunes circulacions. Tot plegat després que hagin acabat les obres de millora del darrer tram de la xarxa pel temporal Harry del passat mes de gener. D'aquesta manera, el servei de la línia es prestarà entre La Garriga i Puigcerdà amb 5 5 trens diaris per sentit. I pel que fa al temps, nova onada de calor, arrenca una setmana d'extrema calor a Catalunya. De fet, aquest matí de dilluns està sent molt càlid, principalment a les comarques de la costa i també de Girona. Ens espera així temperatures disparades, cel ras i restes de fum dels incendis a la Catalunya Nord. Aquesta tarda passarem dels 40 graus a les comarques de Ponent.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Passen 5 minuts de 8:15, us ho dèiem suar en titulars. Els bombers afronten amb millors perspectives avui les tasques d'extinció de l'incendi que crema des de divendres a les Gavarres i que ja està estabilitzat des de les últimes hores. La baixada de la tramuntanada prevista per aquest dilluns ha de jugar a favor de la feina del cos, que ha treballat tota la nit remullant el perímetre que ja s'ha pogut contenir en un 80% dels 40 quilòmetres que abasta. La superfície afectada es manté en les 2.200 hectàrees, un 97% de les quals es troben dins de l'espai natural protegit. Busquem la última hora en connexió des del centre de comandament de l'emergència a la Bisbal d'Empordà, on hi ha els nostres companys Marc Montes i Raül Martín. Molt bon dia. Raül, explica'ns quina és l'última hora.
2: Bon dia, doncs sí, ens trobem en aquest centre, no, de comandament base aquí a la Bisbal d'Empordà, i l'última hora és que tot pinta que hi ha bones notícies, perquè tota la base que hi havia aquí de les carpes muntades a poc a poc es va reduint amb aquesta gent. I com bé comentaves, l'última hora és que ahir, a la compareixença de les 8 del vespre, en Jordi Martín, que és el cap de bombers de Girona, va explicar, doncs, que ja tenien el 80% estabilitzat d'aquests 40 quilòmetres que hi ha a l'incendi de les Gavarres, que tot i això hi havia algunes fumaroles, però que estaven refredant tota aquesta zona. I és l'última hora també la que es va avançar ahir diumenge. Va ser que s'aixecava aquest confinament a totes les poblacions afectades, i que les persones que van ser

0: comarca gironina, Jordi Martín.
1: Un incendi que ha continuat doncs, mantenint-se la superfície afectada de 2.200 hectàrees i que això permet doncs, afrontar doncs, la nit amb aquesta baixada de temperatures amb una reducció puntual de mitjans que ens permeti doncs, encarar demà amb les millors condicions, sabent que no tindrem aquesta tramuntana que hem tingut els últims dies.
0: El que sí que van informar també és que aquesta matinada doncs, la baixada d'aquesta tramuntana seria favorable i que continuarien treballant i que serien hores intenses. Ja es poden parlar també d'aquestes més de 2.200 hectàrees cremades que ocupen el 97% de l'espai protegit del massís de les Gavarres. El 15% han afectat a la zona més urbana, el 53% a zones agrícoles i tota la resta són espais forestals. També els agents rurals van explicar doncs, que aquesta calor i aquesta humitat doncs, han fet també doncs, que el foc doncs, hagi tardat més en estabilitzar-se. Però el que diem, nosaltres estem a punt per atendre, bueno, perquè siguem atesos no? pels bombers perquè ens expliquin aquesta última compareixença a pocs minuts, perquè avui dilluns ja fa tres dies des que va començar aquest incendi al massís de les Gavarres.
2: Doncs gràcies, en Raül. Gràcies, deia Raül, per aquesta última hora. Línies obertes i en tan bon punt comenci aquesta compareixença tornarem a connectar amb vosaltres en aquest espai concret de comandament. Gràcies, companys. Fins ara. Doncs pel que fa a les investigacions sobre l'origen de les flames, el treballador detingut com a possible autor mentre treballava amb una radial a peu de carretera ha quedat en llibertat després de passar a disposició judicial en les darreres hores. Treballa per una unió temporal d'empreses contractada per l'administració que ha requerit informació per esclarir els fets. I mentre continuen les feines d'extinció, en paral·lel, els bombers han inspeccionat també una vuitantena de edificacions a l'interior del perímetre i han determinat que 11 d'elles pateixen danys estructurals i una quinzena estan parcialment afectades. Tot plegat després que ahir al migdia s'aixequés el confinament que afectava principalment veïns de la urbanització Vall Repòs de Santa Cristina d'Aro i de les Cabanyes a Calonja. Alguns dels residents afectats valoraven així el mal tràngol que els ha tingut amb l'aire al cor des de divendres.
3: Ja van venir els Mossos a dir-nos que desallotgéssim i res, vam agafar el nen i els gossos i vam marxar cap a casa d'uns amics a Segueró. Eternament agraït.
4: Comença el dia a dia dur perquè fa pena veure com està tot, no? Però bueno, almenys ja s'ha passat la por i de més.
2: L'incendi de les Gavarres ha tornat a posar el focus en un debat que fa anys que s'arrossega, com gestionem realment els nostres boscos. Les imatges d'aquest cap de setmana han evidenciat mancances que els gestors forestals fa temps que denuncien. Camins impracticables, massa combustible i una burocràcia que frena qualsevol actuació. En parlem tot seguit amb Jordi Terrades. Ell és director gerent de Boscat, és la federació que agrupa les associacions de propietaris forestals de Catalunya i que representen més de 200.000 hectàrees de bosc. Senyor Terrades, bon dia i gràcies per atendre'ns.
5: Hola, bon dia.
2: Quan el bosc ja crema, aleshores tothom veu que hi ha massa combustible, però vostès ja fa anys que alerten que el bosc català no és rendible i que per això s'abandona. Quina relació directa hi ha entre la pèrdua de rendibilitat i la intensitat del foc que hem vist a les Gavarres aquests tres dies?
5: Doncs mira, de forma genèrica podríem dir que quan menys rendible, més incendis tenim, bàsicament perquè deixem de gestionar els boscos, deixem d'aprofitar aquests recursos que tenim forestals, se'ns acumulen en el bosc, que llavors li diem que tenim combustible, ja no parlem de bosc com a tal, sinó de combustible, i quan més combustible hi ha, quan hi ha un incendi, doncs evidentment és més gran. Però sí que m'agradaria fer un incís, perquè el massís de les Gavarres era un massís també gestionat. Aquí hi havia una associació de propietaris forestals, hi ha una associació que agrupa unes 9.000 hectàrees, uns 70 socis, hi ha un consorci també de les Gavarres que ha estat també actiu en la gestió, que s'havien fet infraestructures de prevenció d'incendis, s'havia fet gestió forestal, i tot i així amb els incendis que tenim avui en dia aquestes infraestructures es veuen superades quan un incendi ja entra amb molta velocitat en un massís, com és el cas que ha passat aquí.
2: Aleshores, què podríem dir? Que falten professionals del sector? Que hi ha una incomprensió social davant la tala d'arbres, tot i ser necessari per la salut del bosc, per exemple?
5: És un seguit de tots aquests factors que comentes. De fet, falten professionals del bosc, és evident. És un sector que ha anat fent-se petit amb els anys i, per tant, hi queda molt poca gent que hi treballi i que hi vulgui treballar de nova, doncs n'hi falta molta. I perquè és una feina poc compresa, sovint ha estat precària també al llarg d'aquests últims anys, i això doncs, ha fet doncs, que hi hagi una manca de professionals. Al mateix temps, també hi ha una manca de coneixement

0: o de comprensió per part de la població en general. Avui, les mateixes persones que pot ser que plori perquè s'ha cremat una part de les Gavarres, potser també són les mateixes que quan han anat a passejar per allà i han vist que es tallaven arbres, s'han queixat o els hi han molestat els sorolls de les motoserres. És a dir, a vegades ho volem tenir tot i tot no pot ser. I en el sector dels boscos ens passa. Per tenir uns boscos vius, sants i que puguem protegir-los, necessitem gestionar-los de forma activa. I aquí ens falta doncs, poder explicar, i la gent ha de poder entendre doncs, que per gestionar hem de tallar alguns dels arbres per tenir unes estructures més resilients davant dels incendis.
1: Jordi Terrades, director gerent de Boscat, li agraïm moltíssim que ens hagi atès aquest matí, molt pendents de la compareixença que ara mateix estan tenint els bombers a la Bisbal d'Empordà i, per tant, ho deixem aquí, si li sembla bé, i connectem en directe allà. Gràcies, bon dia.
2: Bon dia, sabem que estem en una onada de calor, sabem que hi ha l'entrada de marinada, ens continua preocupant aquest flanc dret, no?, que ja venim treballant des de fa dies, i aleshores seguirem amb els efectius, seguirem amb l'incendi estabilitzat i esperarem que passi tot el dia d'avui, a veure com evolucionen aquests punts calents i aquestes represes. Aleshores, seguim amb les 2.025 hectàrees del font de satèl·lit. Les afectacions, s'han fet la revisió de totes les afectacions estructurals. Hi hauria 55 edificacions intactes en aquesta zona de cremat, d'on ha passat el foc. Hi hauria 14 amb afectació parcial, que vol dir que el foc ha tingut alguna afectació a l'exterior de l'edifici, de l'habitatge, però no a l'interior, i una 11 edificacions en les que sí que han tingut una afectació estructural, una afectació a l'interior de l'habitatge. Estem treballant 184 efectius de bombers, hi ha 25 vehicles d'aigua i un total de 40 vehicles. Seguirem amb aquest dispositiu, també hi ha un bombarder que estarà activat i que estarà treballant durant tot el dia, i l'helicòpter de comandament i junts amb el GRAF i tots els recursos de tot el dispositiu.
3: Llavors, entenc que avui tampoc preveieu controlar l'incendi per aquestes revifades, no sé si és concreta, i crec que hi ha hagut alguna fora del perímetre.
2: Durant tot el dia d'ahir van estar havent-hi punts calents i revifades en algun, això la rapidesa i la reacció va fer que no creixessin i que poguéssim extingir-les totes. Com sabeu, és un perímetre molt mal cremat, aleshores és un perímetre molt llarg, de 40 quilòmetres, i en els que hi ha un potencial de que tot i que hagués passat el foc podria tornar a agafar, i segur que s'ha de deixar passar totes les hores del dia d'avui, totes les hores centrals, les hores on la calor serà ben intensa i on el vent també pot estar de fins a 30 km hora, per poder veure què passa durant el dia d'avui i poder a la nit decidir doncs, si es donés per controlat o no. Però veient com durant el dia i aquesta matinada mateix, no, hem tingut aquesta revifada molt a prop del perímetre, diré pràcticament zona cremada, però hem tingut aquesta revifada que hem pogut apagar, doncs hauríem d'esperar tot el dia d'avui.
4: A quin lloc exactament aquesta revifada?
2: Sí, ha sigut molt a prop de Mas Ambrós, a dalt de tot de la urbanització, al Mirador. Allà és on hi ha hagut aquesta petita reproducció que de seguida s'ha pogut controlar.
3: Ahir ja hi va haver també alguns incendis a altres punts de Catalunya. Mm-hmm. Entenc que això, aquesta setmana amb onada de calor, és un dels temes que més es preocupa, no?, de la simultaneïtat d'incendis.
2: Efectivament, el cos de bombers treballa sobretot, no?, doncs per poder donar servei no només als incendis forestals, sinó a tots els serveis de la ciutadania que ens reclama durant el dia, i per tant es tracta de ser eficients. També treballem en xarxa, doncs hem vingut vehicles de tot Catalunya, de tot el cos de bombers, i el que treballem és per ser efectius i per estar preparats doncs, per si hi ha altres focs, poder reaccionar ràpid i també poder enviar els recursos necessaris.
3: I què és el que més us preocupa ara mateix? Perquè està clar que reducció d'efectius és bastant dràstica, no? Uh-huh. Que esteu més tranquils, però què és el que més us preocupa ara mateix?
2: El que més ens preocupa segueix sent el flanc dret, segueix sent l'interior de les Gavarres. Quan parlem de flanc dret és això que dona, no?, cap a Girona, d'alguna manera. Continua sent el que ens preocupa tant per l'entrada de la marinada com per aquesta definició de perímetre, aquest perímetre, no?, com desigual i com amb llengües i difícil d'extingir, i és on hi tenim la vigilància i és on hi tindrem també doncs, els mitjans aeris també vigilant des de l'aire, perquè de seguida que es detecti una columna poder-hi reaccionar ràpid.
5: Tot i això, el pronòstic del vent és més favorable que el primer dia, el divendres?
2: Les marinades seran reforçades durant l'onada de calor. O sigui que sí que vam tenir un vent, en l'incendi va córrer amb tramuntana, i el vent de tramuntana, no?, doncs és el que va fer, de fet, que l'incendi es desenvolupés tan ràpid amb aquest pirocúmul. Era una situació, ara és una altra situació, les marinades no seran tan fortes com la tramuntana, però sí que es poden anar reforçant amb aquesta onada de calor i ens preocupen.
6: I pel que fa a zona urbana, hi ha algun punt que us preocupi o que els veïns hagin d'estar especialment alerta?
2: Tota la zona urbana, no, de Montrepòs i la Mas Ambròs, són zones que estan molt a prop de perímetre i que, per tant, no, tot i que s'han desconfinat, no, i s'havia evacuat i ara la gent pot estar a les cases, doncs sí que ens preocupa, en el sentit de que tot i que estan amb seguretat, doncs han de tenir, no, una vigilància, tant que la farem nosaltres, òbviament.
7: La limitació, les restriccions a la circulació dintre de la zona cremada, com continuen, sotsinspectora?
2: Sí, de la mateixa manera que s'ha aixecat, no, el confinament, sí que es continua amb el control d'accés, és a dir, tota la nostra zona de treball és una zona restringida, i segueixen els talls de carreteres, la de Romanyà i la de Coll de la Ganga, les dues estan tallades d'accés, i són per fer-lo servir nosaltres, per els nostres moviments, o per les persones que necessitin aquest accés als habitatges, molt concretament, d'aquestes dues urbanitzacions.
3: Sí, seguirà sent amb acompanyament l'accés a dintre del perímetre.
2: Exacte.
4: Molt bé, gràcies.
2: Gràcies.
7: Moltes gràcies, Maria.
2: Vinga,
7: parlem més tard.
1: Doncs escoltàvem a Mari Muñoz, que era sotsinspectora dels bombers, dient que els preocupa moltíssim encara el flanc dret, el que, diguéssim, acompanyaria o aniria, les flames anirien cap a Girona, que els preocupa també la simultaneïtat que es pugui produir d'altres incendis i que els preocupa també moltíssim, està clar, les hores centrals del dia en aquesta onada de calor amb el vent que podria doncs bufar a 30 km per hora i que, evidentment, no està controlat el foc i no el donaran per controlat encara ni tan sols potser al finalitzar el dia. Per tant, era aquesta compareixença en directe que us hem ofert íntegrament des d'aquí, des del Notícies en Xarxa. I mentrestant continua cremant fora de control l'incendi que afecta la Catalunya del Nord i que ha obligat a desallotjar 10.000 persones. Els mitjans locals informen que les flames ja haurien afectat 3.000 hectàrees. Els esforços es concentren per evitar que el foc es propagui cap al massís dels Aspres, una zona de difícil accés. Un bomber i un veí es troben en estat molt greu justament per aquest foc i al final de la tercera etapa del Tour de França, prevista per aquest dilluns, ja ho sabeu, entre Granollers i l'estació dels Angles, es farà sense públic a causa d'aquest incendi. Però lluny de millorar, el risc d'incendis augmenta avui substancialment i el nivell 4 del Pla Alfa, el de risc màxim, s'ha activat a 45 municipis de 9 comarques del país. Això vol dir que es doblen amb escreix, perquè fins ahir n'eren 20. També queden restringits els accessos als espais naturals de la Ribera Salada i la Baronia de Rialb, que s'afegeixen a la prohibició d'accés a les Gavarres. Protecció Civil de la Generalitat i el Cos d'Agents Rurals fan una crida a extremar les precaucions davant l'elevat perill d'incendis els propers dies. L'activació del nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt de foc forestal també s'amplia a 385 municipis de 30 comarques. I en surt el que s'ha viscut aquesta matinada a l'AP7 quan un camió de bombers que tornava de les feines d'extinció d'aquests focs ha punxat una roda a l'altura de Llinars del Vallès, al Vallès Occidental, i ha encalçat un cotxe. El vehicle anava en direcció sud i ha calgut excarcerar l'ocupant del vehicle sinistrat. Tant ell com dos ocupants més han estat traslladats a centres hospitalaris amb ferides de diversa consideració, però cap de gravetat. El Servei Meteorològic de Catalunya manté actius diferents avisos de perill per la nova onada de calor que afectarà el país com a mínim fins dijous. És la segona de l'estiu i s'espera que avui i demà siguin els dies més àlgids de la calorada per l'arribada d'una nova massa d'aire molt càlid procedent del nord d'Àfrica. La temperatura màxima podria superar els 40 graus a punts de la plana de Lleida i es mantindria per damunt dels 35 a la resta de la depressió central i Prepirineu. A més, les nits continuaran sent caloroses amb mínimes que no baixaran dels 20 en molts sectors de Catalunya. I com us avançàvem en titulars, el Sindicat de Metges de Catalunya denuncia que el Departament de Salut inicia l'estiu per quart any consecutiu sense haver fet públic cap pla de contingència assistencial específic per als mesos de juliol i agost. Una situació que tensiona centres d'atenció primària i hospitals, especialment a les zones turístiques on la població es multiplica durant l'estiu. En té més detalls la Carme Defez.
8: El pla d'estiu hauria de contemplar dues qüestions estructurals durant el període estival: la cobertura de les vacances dels professionals i el reforç de les zones turístiques, on la població pot arribar a multiplicar-se. Segons el sindicat, la manca de mesures concretes acaba traslladant aquesta pressió als equips mèdics que es mantenen en actiu i també acaba repercutint en els pacients.
9: El sistema debe estar organizado. Los trabajadores, los facultativos, debemos hacer nuestra función de atender bien, atender en el tiempo adecuado a la población, pero lo que no podemos estar es constantemente aguantando un sistema que está totalmente desmoronado.
8: Metges de Catalunya inclou aquesta denúncia dins la campanya Ni un minut més. Molts metges han decidit no fer hores extra ni allargar la jornada per evitar que el sistema sanitari depengui d'aquesta feina voluntària per funcionar amb normalitat.
9: Ni una visita forzada más, porque es el momento de decir a la población la verdad. No tienen facultativos suficientes para atenderle.
8: Més de 240 serveis mèdics de 43 hospitals i 22 CAPs s'han adherit a la campanya Ni un minut més, segons l'últim recompte de metges de Catalunya fet el mes de juny.
1: El ciclista de l'equip UAE, Isaac Del Toro, s'ha imposat en la segona etapa del Tour de França en final a Barcelona. Després de pujar tres vegades al Castell de Montjuïc, el mexicà va ser el primer en creuar la meta, acompanyat del seu company d'equip Tadej Pogacar. El danès Jonas Vingegaard manté el mallot de líder de la General amb 6 segons d'avantatge. L'etapa va començar a Tarragona, on va reunir més de 60.000 persones, mentre que a la capital catalana es van congregar 120.000 aficionats que van desafiar les altes temperatures. Els alcaldes de totes dues ciutats, Rubén Viñuales i Jaume Collboni, feien un balanç immillorable de l'experiència.
10: A tota la ciutadania que ha viscut el Tour, que ens aturava per dir-nos que gràcies per poder viure un somni fet realitat, que és tenir una sortida d'una etapa del Tour a casa seva, no? Així que Tarragona ha estat a l'alçada.
11: La calor ha apretat molt aquests dies i hi havia moltíssima gent al carrer, però malgrat això tampoc hi ha hagut cap problema, no? Així que tot ha anat molt bé i malgrat que era un repte gegantí des del punt de vista organitzatiu i comunicatiu, doncs la ciutat ho ha aconseguit, Barcelona ho ha tornat a fer, Barcelona quan vol pot.
1: I avui es disputarà la tercera etapa, la darrera a Terres Catalanes, amb inici a Granollers i final a Les Angles, a França. Arrencarà a les 12:10 i passarà per 34 municipis catalans amb l'ascens a la Collada de Tosses com a primer port de primera categoria en aquesta edició del Tour. Els incendis de la Catalunya del Nord han ocupat part del recorregut. I el Mundial de Futbol, Noruega ha eliminat el Brasil amb un triomf per 1-2. Un doblet de Haaland en el tram final ha donat al conjunt noruec el bitllet per als quarts de final. El gol dels brasilers l'ha marcat Neymar de pena màxima ja amb el temps complet. Els castells han tornat a ser un dels grans protagonistes de la Festa Major de Terrassa. El Raval de Montserrat ha acollit una diada d'alt nivell amb els Minyons de Terrassa, els Castellers de Terrassa i la Colla Vella dels Xiquets de Valls, que han ofert una actuació marcada pels castells de nou i els grans reptes de la temporada. En fa la fotografia Martí Paola, de Canal Terrassa.
12: La jornada ha arrencat amb un alt nivell casteller. Els castellers han obert la seva actuació descarregant un 2-7, el tercer que completen en només una setmana. Per la seva banda, els Minyons han iniciat la diada amb un sòlid 4-9 en folre, mentre que la Colla Vella dels Xiquets de Valls ha completat un 3-9 en folre. La segona ronda ha deixat emocions de tota mena. Els castellers han atacat en 4-8, però no l'han pogut completar. Després d'un primer intent desmuntat, el castell s'ha trencat en el segon. Per la seva banda, els Minyons han apostat per un castell de gamma extra, descarregant amb solvència el 2-9 en folre i manilles. La Colla Vella dels Xiquets de Valls també ha mantingut un alt nivell, completant un nou castell de 9 pisos. La tercera ronda s'ha tancat amb un 3-9 en folre. Els castellers han completat un 7-7, mentre que la Colla Vella dels Xiquets de Valls ha rubricat la seva actuació amb un 4-9 en folre. Finalment, els castellers han clos la jornada amb un 3-9 per sota. Amb els pilars de comiat, la gran diada castellera de la Festa Major ha posat el punt final a una actuació d'alt nivell, marcada pels castells de nou dels Minyons de Terrassa i de la Colla Vella dels Xiquets de Valls i per la perseverança dels castellers de Terrassa.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, els bombers afronten amb millors perspectives avui les tasques d'extinció de l'incendi que crema des de divendres a les Gavarres i que ja està estabilitzat des de les últimes hores. La baixada de la tramuntanada prevista per aquest dilluns ha de jugar a favor de la feina del cos que ha treballat tota la nit remullant el perímetre que ja s'ha pogut contenir en un 80% dels 40 quilòmetres que abasta. La superfície afectada es manté en les 2.200 hectàrees, un 97% de les quals es troben dins de l'espai natural protegit. S'ha pogut aixecar el confinament dels veïns afectats. S'han detectat danys estructurals a una quinzena d'edificacions i ha quedat en llibertat després de declarar el treballador acusat de provocar el foc presumptament per l'ús d'una radial. Aquesta matinada hi ha hagut una petita revifada de les flames i els bombers creuen que el control del foc va per llarg. Ho acaba de dir la sotsinspectora del cos Maite Muñoz des del centre de comandament de la Bisbal d'Empordà.
2: Durant tot el dia d'ahir van estar havent-hi punts calents i revifades en algun, això la rapidesa i la reacció va fer que no creixessin i que poguéssim extingir-les totes, i segur que s'ha de deixar passar totes les hores del dia d'avui per poder veure què passa durant el dia d'avui i poder a la nit decidir doncs, si es donés per controlat o no.
1: De seguida tornarem a connectar amb el centre de comandament de la Bisbal per buscar la darrera hora. Així encapçalem, doncs, el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 6 de juliol, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. El risc extrem d'incendis augmenta a partir d'avui de 20 a 45 municipis de 9 comarques catalanes, sobretot a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Tot plegat mentre continua cremant sense control el foc que afecta la Catalunya del Nord i que ha obligat a desallotjar 10.000 persones. El director gerent de Boscat, Jordi Terrades, ha parlat fa pocs minuts al Notícies en xarxa sobre la feina pendent en la gestió dels boscos per evitar greuges com aquests grans incendis i ha apuntat a la manca de professionals i de comprensió de la ciutadania com a principal problema.
3: Perquè és una feina poc compresa, sovint ha estat precària també al llarg d'aquests últims anys, i això doncs ha fet doncs que hi hagi una manca de professionals. Al mateix temps també hi ha una manca de coneixement o de comprensió per part de la població en general. Avui les mateixes persones que pot ser que plorin perquè s'ha cremat una part de les Gavarres, potser també són les mateixes que quan han anat a passejar per allà i han vist que estiraven arbres, s'han queixat o els hi han molestat els sorolls de les motoserres. És a dir, de vegades ho volem tenir tot i tot no pot ser.
1: Uns incendis que conviuen avui amb un dels dies més àlgids de la segona onada de calor de l'estiu que s'allargarà ben bé fins dijous. El Servei Meteorològic de Catalunya manté actius diferents avisos de perill per la nova onada de calor per l'arribada d'una nova massa d'aire molt càlid procedent del nord d'Àfrica. El Sindicat Metges de Catalunya denuncia que el Departament de Salut inicia l'estiu per quart any consecutiu sense haver fet públic cap pla de contingència assistencial específic per als mesos de juliol i agost. Una situació que tensiona centres d'atenció primària i hospitals, especialment a les zones turístiques on la població es multiplica durant l'estiu. Dels esports, el ciclista de l'equip UAE, Isaac del Toro, s'ha imposat en la segona etapa del Tour de França en final a Barcelona. Després de pujar tres vegades al Castell de Montjuïc, el mexicà va ser el primer en creuar la meta, seguit del seu company d'equip, Tadej Pogacar. El danès Jonas Vingegaard, però, manté el mallot groc com a líder de la general. Avui es disputarà la darrera etapa a Catalunya amb sortida a Granollers. I en cultura, els castells han tornat a ser un dels grans protagonistes de la Festa Major de Terrassa aquest cap de setmana. El Raval de Montserrat ha acollit una diada d'alt nivell amb els Minyons de Terrassa, els Castellers de Terrassa i la Colla Vella dels Xiquets de Valls, que han ofert una actuació marcada pels castells de nou. Obrim àrea de serveis explicant-vos primer l'ensurt que s'ha viscut aquesta matinada a l'AP7 quan ha quedat tallada arran de l'accident entre un cotxe i un camió dels bombers que ha punxat una roda a l'altura de Llinars del Vallès, al Vallès Occidental. El vehicle anava en direcció sud i ha calgut excarcerar l'ocupant del vehicle sinistrat. Tant ell com dos ocupants més que anaven també al vehicle han estat traslladats a centres hospitalaris amb ferides de diversa consideració, però cap de gravetat. I quan passen gairebé 5 minuts de les 8, volem saber a aquesta hora, hora punta, com se circula per la xarxa viària catalana. Per tant, tornem a connectar ara amb el Servei Català de Trànsit i amb la Sílvia de l'Amo perquè ens ho expliqui. Molt bon dia, Sílvia.
4: Hola, molt bon dia, Helena. Doncs la situació viària en aquest matí de dilluns comença a complicar-se. Tenim, per exemple, ara mateix a la A2, a Sant Vicenç dels Horts, un accident en sentit Barcelona amb dos carrils tallats i una motocicleta implicada i 5 quilòmetres de circulació lenta. En el cas d'aquests accessos sud, la D23, la via que hi surt de la Diagonal, també amb aturades entre Sant Feliu i el Papiol cap a Barcelona, i en el cas de la C31, aturades al Prat, a la C32, a Sant Boi, i també al tram de l'Hospitalet amb la seva connexió amb la Ronda de Dalt. Els accessos nord, hem de mencionar aturades per una topada en concret a la zona de Granollers, però ja està la situació bastant arreglada, 3 quilòmetres. Hi ha aturades a la C7, als Sorells de Vallvidrera, Sant Cugat, a la C17, a Mollet. Recordeu que el Tour avui fa sortida per aquesta via, i també a la C58, on hi ha aturades a Ripollet i cap a Sabadell, a les rondes carregades, i sobretot seguir recordant que hi ha 3 vies afectades encara pels incendis. Això és tot. Molt bon dia.
1: Pel que fa al transport públic, interrompuda ara mateix la circulació de l'R3 entre Ripoll i Ribes de Freser per una incidència a la infraestructura. Hi ha servei alternatiu per carretera entre Ripoll i Puigcerdà. Això quan avui s'havia de recuperar justament aquest servei. I ara és temps pel temps. El fem, com sempre, amb en Lluís Miquel Pérez. Continua la calor. Lluís Miquel, bon dia.
5: Bon dia, Helena. Doncs sí, i passada de voltes, perquè avui puja una mica més la temperatura respecte a ahir. Ja a aquesta hora l'ambient és molt càlid, sobretot a la costa i en alguns indrets de l'Empordà, de l'Alt Empordà. A hores d'ara, 8 i 5 minuts del matí, 8 i 6, doncs tenim ja més de 30 graus de temperatura. Per què n'hi ha tants de graus? Doncs perquè hi bufa la tramuntana. És una tramuntana molt rescalfada, però només en aquesta banda de l'Alt Empordà, com dèiem. El matí ha de ser molt assolellat i la tarda ha de continuar sent-ho, però amb algunes nuvolades que apareixeran bàsicament del Berguedà cap a l'oest, en el cas del Prepirineu, i sobretot el Pirineu o Prepirineu, com dèiem, de Lleida, hi haurà algun xàfec de calor, molt poca cosa. A la resta del país no esperem que hi plogui, no esperem ni tan sols que hi hagi núvols, i sí aquest, doncs aquest plomalls de cendra que ens arriben dels incendis forestals que hi ha a la Catalunya Nord. Aquesta tarda, Helena, amb aquests valors de temperatura fregant els 40 graus a l'interior gironí, a la vall del Llobregat, al prelitoral de Barcelona i sobretot a l'Ebre i comarques de Ponent. I aquests 40 graus no seran les temperatures més baixes d'aquesta setmana, perquè déu-n'hi-do la que ens espera. I n'estarem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Els bombers afronten amb millors perspectives avui les tasques d'extinció de l'incendi que crema des de divendres a les Gavarres i que ja està estabilitzat des de les últimes hores. La baixada de la tramuntana prevista per aquest dilluns ha de jugar a favor de la feina del cos, que ha treballat tota la nit remullant el perímetre que ja s'ha pogut contenir en un 80% dels 40 quilòmetres que abasta. La superfície afectada es manté en les 2.200 hectàrees, un 97% de les quals es troben dins de les espai natural protegit. Busquem la darrera hora en connexió de nou des del centre de comandament de l'emergència a la Bisbal d'Empordà, on hi ha els nostres companys en Marc Montes i en Raül Martín. Bon dia, Raül. Explica'ns l'última hora d'aquesta compareixença que hem pogut sentir en directe.
6: Bon dia, doncs sí, fa qüestió de 10 minuts, 15 aproximadament, doncs Mari Muñoz, que és la sotsinspectora de bombers de Catalunya, doncs ha fet aquesta compareixença als mitjans, on ha explicat que com ha estat els operaris, no, aquesta matinada, i han explicat doncs que el que més els preocupa és el flanc dret, no, que tenen estabilitzat, però que encara hi ha punts calents i algunes revifades per al vent. És cert que la tramuntana ja no és la mateixa des que va començar l'incendi, però tot i això estan en alerta, estan en vigilància perquè no revifi més aquest foc i puguin actuar ràpidament. Mari Muñoz també ha explicat doncs, que ara mateix hi treballen 25 unitats d'aigua i 40 vehicles i també tenen un bombarder pel que pugui passar a tota aquesta zona que encara crema. Ha explicat també doncs, que com el foc no ha cremat bé, estan en vigilància tota l'estona pel que pugui passar amb el foc i que avui no es preveu controlar aquest incendi per les revifades que poden haver-hi durant la jornada i també tota la onada de calor que comença aquesta setmana. Avui dilluns ja tindrem tindrem altes temperatures aquí a Massís de Gavarres, i el que més es preocupa és el flanc dret de les Gavarres, que diguéssim és la part anant cap a Girona. També doncs, aquesta matinada hi ha hagut una revifada un altre cop aquí al Massís de les Gavarres, però que molt a prop de Mas d'Ambròs de Calonge, però que els bombers han actuat ràpidament i no ha hagut perill. També explica que tota aquesta zona tocant a la zona de Mas d'Ambròs i Vallrepòs de Santa Cristina d'Aro, diguéssim que la tenen totalment controlada, perquè és la zona on el foc està més a prop de les cases. És cert que ja no hi ha aquest confinament, però tot i això, Mari Muñoz ha explicat fa uns moments, i ara ho podrem sentir, doncs com està de controlat aquest foc, tot i que aquesta nit...
2: Durant tot el dia d'ahir van estar havent-hi punts calents i revifades en algun. Això, la rapidesa i la reacció va fer que no creixessin i que poguéssim extingir-les totes. Com sabeu, és un perímetre molt mal cremat. Aleshores, és un perímetre molt llarg, de 40 quilòmetres, i en els que hi ha un potencial de que, tot i que hagués passat el foc, podria tornar a agafar. I segur que s'ha de deixar passar totes les hores del dia d'avui per poder veure què passa durant el dia d'avui i poder a la nit decidir, doncs, si es donés per controlat o no.
6: Muñoz també ha assegurat, doncs, que han fet una inspecció a totes les vivendes afectades i tenim 55 edificacions que han quedat intactes, 14 parcial i 11 que hi ha hagut afectacions dins la vivenda. També continuen els talls de carretera de la Canga entre la Bisbal i Calonge i la de Romanyà, perquè a les unitats terrestres i els bombers i cossos de seguretat, doncs, puguin fer servir aquestes carreteres. Tot i això, totes les cases, no, que estan en aquestes carreteres, sempre les persones que puguin desplaçar-se, doncs, hauran d'anar acompanyades d'aquests cossos de seguretat. Aquesta és l'última hora des d'aquí, des de la base de comandament aquí a la Bisbal d'Empordà, amb aquesta última compareixença dels bombers, i estem a l'espera, doncs, que a finals del dia, doncs, puguem dir si està controlat o encara haurem d'esperar uns dies més per dir aquesta bona notícia.
1: Gràcies, companys, doncs, per aquesta última hora. Amb l'ull fixat encara en vosaltres, en aquest centre de comandament, perquè ens podeu explicar l'última hora, si convé, d'aquí una estona. Gràcies, doncs, per la feina feta. Que vagi molt bé. Pel que fa a les investigacions sobre l'origen de les flames, el treballador detingut com a possible autor mentre treballava amb una radial a peu de carretera ha quedat en llibertat després de passar a disposició judicial en les darreres hores. Treballa per una unió temporal d'empreses contractada per l'administració, que ha requerit informació per esclarir els fets. I mentre continuen les feines d'extinció, en paral·lel, els bombers han inspeccionat una vuitantena d'edificacions a l'interior del perímetre, tal com ens explicava ara en Raül, i han determinat que 11 d'elles pateixen danys estructurals i una quinzena estan parcialment afectades. Tot plegat després que ahir al migdia s'aixequés el confinament que afectava parcialment veïns de la urbanització Vallrepòs de Santa Cristina d'Aro i de les Cabanyes a Calonge. Alguns dels residents afectats valoraven així el mal tràngol que els ha tingut amb l'ai al cor des de divendres.
7: Ja van venir els Mossos a dir-nos que desallotgéssim, i res, vam agafar el nen i els gossos i vam marxar cap a casa d'uns amics a Segaró. Eternament agraïts a l'Albert i la Mireia.
8: S'ha acabat el malson i ara comença el dia a dia dur, perquè fa pena veure com està tot, no? Però, bueno, almenys ja s'ha passat la por i demés.
1: En aquest context, el director gerent de Boscat, Jordi Terrades, ha parlat fa pocs minuts al Notícies en Xarxa sobre la feina pendent en la gestió dels boscos per evitar greuges com aquests grans incendis. Terrades ha apuntat a la falta de professionals i a la manca de comprensió de la ciutadania com a principals problemes.
3: Perquè és una feina poc compresa, sovint ha estat precària també al llarg d'aquests últims anys, i això, doncs, ha fet, doncs, que hi hagi una manca de professionals. Al mateix temps també hi ha una manca de coneixement o de comprensió per part de la població en general. Avui les mateixes persones que pot ser que plorin perquè s'ha cremat una part de les Gavarres, potser també són les mateixes que quan han anat a passejar per allà i han vist que estellaven arbres, s'han queixat o els hi han molestat els sorolls de les motoserres. És a dir, a vegades ho volem tenir tot i tot no pot ser.
1: Mentrestant, continua cremant fora de control l'incendi que afecta la Catalunya del Nord i que ha obligat a desallotjar 10.000 persones. Els mitjans locals informen que les flames ja haurien afectat 3.000 hectàrees. Els esforços es concentren per evitar que el foc es propagui cap al massís dels Aspres, una zona de difícil accés. Un bomber i un veí es troben en estat molt greu per aquest foc. Al final de la tercera etapa del Tour de França, prevista per aquest dilluns entre Granollers i l'estació de Les Angles, es farà sense públic a causa justament d'aquest incendi. Però lluny de millorar, el risc d'incendis augmenta avui substancialment i el nivell 4 del Pla Alfa, el de risc màxim, s'ha activat a 45 municipis de 9 comarques del país. Això vol dir que es doblen amb escreix perquè fins ahir n'eren 20. També queden restringits els accessos als espais naturals de la Ribera Salada i la Baronia de Rialb, que s'afegeixen a la prohibició d'accés a les Gavarres. Protecció Civil de la Generalitat i el Cos d'Agents Rurals fan una crida a extremar les precaucions davant l'elevat perill d'incendis els propers dies. L'activació del nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt de foc forestal també s'amplia a 385 municipis de 30 comarques. I en surt el que s'ha viscut aquesta matinada a l'AP7 quan un camió de bombers que tornava de les feines d'extinció d'aquests focs justament ha punxat una roda a l'altura de Llinars del Vallès, al Vallès Oriental, i han calçat un vehicle. El cotxe anava en direcció sud i ha calgut excarcerar l'ocupant del vehicle sinistrat. Tant ell com dos ocupants més han estat traslladats a centres hospitalaris amb ferides de diversa consideració, però cap de gravetat. I el Servei Meteorològic de Catalunya manté actius diferents avisos de perill per la nova onada de calor que afectarà el país com a mínim fins dijous. És la segona de l'estiu i s'espera que avui i demà siguin els dies més àlgids de la calorada per l'arribada d'una nova massa d'aire molt càlid procedent del nord d'Àfrica. La temperatura màxima podria superar els 40 graus a punts de la plana de Lleida i es mantindria per damunt dels 35 a la resta de la depressió central i del Prepirineu. A més, les nits continuaran sent caloroses amb mínimes que no baixaran dels 20 en molts sectors de Catalunya.

0: Minut per sobre d'un quart de nou del matí. Abordem ara la crònica esportiva parlant-vos de el gran départ del Tour de França, perquè el ciclista de l'equip UAE, Isaac Del Toro, s'ha imposat en la segona etapa del Tour de França en final a Barcelona. Després de pujar tres vegades al Castell de Montjuïc, el mexicà va ser el primer en creuar la meta acompanyat del seu company d'equip Tadej Pogacar. El danès Jonas Vingegaard manté el mallot de líder de la general amb 6 segons d'avantatge. L'etapa va començar a Tarragona, on va reunir més de 60.000 persones, mentre que a la capital catalana se'n van congregar 120.000 d'aficionats que van desafiar les altes temperatures. Els alcaldes de totes dues ciutats, Rubén Viñuales i Jaume Collboni, feien un balanç immillorable de l'experiència.
1: A tota la ciutadania que ha viscut el Tour, que ens aturava per dir-nos que gràcies per poder viure un somni fet realitat, que és tenir una sortida d'una etapa d'altura a casa seva, no? Així que Tarragona ha estat a l'alçada.
2: La calor ha apretat molt aquests dies i hi havia moltíssima gent al carrer, però malgrat això tampoc hi ha hagut cap problema, no? Així que tot ha anat molt bé i malgrat que era un repte gegantí des del punt de vista organitzatiu i comunicatiu, doncs la ciutat ho ha aconseguit, Barcelona ho ha tornat a fer, Barcelona quan vol pot.
0: Avui es disputarà la tercera etapa, la darrera a Terres Catalanes, amb l'inici a Granollers i final als Angles, a França. Arrencarà a les 12:10 i passarà per 34 municipis catalans amb l'ascens a la Collada de Tosses com a primer port de primera categoria en aquesta edició del Tour. Seran en total 196 quilòmetres amb un desnivell positiu de prop de 4.000 metres. Els incendis de la Catalunya del Nord han fet, però, que l'organització impedeixi la presència de públic en part del recorregut. El pas d'aquesta tercera etapa tindrà durant el dia nombroses afectacions en vies del Vallès, d'Osona, del Ripollès i també de la Cerdanya. Ho repassem tot seguit amb en Marc Pijuan.
3: L'inici neutralitzat de l'etapa amb sortida a Granollers es produirà des del carrer Ramon Llull. El traçat per la capital del Vallès Oriental passarà per vies com el carrer Macià, el Girona i deixaran enrere la ciutat vallesana per la Ronda Nord. El recorregut de l'etapa transcorrerà tot seguit per municipis com Sant Feliu de Codines, Tona o Vic. A la capital osonenca, els corredors hi accediran per la carretera d'Arbúcies, enfilaran la Rambla Montserrat i passaran per la plaça Major. El recorregut portarà el gran pilot a Ripoll i Campdevànol. Posteriorment, hauran d'afrontar l'ascensió a la Collada de Toses, l'últim gran obstacle abans de travessar la frontera amb França. El desenllaç arribarà amb la pujada final a l'estació dels Angles, una ascensió d'1,7 quilòmetres.
0: Com dèiem, Osona viurà avui el pas del Tour pels centres urbans de municipis com Vic, Manlleu, Torelló o Taradell, a més de recórrer diverses carreteres de la comarca. Volem saber com s'està preparant la zona per al pas de la Ronda Francesa amb els companys del Nou TV, Aleix Barcons i Andreu Jiménez, que són justament a la capital osonenca. Bon dia. Quin ambient es respira aquí ara mateix?
4: Doncs ens trobem just a la plaça del Carbó, on al darrere tenim la Rambla del Passeig per on els ciclistes, al voltant de 2:15, 3:15, 1 del migdia, passaran per aquí, el pilot s'espera en aquesta hora, i ja doncs s'estan preparant els preparatius perquè comenci aquesta tercera etapa del Tour de França, i qui està des de primera hora aquí també ja mirant com va tot és el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Vic, Eduard Comerma, bon dia.
5: Bon dia.
4: Dia històric avui per la ciutat.
5: Sí, tu, ostres, moltes ganes de rebre els ciclistes ja, i sí, és una cosa que segurament o no passarà més o tardarà molts anys a tornar a passar, no?
4: Veiem aquí una pantalla perquè la gent el pugui seguir l'etapa. Què més ha preparat a l'Ajuntament de Vic per aquest dia tan especial?
5: Bé, a part del recorregut propi que passa pel mig de la ciutat i que la parteix en dos, i per tant hi ha molta zona de públic que pot aprofitar per veure la passada dels ciclistes, hem preparat doncs això, una zona aquí a la Rambla del Passeig, una zona amb diferents activitats, bàsicament una zona amb pantalla gegant per seguir i per que estarà comentada l'etapa del Tour, una zona més infantil amb un circuit de bicicletes amb la col·laboració de Jofre Cycling, el club de ciclisme de la ciutat, i una part més música, amb food trucks per poder passar l'estona, i res, esperar la caravana i esperar el pas dels ciclistes.
4: Quanta gent està prevista que s'acosti als carrers de Vic per gaudir d'aquesta etapa?
5: Doncs no sabem, la veritat, és molt difícil, eh? Quan fas una cosa que no has preparat mai, costa molt de saber. Però ho hem preparat entenent que és un lloc que pot venir gent, de fet gent d'altres comarques que no té la sort de que hi passi el Tour, segurament aprofitaran per venir, i a vegades, més enllà d'anar-lo a veure en un lloc que pugui ser interessant, doncs en un port de muntanya, doncs bueno, potser anar a un lloc on munten diferents activitats també pot ser interessant. Per tant, jo crec que esperem públic, esperem també la gent de la ciutat, que en plena festa major, i aprofitant que avui és festa Vic, també surti i aprofiti per venir a veure els ciclistes, i per tant esperem que hi hagi gent, la veritat. Però no, el número no el sabem.
4: Ara ho deies, també Vic ara mateix es troba celebrant la festa major. Clar, Tour de França més festa major, aquesta mena de binomi, ostres, és molt important, no?, per la ciutat, i què més important que sigui, ostres, gaudir del Tour de França justament que et passi el dia que és festa aquí a Vic.
5: Sí, sí, sí. Portem molt dia, moltes activitats, i la veritat, dius, ostres, després d'avui descansarem una mica, perquè vam fer la cursa als 7 portals aquesta setmana passada, amb també molta, milers de gairebé 3.000 persones, vull dir que va ser terrible a nivell organitzatiu. El Tour també porta molts dies de canya d'organització, i bueno, i després d'això esperem calmar-nos una mica a nivell esportiu. Però alhora, dius, ostres, que bé, no?, ens enganxi, no?, el pas del Tour en plena festa major, que la gent té ganes de festa, té ganes de gaudir, està animada, per tant, bueno, esperem que tot encaixi.
4: Perfecte, Eduardo, moltes gràcies, i que disfruteu de la festa major i també d'aquest pas pel Tour de França aquí a Vic. I com veieu, ja tots s'estan preparant, els voluntaris, molt importants, també han començat ja a muntar les valles, que serà la zona que marca la zona per on passaran els ciclistes, doncs aquí unes hores.
0: Doncs gràcies, Andreu. Evidentment, Vic encara dorm, segur de la ressaca de la festa major d'ahir, però segur que a l'hora que passi el Tour estarà ple com un formiguer. Gràcies per aquesta connexió. Deixem la bicicleta a banda i parlem ara de futbol, perquè el Mundial Noruega ha eliminat el Brasil amb un triomf per 1-2, un doblet de Haaland en el tram final ha donat al conjunt noruec el bitllet per als quarts de final. El gol dels brasilers l'ha marcat Neymar de pena màxima ja amb el temps complert. I a les 9 del vespre la selecció espanyola disputarà els vuitens de final contra Portugal. Lamine Yamal, ja plenament recuperat dels problemes físics, liderarà el joc dels de la Fuente, que s'enfrontaran a una selecció portuguesa comandada pel català Robert Martínez. El seleccionador espanyol parla del paper del davanter de Rocafonda.
6: A Lamine le encantan este tipo de encuentros, le encanta la responsabilidad, le encanta estar en el foco, le encanta llevar la iniciativa. Pues eso es una cosa muy buena. Ahora, eso tiene que estar aparte de la ansiedad. Por eso siempre hablamos en trabajar ese aspecto. Cero ansiedad y 100 motivación. Y él está ahora mismo en un nivel superior de motivación, de ganas.
0: Els castells han tornat a ser un dels grans protagonistes de la Festa Major de Terrassa. El Raval de Montserrat ha acollit una diada d'alt nivell amb els Minyons de Terrassa, els Castellers de Terrassa i la Colla Vella dels Xiquets de Valls, que han ofert una actuació marcada pels castells de nou i els grans reptes de la temporada. Ens en fa la fotografia en Martí Paola, de Canal Terrassa.
7: La jornada ha arrencat amb un alt nivell casteller. Els castellers han obert la seva actuació descarregant un 2-7, el tercer que completen en només una setmana. Per la seva banda, els Minyons han iniciat la diada que la Colla Vella dels Xiquets de Valls ha completat un 3-9 en folre. La segona ronda ha deixat emocions a tota mena. Els castellers han atacat en 4-8, però no l'han pogut completar. Després d'un primer intent desmuntat, el castell s'ha trencat en el segon. Per la seva banda, els Minyons han apostat per un castell de gamma extra, descarregant amb solvència el 2-9 en folre i manilles. La Colla Vella dels Xiquets de Valls també ha mantingut un alt nivell, completant un nou castell de 9 pisos. La tercera ronda s'ha tancat amb un 3-9 en folre. Els castellers han completat un 7-7, mentre que la Colla Vella dels Xiquets de Valls ha rubricat la seva actuació amb un 4-9 en folre. Finalment, els castellers han clos la jornada amb un 3-9 per sota. Amb els pilars de comiat, la gran diada castellera de la Festa Major ha posat el punt final a una actuació d'alt nivell, marcada pels castells de nou dels Minyons de Terrassa i de la Colla Vella dels Xiquets de Valls, i per la perseverança dels castellers de Terrassa.
0: I la Pobla de Segur ha celebrat aquest diumenge la 48a edició del Reyes, un espectacle en què diverses embarcacions de fusta baixen pel riu Noguera Pallaresa. Enguany la passejada ha estat marcada per les altes temperatures que no han impedit però una gran actuació dels quatre rais que han completat el trajecte de 6 quilòmetres sense cap mena d'incidència. La baixada de Reyes ha estat declarada com a Patrimoni Cultural i Material de la Humanitat per la UNESCO i fins i tot s'ha inaugurat el Parc dels Reyes per retre homenatge a aquest ofici. Aquesta diada clou una festivitat que s'allarga durant 3 dies i que combina actes lúdics amb la memòria històrica.

0: Edició Matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:45 del matí i avui al Notícies en Xarxa us estem explicant que els bombers afronten amb millors perspectives avui les tasques d'extinció de l'incendi que crema des de divendres a les Gavarres i que ja està estabilitzat des de les últimes hores. La baixada de la tramuntanada prevista per aquest dilluns ha de jugar a favor de la feina del cos que ha treballat tota la nit remullant el perímetre que ja s'ha pogut contenir en un 80% dels 40 quilòmetres que abasta. La superfície afectada es manté en les 2.200 hectàrees, un 97% de les quals es troben dins de l'espai natural protegit. S'ha pogut aixecar el confinament dels veïns afectats. S'han detectat danys estructurals a una quinzena d'edificacions i ha quedat en llibertat, després de declarar, el treballador acusat de provocar el foc presumptament per l'ús d'una radial. Aquesta matinada hi ha hagut algunes petites revifades de les flames i els bombers creuen que el control del foc va per llarg. Ho ha dit aquest matí la sotsinspectora del cos, Mari Muñoz, des del centre de comandament de la Bisbal d'Empordà.
2: Durant tot el dia d'ahir van estar havent-hi punts calents i revifades en algun. Això, la rapidesa i la reacció va fer que no creixessin i que poguéssim extingir-les totes. I segur que s'ha de deixar passar totes les hores del dia d'avui per poder veure què passa durant el dia d'avui i poder a la nit decidir doncs, si es donés per controlat o no.
1: El risc extrem d'incendis augmenta a partir d'avui de 20 a 45 municipis de 9 comarques catalanes, sobretot a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Tot plegat, mentre continua cremant sense control el foc que afecta la Catalunya del Nord i que ha obligat a desallotjar 10.000 persones. El director gerent de Boscat, Jordi Terrades, ha parlat fa pocs minuts al Notícies en Xarxa sobre la feina pendent en la gestió dels boscos per evitar greuges com aquests grans incendis i ha apuntat a la manca de professionals i de comprensió de la ciutadania com a principal problema.
3: Perquè és una feina poc compresa, sovint ha estat precària també al llarg d'aquests últims anys i això doncs, ha fet doncs, que hi hagi una manca de professionals. Al mateix temps també hi ha una manca de coneixement o de comprensió per part de la població en general. Avui les mateixes persones que pot ser que plorin perquè s'ha cremat una part de les Gavarres potser també són les mateixes que quan han anat a passejar per allà i han vist que estrellaven arbres, s'han queixat o els hi han molestat els sorolls de les motoserres. És a dir, a vegades ho volem tenir tot i tot no pot ser.
1: Uns incendis que conviuen avui amb un dels dies més àlgids de la segona onada de calor de l'estiu, que s'allargarà ben bé fins dijous. El Servei Meteorològic de Catalunya manté actius diferents avisos de perill per l'arribada d'una nova massa d'aire molt càlid procedent del nord d'Àfrica. El ciclista de l'equip UAE, Isaac Del Toro, s'ha imposat en la segona etapa del Tour de França en final a Barcelona. Després de pujar 3 vegades al Castell de Montjuïc, el mexicà va ser el primer en creuar la meta seguit del seu company d'equip Tadej Pogacar. El danès Jonas Vingegaard, però, manté el mallot groc com a líder de la general. Avui es disputarà la darrera etapa a Catalunya amb sortida a Granollers. Connectarem tot seguit amb els companys de BOTB des d'aquesta ciutat per veure com van els preparatius a la prèvia de l'etapa. I en cultura, els castells han tornat a ser un dels grans protagonistes de la Festa Major de Terrassa aquest cap de setmana. El Raval de Montserrat ha acollit una diada d'alt nivell amb els Minyons de Terrassa, els Castellers de Terrassa i la Colla Vella dels Xiquets de Valls, que han ofert una actuació marcada pels castells de nou.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Els bombers afronten amb millors perspectives avui les tasques d'extinció de l'incendi que crema des de divendres a les Gavarres i que ja està estabilitzat des de les últimes hores. La baixada de la tramuntanada prevista per aquest dilluns ha de jugar a favor de la feina del cos que ha treballat tota la nit remullant el perímetre que ja s'ha pogut contenir en un 80% dels 40 quilòmetres que abasta. La superfície afectada es manté en les 2.200 hectàrees, un 97% de les quals es troben dins de l'espai natural protegit. Busquem la darrera hora en connexió de nou des del centre de comandament de l'emergència a la Bisbal d'Empordà, on hi tenim els companys Marc Montes i Raül Martín. Bon dia de nou, Raül. Què ens expliques?
2: Bon dia, doncs sí, fa qüestió d'aproximadament una hora la sotsinspectora de bombers de Catalunya, Mari Muñoz, ha explicat doncs que el foc ja el tenen estabilitzat, però el que el més es preocupa és el flanc dret, diguéssim, és la part de Gavarres tocant a Girona, que és el que potser viu alguna revifada més important. Tot i això, ja tenen tota aquesta vigilància preparada per actuar-hi ràpidament. És un dels punts calents i que temen que pugui haver alguna revifada avui pel fet d'alguna tramuntanada, algun vent que superi les ratxes previstes, i també per l'onada de calor que vivim, no?, aquesta setmana. La zona més afectada ha estat aquesta matinada potser la zona tocant a Mas d'Ambròs i la de Vallrepòs de Santa Cristina d'Aro, com bé ha comentat la sotsinspectora, però ràpidament també hi han actuat. Anem a escoltar la sotsinspectora Mari Muñoz perquè ens expliqui el que ha explicat fa qüestió d'una hora, doncs com tenien controlat tota aquesta zona estabilitzada.
3: Durant tot el dia d'ahir van estar havent-hi punts calents i revifades en algun. Això, la rapidesa i la reacció va fer que no creixessin i que poguéssim extingir-les totes. Com sabeu, és un perímetre molt mal cremat, aleshores és un perímetre molt llarg, de 40 quilòmetres, i en els que hi ha un potencial de que, tot i que hagués passat el foc, podria tornar a agafar. I segur que s'ha de deixar passar totes les hores del dia d'avui per poder veure què passa durant el dia d'avui i poder a la nit decidir, doncs, si es donés per controlat o no.
2: A més, també ha explicat doncs que ara mateix hi treballen 25 dotacions d'aigua i 40 vehicles terrestres i també una unitat bombardera. A l'última hora també és que la propera compareixença serà aquí, també a la Bisbal d'Empordà, serà al voltant de la 1 del migdia, però abans a les 10, totes les zones afectades de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, tots els veïns afectats que hagin pogut tenir algun malmès a la seva casa o a la seva vivenda, vindran aquí a les 10 al pavelló per explicar atendre també els mitjans de comunicació, i els hi donaran també un suport d'aliments i tot el que necessitin per intentar solventar econòmicament també tots aquests problemes i totes aquestes pèrdues. Per tant, l'última hora és aquesta, propera compareixença a la 1. A les 10 vindran tots aquests veïns afectats dels municipis de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, i que de moment l'incendi continua estabilitzat però no controlat.
1: Hi ha molta feina per fer encara, Raül, i molta vigilància. Gràcies, doncs, Raül i Marc, per aquestes connexions. Que vagi molt bé. Pel que fa a les investigacions sobre l'origen de les flames, el treballador detingut com a possible autor mentre treballava amb una radial a peu de carretera ha quedat en llibertat després de passar a disposició judicial en les darreres hores. Treballa per una unió temporal d'empreses contractada per l'administració, que ha requerit informació per esclarir els fets. I mentre continuen les feines d'extinció, en paral·lel, els bombers han inspeccionat una

0: S'Agaró, eternament agraïts a l'Albert i la Mireia.
1: S'ha acabat el malson i ara comença el dia a dia dur, perquè fa pena veure com està tot, no? Però bueno, almenys ja s'ha passat la por i de més.
2: Però on continua cremant fora de control l'incendi i les flames és el foc que afecta la Catalunya del Nord i que ha obligat a desallotjar 10.000 persones. Els mitjans locals informen que les flames ja haurien afectat 4.500 hectàrees. Els esforços es concentren per evitar que el foc es propagui cap al massís dels Aspres, una zona de difícil accés. Un bomber i un veí es troben en estat molt greu per aquest foc. Al final de la tercera etapa del Tour de França, prevista per aquest dilluns, entre Granollers i l'estació dels Angles, es farà sense públic alguna part d'aquest recorregut, especialment, com dèiem, el de la Catalunya Nord, a causa d'aquest foc. Doncs lluny de millorar, el risc d'incendis augmenta avui substancialment i el nivell 4 del Pla Alfa, el de risc màxim, s'ha activat a 45 municipis de 9 comarques del país. Això vol dir que es doblen amb escreix, perquè fins ahir n'eren 20. També queden restringits els accessos als espais naturals de la Ribera Salada i de la Baronia de Rialb, que s'afegeixen a la prohibició d'accés a les Gavarres. Protecció Civil de la Generalitat i el Cos d'Agents Rurals fan una crida a extremar les precaucions davant l'elevat perill d'incendis els propers dies. L'activació del nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt de foc forestal també s'amplia a 385 municipis de 30 comarques. I en surt el que s'ha viscut aquesta matinada a l'AP7 quan un camió de bombers, que tornava justament de les feines d'extinció d'aquests incendis, ha punxat una roda a l'altura de Llinars del Vallès, al Vallès Oriental, i ha encalçat un cotxe. El vehicle anava en direcció sud i ha calgut excarcerar l'ocupant del vehicle sinistrat. Tant ell com dos ocupants més han estat traslladats a centres hospitalaris amb ferides de diversa consideració, però cap de gravetat. El servei meteorològic de perill per la nova onada de calor que afectarà el país, com a mínim, us dèiem, fins dijous. És la segona onada de l'estiu i s'espera que avui i demà siguin els dies més àlgids de la calorada per l'arribada d'una nova massa d'aire molt càlid procedent del nord d'Àfrica. La temperatura màxima podria superar els 40 graus a punts de la plana de Lleida i es mantindria per damunt dels 35 a la resta de la depressió central i del Prepirineu. A més, les nits continuaran sent caloroses amb mínimes que no baixaran dels 20 en molts sectors de Catalunya. I quan falten 4 minuts per arribar a 9:15, avui també us expliquem que Hisenda convoca aquest matí les comunitats autònomes al Consell de Política Fiscal i Financera per fixar els objectius de dèficit de cara a la presentació dels pressupostos del 2027. Després d'aquest tràmit, el Consell de Ministres aprovarà el sostre de despesa i es remetrà el projecte al Congrés. Tot plegat arriba després que el govern espanyol hagi aprovat el quadre macroeconòmic que serveix de base per a l'elaboració dels comptes. L'executiu apuja 4 dècimes la previsió de creixement del producte interior brut per aquest any fins al 2,6% anual, tot i la incertesa econòmica provocada per la guerra a l'Orient Mitjà. I avui declara a l'Audiència de Barcelona l'exsecretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, en el judici sobre el retard en la vacunació contra la Covid de policies nacionals i guàrdies civils. La sessió d'avui arriba després que la setmana passada el tribunal ja descartés peticions de presó als exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon, un cop retirat el presumpte delicte contra els drets dels treballadors que sostenien les acusacions. Es manté, però, la imputació de prevaricació per la qual la Fiscalia demana 12 anys d'inhabilitació als exconsellers i també a dos exalts càrrecs del Departament de Salut. El judici s'allargarà fins al 15 de juliol. I de l'àmbit internacional encara tenim la vista posada a Veneçuela, on la xifra de morts pel doble terratrèmol del passat 24 de juny ha augmentat a més de 3.000, mentre que el nombre de ferits també s'ha elevat fins a prop de 17.000, segons ha informat el president del Parlament veneçolà, Jorge Rodríguez. Segons el govern veneçolà, hi ha 17.345 persones sense habitatge, amb 856 edificis afectats, 190 dels quals esfondrats. En paral·lel, el Ministeri d'Exteriors ha elevat el nombre d'espanyols morts fins als 35, mentre que 140 continuen desapareguts, 11 dels quals estan localitzats sota la runa dels edificis esfondrats.

0: De nou a casa nostra, el Sindicat de Metges de Catalunya denuncia que el Departament de Salut inicia l'estiu per quart any consecutiu sense haver fet públic cap pla de contingència assistencial específic per als mesos de juliol i agost. Una situació que tensiona centres d'atenció primària i hospitals, especialment a les zones turístiques on la població es multiplica durant l'estiu. En té tots els detalls la Carme de Fez.
1: El pla d'estiu hauria de contemplar dues qüestions estructurals durant el període estival: la cobertura de les vacances dels professionals i el reforç de les zones turístiques on la població pot arribar a multiplicar-se. Segons el sindicat, la manca de mesures concretes acaba traslladant aquesta pressió als equips mèdics que es mantenen en actiu i també acaba repercutint en els pacients.
2: El sistema debe estar organizado. Los trabajadores, los facultativos debemos hacer nuestra función de atender bien, atender en el tiempo adecuado a la población, pero lo que no podemos estar es constantemente aguantando un sistema que está totalmente desmoronado.
1: Metges de Catalunya inclou aquesta denúncia dins la campanya Ni un minut més. Molts metges han decidit no fer hores extra ni allargar la jornada per evitar que el sistema sanitari depengui d'aquesta feina voluntària per funcionar amb normalitat.
2: Ni una visita forzada más, porque es el momento de decir a la población la verdad. No tienen facultativos suficientes para atenderle.
1: Més de 240 serveis mèdics de 43 hospitals i 22 CAPs s'han adherit a la campanya Ni un minut més, segons l'últim recompte de metges de Catalunya fet el mes de juny.
0: El Departament de Salut, mentrestant, convida la ciutadania a respondre a una enquesta per millorar l'ús dels medicaments a Catalunya, al país. És en línia i es pot trobar a les farmàcies, centres de primària, xarxes socials i punts d'informació fins aquest divendres, 10 de juliol. Reduir el mal ús d'alguns fàrmacs és un dels objectius, implicant els pacients perquè comparteixin decisions amb els professionals sanitaris. La responsable de l'àrea del medicament del Servei Català de la Salut ha explicat el pla a la xarxa i la Maite Polo ens l'explica a nosaltres.
3: Llegir el codi QR i dedicar entre 5 i 10 minuts a respondre si es pren bé la medicació, si s'inverteixen prou diners públics en medicaments, si és necessària la indústria farmacèutica per garantir la recerca o si s'està d'acord en la participació de la ciutadania en la presa de decisions públiques. Els responsables esperen la participació de persones de totes les edats, tot i que reconeixen que algunes persones grans poden necessitar ajuda. En el focus de salut, corregir usos inadequats de medicaments, sempre amb la base d'una conversa amb el professional sanitari. Anna Clopés és directora de l'àrea del medicament del Servei Català de la Salut i ho explica a la xarxa.
4: Es recomana que els governs tinguin estratègies definides pel bon ús. Això ho recomana l'Organització Mundial de la Salut. I com no pot ser d'una altra manera, volem l'opinió, les necessitats, les demandes, les aportacions que ens pugui fer la ciutadania. A vegades el que passa és que també utilitzem aquest medicament en substitució d'altres accions, com pot ser un canvi d'estil de vida, fer d'esport, un canvi alimentari. Llavors, potser, no?, d'un valor social podem passar-nos a una medicalització excessiva de les nostres vides. Ha de ser un diàleg amb el professional sanitari.
3: A l'octubre o novembre, representants del CatSalut debatran els resultats de l'enquesta amb grups de pacients i esperen posar en pràctica els primers canvis ja l'any vinent.
0: Catalunya s'ha bolcat un any més amb el Mollet per l'esclerosi múltiple. 110.000 persones han participat en aquest bany solidari a les 500 piscines que s'han sumat a la campanya per conscienciar sobre aquesta malaltia neurodegenerativa que afecta 12.000 persones a casa nostra. L'acte central s'ha fet al Club Natació Atlètic Barceloneta i l'ha seguit Marina Sancho, de BTV.
5: El Mollet per l'esclerosi múltiple ha fet posar el banyador a milers de persones que han saltat a la piscina per una mateixa causa. Més enllà del gest, la cita busca fer visible una realitat amb què conviuen més de 12.000 persones a Catalunya. L'Albert és una d'elles.
6: A mi em van diagnosticar esclerosi múltiple a l'abril de 2023. És molt xulo perquè arriba, diguéssim, tota aquesta divulgació a moltíssima gent, també perquè la gent en prengui consciència, ens en tingui una miqueta més.
5: Els fons es destinaran tant als serveis d'acompanyament per a les persones amb esclerosi múltiple com a la recerca científica, però encara hi ha feina per fer.
7: Que tenim un gran número de tractaments, però encara hi ha unes necessitats no cobertes molt importants, com totes les funcions que fan les associacions de pacients, d'acompanyament al pacient, de rehabilitació, d'activitats, de coneixement de la malaltia.
5: El Mollet es repetirà durant les properes setmanes i les donacions també es poden fer a través de la pàgina web.
0: Doncs obrim la crònica esportiva parlant un dia més del Tour, d'aquest pas per Catalunya. Isaac del Toro és el guanyador de la segona etapa del Tour. Marta Casas, molt bon dia.
8: Hola, bon dia. Doncs sí, el ciclista mexicà de l'equip UAE va ser el que es va imposar a la meta a la muntanya de Montjuïc després d'un triple ascens a la muntanya barcelonina. Va creuar aquesta meta acompanyat pràcticament del seu company d'equip Tadej Pogacar. El tercer lloc del podi va ser per a Remco Evenepoel, mentre que el danès Jonas Vingegaard manté el mallot de líder de la General amb 6 segons d'avantatge. L'etapa va començar a Tarragona, on va reunir més de 60.000 persones, mentre que a la capital catalana es van congregar 120.000 aficionats que van desafiar les altes temperatures. Els alcaldes de les dues ciutats, Rubén Viñuales i Jaume Collboni, feien un balanç immillorable de l'experiència.
9: A tota la ciutadania que ha viscut el Tour, que ens aturava per dir-nos que gràcies per poder viure un somni fet realitat, que és tenir una sortida d'una etapa d'altura a casa seva, no? Així que Tarragona ha estat a l'alçada.
10: La calor ha apretat molt aquests dies i hi havia moltíssima gent al carrer, però malgrat això tampoc hi ha hagut cap problema, no? Així que tot ha anat molt bé i malgrat que era un repte gegantí des del punt de vista organitzatiu i comunicatiu, doncs la ciutat ho ha aconseguit, Barcelona ho ha tornat a fer, Barcelona quan vol pot.
8: Avui es disputarà la tercera etapa, la darrera a Terres Catalanes, amb inici a Granollers i final als Angles, a França. Arrencarà a les 12:10 i passarà per 34 municipis catalans amb l'ascens a la Collada de Toses com a primer port de primera categoria en aquesta edició del Tour. Seran en total 196 quilòmetres amb un desnivell positiu de prop de 4.000 metres. Els incendis de la Catalunya del Nord han fet que l'organització impedeixi la presència de públic en part del recorregut. Doncs, com explicàvem, Granollers serà el punt de sortida d'aquesta tercera etapa. Volem veure com s'estan ultimant els preparatius per a l'arrencada d'aquí a poc més de 3 hores. Allà hi tenim el Juanjo Bermejo i l'Arnau Camí. Bon dia, expliqueu-nos com està preparant-se la ciutat per acollir aquesta sortida de la tercera etapa del Tour.
11: Bon dia, companys. Doncs la ciutat ja està pràcticament llesta per viure aquesta sortida de la tercera etapa del Tour de França. Un fet històric que passarà d'aquí poc menys de 4 hores aquí al Parc de Ponent. De fet, ens trobem just darrere meu, teniu el podi on els pilots sortiran aquí al Parc de Ponent a saludar i després fer evidentment la seva signatura, ja sigui aficionats i també per marcar, que estan disponibles per competir en aquesta tercera etapa. Una tercera etapa que comentàveu, serà especial perquè a França, a la zona francesa, no hi haurà ni públic ni tampoc caravana publicitària. Ara bé, aquí al Vallès Oriental sí que hi haurà aquesta caravana publicitària. Sortirà quan quedi només 5 minuts per les 10 del matí. Ara ens toca molta teca abans del Tour. Caravana publicitària, la prova de cadets a 4:45 i després a les 12:10 puntuals començarà la sortida neutralitzada pels carrers de Granollers. Per tant, jornada històrica a Granollers i també al Vallès Oriental, vivint per primera vegada la seva història una sortida de la Ronda Francesa.
8: Gràcies, companys. Doncs aquesta sortida del Tour de França que es produirà, com ens deien, a partir de les 12:10 del migdia. I d'altra banda, ja fora del Tour, al Mundial de Futbol hi ha hagut sorpresa una més amb l'eliminació del Brasil aquesta passada nit a mans de Noruega. El conjunt nòrdic que s'ha imposat per 1-2 gràcies a 2 gols de Haaland en el tram final que han donat doncs, aquest bitllet per als quarts de final. El porter del combinat nòrdic, Nyland, ha estat l'altre gran protagonista del partit, amb aturades destacades, entre elles la d'un penal llançat per Guimarães al minut 13. El gol dels brasilers l'ha marcat Neymar de pena màxima ja amb el temps complert. I a les 9 de la nit, la selecció espanyola disputarà els vuitens de final contra Portugal. Els dos combinats aspiren a aixecar el trofeu de campions del món. Lamine Yamal, ja plenament recuperat dels problemes físics, liderarà el joc dels de La Fuente, que s'enfrontaran a una selecció portuguesa comandada pel català Robert Martínez i que compta amb Cristiano Ronaldo, que als 41 anys esgota l'última oportunitat de guanyar un Mundial. El seleccionador espanyol parla del paper del davanter de Rocafonda.
12: A Lamine le encantan este tipo de encuentros, le encanta la responsabilidad, le encanta estar en el foco, le encanta llevar la iniciativa. Pues eso es una cosa muy buena. Ahora,
13: Eso tiene que estar aparte de la ansiedad. Por eso siempre hablamos en trabajar ese aspecto. Cero ansiedad y 100 motivación. Y él está ahora mismo en un nivel superior de motivación, de ganas.
8: Doncs aquest partit, que començarà a les 9 de la nit, qui en surti vencedor s'enfrontarà al guanyador de l'Estats Units-Bèlgica, que també jugarà la propera matinada, en aquest cas a les 2 de la matinada.
0: Molt bé, doncs pendents i demà ho expliquem.
8: Demà sabrem com queda el quadre.
0: Gràcies, Marta.
8: Adéu, Helena.
0: Adéu, adéu. Abans d'acomiadar-nos, recuperem la notícia amb què hem encapçalat aquest informatiu. Els bombers afronten amb millors perspectives avui les tasques d'extinció de l'incendi que crema des de divendres a les Gavarres i que ja està estabilitzat des de les últimes hores. La baixada de la tramuntanada prevista per aquest dilluns ha de jugar a favor de la feina del cos que ha treballat durant tota la nit remullant el perímetre, que ja s'ha pogut contenir en un 80% dels 40 quilòmetres que abasta. La superfície afectada es manté en les 2.200 hectàrees, un 97% de les quals es troben dins de l'espai natural protegit. Els equips d'emergències han informat que aquesta matinada hi ha hagut algunes revifades de les flames i això fa pensar que el control de l'incendi encara trigarà a arribar. Cap a les 10 del matí s'ha convocat els veïns amb els immobles afectats per habituallar-los amb productes de primera necessitat, perquè també puguin explicar quins han estat els desperfectes de les seves cases. La següent actualització de l'estat de l'incendi serà cap a la 1 del migdia des del centre de comandament de la Bisbal d'Empordà. Doncs molt pendents, evidentment, d'aquestes altes temperatures, d'aquest incendi a les Gavarres i també a la Catalunya del Nord. Demà us ho explicarem. Gràcies per l'atenció i la confiança. Que vagi bé, bon dia.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Pili García. Els bombers descarten ara com ara donar per controlat l'incendi de les Gavarres iniciat a la Bisbal d'Empordà i esperaran a veure com evoluciona la jornada. La sotsinspectora dels bombers, Mari Muñoz, ha explicat que durant la nit s'han produït algunes revifades, una fora del perímetre molt a prop de la zona de Mas Ambrós, que de seguida s'ha pogut controlar. Amb tot, ha insistit que hi ha punts calents i ha explicat que els preocupa especialment el flanc dret i la situació d'onada de calor i també d'entrada de marinades.
2: Com sabeu, és un perímetre molt mal cremat, aleshores és un perímetre molt llarg de 40 quilòmetres i en els que hi ha un potencial de que tot i que hagués passat el foc podria tornar a agafar i segur que s'ha de deixar passar totes les hores del dia d'avui, totes les hores centrals, les hores on la calor serà ben intensa i on el vent també pot estar de fins a 30 quilòmetres hora per poder veure què passa durant el dia d'avui i poder a la nit decidir doncs, si es donés per controlat o no.
1: Pel que fa al balanç d'afectacions i edificacions, n'hi ha 14 amb afectació parcial. El foc ha arribat a l'exterior, però no a l'interior. 11 amb afectació estructural dins de l'habitatge i 55 intactes. I el risc extrem d'incendis augmenta a partir d'avui de 20 a 45 municipis de 9 comarques catalanes, sobretot a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Tot plegat mentre continua cremant sense control el foc que afecta més de 4.500 hectàrees a la Catalunya Nord i que ha obligat a desallotjar 10.000 persones. El final de la tercera etapa del Tour de França, prevista per avui entre Granollers i l'estació francesa dels Angles, es farà en aquest tram final sense pública a causa d'aquest incendi. Incendis que coincideixen amb un dels dies més intensos de la segona onada de calor d'avui, que s'allargarà fins a mínim, com a mínim fins dijous. De fet, el Meteocat manté actius avisos per calor amb màximes que podran superar els 40 graus a la plana de Lleida i nits tropicals amb molts punts, sobretot del prelitoral i del litoral, amb màximes que superaran els 25 graus. En mobilitat a aquesta hora hi ha retencions, sobretot als accessos de Barcelona, amb congestió a la A2 entre Sant Vicent dels Horts i Castellbisbal. També hi ha cues a la B10, a la B20, a la B23, a la C16, C17, C31, C32 i C58, amb retencions a l'AP7 entre Granollers i la Roca del Vallès. També hi ha afectacions per la prova esportiva del Tour a la C17 a Canovelles i a la C352 a Granollers. A la zona de les Gavarres es mantenen els talls per l'incendi a la G660 i a la G6612 i pas restringit només a veïns a la G664. També a aquesta hora hi ha afectacions a la R3 amb circulació interrompuda entre Ripoll i Ribes de Freser per la caiguda d'un arbre sobre la catenària. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Ona Malgrat.

anar amb el gra. On anar amb el gra.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Pili García. Els bombers descarten ara com ara donar per controlar l'incendi de les Gavarres iniciat a la Bisbal d'Empordà i esperaran a veure com evoluciona la jornada. Ho ha explicat la sotsinspectora dels bombers, Mari Muñoz, al Notícies en xarxa.
2: Com sabeu, és un perímetre molt mal cremat, aleshores és un perímetre molt llarg, de 40 quilòmetres, i en els que hi ha un potencial de que tot i que hagués passat el foc podria tornar a agafar, i segur que s'ha de deixar passar totes les hores del dia d'avui, totes les hores centrals, les hores on la calor serà ben intensa i on el vent també pot estar de fins a 30 km hora per poder veure què passa durant el dia d'avui i poder a la nit decidir doncs, si es donés per controlat o no.
1: Pel que fa al balanç d'afectacions d'edificació, n'hi ha 14 amb afectació parcial, 11 amb afectació estructural dins l'habitatge i 55 intactes. En aquest context, el director gerent de Boscat, Jordi Terrades, també ha alertat al Notícies en xarxa que Catalunya encara té molta feina pendent en la gestió dels boscos per reduir el risc de grans incendis. Terrades apunta sobretot a dos problemes, la falta de professionals per treballar al bosc i la manca de comprensió social sobre la necessitat de gestionar-lo.
3: És una feina poc compresa, sovint ha estat precària també al llarg d'aquests últims anys, i això doncs, ha fet doncs, que hi hagi una manca de professionals. Al mateix temps, també hi ha una manca de coneixement o de comprensió per part de la població en general. Avui, les mateixes persones que pot ser que plorin perquè s'ha cremat una part de les Gavarres, potser també són les mateixes que quan han anat a passejar per allà i han vist que estrellaven arbres, s'han queixat, o els hi han molestat els sorolls de les motoserres. És a dir, de vegades ho volem tenir tot i tot no pot ser.
1: El risc extrem d'incendis augmenta a partir d'avui de 20 a 45 municipis a 9 comarques catalanes, sobretot a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Tot plegat mentre continua cremant sense control el foc que afecta més de 4.500 hectàrees a la Catalunya del Nord i que ha obligat a desallotjar 10.000 persones. De fet, el final de la tercera etapa del Tour de França, prevista per avui entre Granollers i amb arribada a l'estació francesa dels Angles, es farà sense públic en aquest darrer tram a causa d'aquest incendi. Incendis que coincideixen amb un dels dies més intensos de la segona onada de calor, que s'allargarà com a mínim fins dijous. El Meteocat manté actius avisos per calor amb màximes que poden superar els 40 graus a la plana de Lleida i nits tropicals en molts punts del país. I metges del Sindicat de Metges de Catalunya denuncia que el Departament de Salut inicia l'estiu per 4 anys consecutiu sense haver fet públic cap pla de contingència assistencial específic per als mesos de juliol i agost. Una situació que tensiona centres d'atenció primària i hospitals, especialment a les zones turístiques on la població es multiplica durant l'estiu. I en esports, el Tour de França disputa avui la tercera etapa i última per terres catalanes entre Granollers i els Angles, a França. La sortida serà quan faltin 5 minuts per a un quart d'una, amb 196 quilòmetres i 4 ports de muntanya.
0: Notícies en xarxa.
4: From the east side of America, where we choose pride over character, and we can pick sides.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Arnau Vilà. Salut reforçarà aquest estiu les plantilles dels CAP amb més pressió assistencial, especialment a les zones amb més desplaçaments de població i afectació per la calor. El dispositiu preveu incorporar o reorganitzar 972 professionals i sumar 21 ambulàncies més del SEM arreu del territori. El sistema sanitari públic mantindrà entre el 84% i el 97% dels llits oberts segons el moment de l'estiu i garantirà l'activitat urgent i la cirurgia que no es pugui ajornar. Tot plegat forma part del pla per prevenir els efectes de la calor sobre la salut amb un pressupost de més de 10 milions d'euros. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha avançat aquest dilluns amb atenció als mitjans que el govern prepara ajuts econòmics per a fomentar la gestió dels boscos i facilitar que la massa boscosa estigui millor preparada per evitar incendis com el dels darrers dies. En aquest sentit, els bombers descarten per ara donar per controlat l'incendi de les Gavarres, iniciat a la Bisbal de l'Empordà, i esperaran a veure com evoluciona la jornada, sobretot amb l'ull posat a l'onada de calor i a l'amenaça de marinades. La sotsinspectora dels bombers, Mari Muñoz, ha insistit que encara hi ha punts que l'escoltem.
2: Com sabeu, és un perímetre molt mal cremat, aleshores és un perímetre molt llarg, de 40 quilòmetres, i en els que hi ha un potencial de que tot i que hagués passat el foc podria tornar a agafar, i segur que s'ha de deixar passar totes les hores del dia d'avui, totes les hores centrals, les hores on la calor serà ben intensa i on el vent també pot estar de fins a 30 quilòmetres hora, per poder veure què passa durant el dia d'avui i poder a la nit decidir doncs, si es donés per controlat o no.
1: Pel que fa al balanç d'afectacions a edificacions, n'hi ha 14 amb afectació parcial, 11 amb afectació estructural dins l'habitatge i 55 d'intactes. El risc extrem d'incendis augmenta a partir d'avui a 20 de 45 municipis de 9 comarques catalanes, sobretot a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Tot plegat mentre continua cremant sense control el foc que afecta més de 4.500 hectàrees a la Catalunya Nord i que ha obligat a desallotjar 10.000 persones. A banda del final de la tercera etapa del Tour de França prevista per avui entre Granollers i l'estació francesa dels Angles, es farà sense públic a causa d'aquest incendi. Pel que fa a la mobilitat, a aquesta hora hi ha retencions sobretot als accessos de Barcelona amb cues a la B10, B20 i B23 a banda de la P7 a Montmeló direcció Tarragona. També hi ha afectacions per la prova esportiva del Tour de França a la C17, a la C59 i a la N260, al Vallès Oriental, a Osona i a la Cerdanya. A la zona de les Gavarres es mantenen els talls per l'incendi a la GI660 i la GIB-6612.
0: Notícies en xarxa.

0: la millor música de tots els temps.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Pili García. Salut reforçarà aquest estiu les plantilles dels CAP amb més pressió assistencial, especialment a les zones amb més desplaçaments de població i afectació per la calor. El dispositiu preveu incorporar o reorganitzar 972 professionals i sumar 21 ambulàncies més del SEM arreu del territori. El sistema sanitari públic mantindrà entre el 84 i el 97% dels llits oberts segons el moment de l'estiu i garantirà l'activitat urgent i la cirurgia que no es pugui ajornar. Tot plegat forma part del pla per prevenir els efectes de la calor sobre la salut, amb un pressupost de més de 10 milions d'euros. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha avançat que el govern prepara ajuts econòmics per a fomentar la gestió dels boscos i facilitar la massa boscosa que estigui millor preparada per evitar incendis com en els darrers dies. En aquest sentit, bombers descarten ara com ara donar per controlar l'incendi de les Gavarres iniciat a la Bisbal d'Empordà i esperaran a veure com evoluciona la jornada, sobretot amb l'ull posat en l'onada de calor i les amenaces de marinades. La sotsinspectora dels bombers, Mari Muñoz, ha insistit que encara hi ha punts calents.
3: Com sabeu, és un perímetre molt mal cremat, aleshores és un perímetre molt llarg, de 40 quilòmetres, i en els que hi ha un potencial de que tot i que hagués passat el foc podria tornar a agafar, i segur que s'ha de deixar passar totes les hores del dia d'avui, totes les hores centrals, les hores on la calor serà ben intensa i on el vent també pot estar de fins a 30 quilòmetres hora, per poder veure què passa durant el dia d'avui i poder a la nit decidir doncs, si es donés per controlat o no.
2: Pel que fa al balanç d'afectacions a edificacions, n'hi ha 14 amb afectació parcial, 11 amb afectació estructural dins l'habitatge i 55 intactes. I el risc extrem d'incendis augmenta a partir d'avui de 20 a 45 municipis a 9 comarques catalanes, sobretot a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Tot plegat mentre continua cremant sense control el foc que afecta més de 4.500 hectàrees a la Catalunya Nord i que ha obligat a desallotjar 10.000 persones. El final de la tercera etapa del Tour de França, prevista avui entre Granollers i l'estació francesa dels Angles, es farà sense públic a causa d'aquest incendi. I en mobilitat, a aquesta hora es mantenen afectacions, sobretot per l'etapa del Tour de França, amb talls a diverses vies d'Osona i el Vallès, com ara la C-14-13B, la C-14-15B, la B-520, la B-522 i diversos punts de la C-17 i la C-17 i la C-25. A banda, hi ha retencions a l'AP-7 en sentit Tarragona per un accident a Sant Cugat del Vallès i per la reparació de danys de via entre Llinars i Vilalba Sasserra. També registren cues a la B-10, a la B-20, a la B-23 i a la A-2 a l'àrea de Barcelona. També pel que fa al servei ferroviari hi ha afectacions a la R3 amb circulació interrompuda entre Ripoll i Ribes de Freser per la caiguda d'un arbre a la catenària. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Alerta màxima a pràcticament tot Catalunya pel alt risc d'incendi forestal. 45 municipis estan en el nivell 4 del pla Alfa, el més alt, i que implica un risc extrem en plena onada de calor, la segona de l'estiu. Però gairebé 400 municipis més estan només una mica per sota, en el nivell 3 del pla Alfa, que implica perill molt alt de foc forestal. Tot plegat mentre els bombers encara no han pogut donar per controlat l'incendi al massís de les Gavarres, que ha calcinat més de 2.000 hectàrees. Per això, des de Bombers, el sotsinspector Ferran García es declara preocupat per si es declaren més incendis.
2: La simultaneïtat és fatal perquè a nivell de comandaments, de centres de control, no és infinit això, els camions en tenim molts, mitjans aèris també, però l'altre i necessitem posar mans a que no tinguem simultaneïtat, i ara això és prioritari màxim de treballar molta gent aquí.
1: I és que el risc es multiplica amb la onada de calor que tenim a sobre i que no arribarà al seu pic fins dimecres o dijous. De fet, hi ha diversos avisos de perill activats per part del Servei Meteorològic de Catalunya. Última hora de la previsió amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
3: Bon dia. Una onada de calor, la que anirem tenint al llarg de les properes hores i els propers dies a Catalunya. De fet, a hores d'ara, déu-n'hi-do com s'enfila la temperatura, i ja tenim valors que passen dels 35 graus a l'interior de l'Empordà, també a la vall del Llobregat i cap a les comarques de l'Ebre i de Ponent. Temperatures que acabaran passant dels 40 graus aquesta tarda en alguns racons del Pla de Bages, del Pla de Lleida i també de la Ribera d'Ebre. Tot plegat amb molt pocs núvols. Aquesta tarda, ja avançada, es formarà alguna tempesta de calor, sobretot al Prepirineu de Lleida, cap al nord de la Noguera, cap al Montsec, també al Pallars Jussà, l'Alt Urgell i al Solsonès. Aquí hi ha algun xàfec, però d'una forma francament local. Pel que fa demà, la mateixa situació que avui, o encara amb més calor. Estarem parlant de molts valors de 35 a 42 graus. Per tant, una calor canicular al 100%. Estem pendents a la xarxa.
1: És dilluns, 6 de juliol de 2026, i tenim més titulars. Esquerra reclama al govern espanyol que signi el sostre de dèficit de les comunitats autònomes amb criteris similars als que fa servir la Unió Europea. Sònia Kerr.
4: Tot plegat quan està en marxa el Consell de Política Fiscal i Financera per fixar la regla de despesa que han de complir les comunitats autònomes. De moment, el govern espanyol ofereix a les comunitats mantenir un marge de dèficit del 0,1% fins al 2029.
1: L'Organització per la Cooperació i el Desenvolupament planteja les bases de la millora educativa que necessita Catalunya.
4: I apunta a reforçar el paper de les direccions de les escoles, no abaixar ràtios de forma generalitzada i destinar més recursos als centres educatius amb més complexitat. És el primer informe que la institució europea elabora per revertir els mals resultats acadèmics.
1: Els centres d'atenció primària amb més demanda a l'estiu es reforçaran amb gairebé un miler de professionals.
4: Ho ha fet públic el Departament de Salut 3 dies després que Metges de Catalunya denunciés que l'estiu començava sense conèixer cap pla assistencial específic.
1: En cultura engega l'any Joan Costa en el centenari del naixement d'aquest dissenyador gràfic responsable de la imatge de més de 400 marques.
4: Va crear o renovar la imatge de Gallina Blanca, Banco Santander o Seat. Fins l'any vinent es faran exposicions, es convocaran premis de disseny i fins i tot s'organitzarà un congrés internacional.
1: Els esports, última etapa del Tour de França per territori català, Anna Freixa.
5: Aquesta tercera etapa ha engegat a Granollers i s'acabarà a la Catalunya del Nord, als Angles, al voltant de les 5 de la tarda, amb un total de 196 quilòmetres. Comptarà amb 4 ports de muntanya. Després de 2 etapes, Jonas Vingegaard segueix líder, però amb només 6 segons de diferència respecte a Tadej Pogacar.
1: Al control de so tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de les 2.
0: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Pràcticament tot Catalunya està en un risc molt alt d'incendi forestal. 45 municipis de 9 comarques pateixen un risc extrem d'incendi davant les altes temperatures. Protecció Civil ha situat aquest risc en el nivell 4 del Pla Alfa, el més alt, a localitats del Baix Empordà, l'Urgell, el Gironès, la Noguera, el Pallars Jussà i la Ribera d'Ebre.
4: A més, s'ha ampliat el nivell 3 d'aquest pla per perill molt alt d'incendi a 385 municipis de 30 comarques.
1: Tot plegat quan encara no s'ha donat per controlat l'incendi declarat divendres al massís de les Gavarres, al Baix Empordà. Els bombers centren tots els esforços ara en 3 punts que encara els preocupen, especialment el flanc dret, perquè pot escapar-se amb la marinada i obrir-se cap a Girona i Salrà. El foc ha cremat ja més de 2.000 hectàrees. Televisió de Costa Brava, Raül Martín, bon dia.
6: Bon dia, doncs sí, ara mateix fa poc més de mitja hora acaba de comparèixer a Ferran García dels Bombers, que és el sotinspector d'avui dilluns, i extrema la vigilància davant el pic de calor i mantenen el focus en el flanc dret de l'incendi de les Gavarres. Els bombers de la Generalitat mantenen estabilitzat l'incendi, però alerten que les pròximes hores seran especialment delicades per l'episodi de calor intensa prevista. El sotsinspector dels bombers, Ferran García, ha explicat que ara és el moment en què cal estar més atents, ja que les altes temperatures poden afavorir noves represes dins el perímetre d'incendi. Durant el matí s'han detectat alguns focus secundaris en un barranc situat al primer terç del flanc esquerre, una zona que els equips mantenen sota una vigilància constant. Tot i això, el flanc dret continua sent el punt que més preocupa els bombers i segueix sent la principal prioritat de l'operatiu. També es manté el control sobre una part del flanc esquerre, on el foc es va acabar extingint de manera natural. Actualment els efectius treballen des de terra en quatre sectors diferents del perímetre per consolidar les zones més sensibles i actuar amb rapidesa davant qualsevol revifada. Així ho explica el sotsinspector dels bombers, Ferran García.
2: La simultaneïtat és fatal perquè a nivell de comandaments, de centres de control, no és infinit això, els camions en tenim molts, mitjans aeris també, però l'altre, i necessitem posar mans a que no tinguem simultaneïtat, i ara això és prioritari màxim de treballar molta gent aquí.
6: Els responsables de l'operatiu insisteixen que de moment es manté una actitud de prudència i que caldrà veure com evoluciona l'incendi al llarg de la jornada abans de valorar els pròxims passos. D'altra banda, també hem pogut parlar amb veïns de Calonge i de Cruïlles, qui va ser que els van evacuar el divendres per aquest incendi que va afectar a gran part de Mas Ambrós de Calonge i també la zona de Cruïlles. Els escoltem.
7: Hace tres días que estaban en el hotel y ahora son amigos de Calonge que me dice Natalie viene a dormir, porque nadie me pregunta dónde me voy a dormir. Yo no puedo subir a mi casa, pero ¿dónde me voy a dormir? Si yo no tengo amigos, yo está a la calle.
8: El foc no està apagat oficialment, llavors el que ens han donat és un permís per pujar a donar menjar als animals, als peixos i als gats que tenen allà.
6: En paral·lel, Ferran García també s'ha referit a un nou incendi de vegetació agrícola declarat aquest matí entre Terrades i Llers a l'Alt Empordà, tot i que ha remarcat que el dispositiu desplegat a les Gavarres continua plenament operatiu i centrat a evitar qualsevol desestabilització del gran incendi forestal.
1: Gràcies, Raül Martín, des de Televisió de Costa Brava, un incendi que té també un vessant polític, ja que Junts per Catalunya demanarà explicacions al govern després de saber que l'operari que va originar l'incendi amb una radial en uns treballs de manteniment de carreteres estava subcontractat pel Departament de Territori. Josep Rius és portaveu dels Juntaires.
9: Demanarem explicacions a la consellera Paneque per aquest encàrrec del Departament de Territori sobre si era necessari, donades les circumstàncies climàtiques que vivim, i també sobre si s'havien donat les instruccions oportunes per evitar el risc d'incendi elevat. No estem buscant culpables, però sí que exigim transparència perquè si hi va haver algun error no es torni a produir.
4: Des del PSC, la viceprimera secretària i portaveu del partit, Lluïsa Moret, ha destacat la bona col·laboració entre les administracions en les tasques d'extinció i ha defensat la feina de prevenció en un nou escenari de canvi climàtic.
10: És molt important la feina que s'està fent i s'està impulsant també des del govern de la Generalitat, centrades també en les polítiques de prevenció, de gestió forestal, de protecció dels entorns naturals i la coordinació, evidentment, entre les institucions i els serveis d'emergència a l'hora de fer front a aquest canvi climàtic i a aquesta emergència climàtica.
1: I és que l'incendi de les Gavarres ha tornat a posar el focus en un debat que fa anys que s'arrossega, la gestió dels boscos. En aquest context, el director gerent de Boscat, Jordi Terrades, ha analitzat aquesta casa a la xarxa amb la feina pendent per evitar greuges com aquests grans incendis.
4: Terrades ha apuntat a la falta de professionals i a la manca de comprensió de la ciutadania com a principals problemes.
11: Perquè és una feina poc compresa, sovint ha estat precària també al llarg d'aquests últims anys, i això doncs ha fet doncs que hi hagi una manca de professionals. Al mateix temps també hi ha una manca de coneixement o de comprensió per part de la població en general. Avui les mateixes persones que pot ser que plorin perquè s'ha cremat una part de les Gavarres, potser també són les mateixes que quan han anat a passejar per allà i han vist que es tallaven arbres, s'han queixat o els hi han molestat els sorolls de les motoserres. És a dir, a vegades ho volem tenir tot i tot no pot ser.
4: Des del Boscat, la Federació Catalana d'Associacions de Propietaris Forestals alerten que l'abandonament dels boscos és sinònim de més combustible i, per tant, d'un augment del perill d'incendis.
1: Més enllà de Catalunya, aquest risc d'incendis també és molt alt. De fet, continua cremant sense control el foc que afecta la Catalunya del Nord. De moment ha calcinat 4.500 hectàrees i ha obligat a desallotjar 10.000 persones de 26 municipis a les zones d'Illa, Rodes i Boulet-Terner.
4: A Castelló evoluciona favorablement l'incendi declarat diumenge a Soneja, tot i que 500 persones continuen desallotjades. El foc ha cremat 150 hectàrees i ha entrat al Parc Natural de la Serra d'Espadà.
1: La situació és complicada i ho serà encara més els propers dies, ja que el pic de l'onada de calor no arribarà fins dimecres i dijous d'aquesta setmana. Per això hi ha actius diversos avisos de perill del Servei Meteorològic. Volem saber quines temperatures ens esperen els propers dies i fins quan ha de durar tota aquesta calor. Saludem el nostre meteoròleg de nou, en Luismi Pérez. Molt bon dia, Luismi.
3: Situació ben calorosa, la que ja estem tenint en aquests moments. De fet, a hores d'ara hi ha alguns valors propers als 40 graus, al Segrià, també al Baix Empordà, al Gironès, al Pla de l'Estany, la Baixa Garrotxa, al Bages, la banda de les Garrigues, en general al Pla de Lleida, també la Ribera d'Ebre, al nord de la Terra Alta, per tant, unes temperatures ja força extremes i, a més, amb una perspectiva d'una calor que ha de durar moltes hores, ben bé estem parlant de temperatures per sobre dels 35 graus fins que es fa plenament de nit a les comarques interiors i encara li queda molta corda a aquesta onada de calor. De fet, el pic de màxima temperatura es donarà entre el dimecres i el dijous, per exemple, a Ponent i també l'interior gironí, al prelitoral de Barcelona, indrets on passarem dels 40, 42, 43 graus. I no sembla que al llarg de la setmana vulgui afluixar gaire, fins i tot es podria enganxar una onada de calor aquesta setmana amb una altra la setmana vinent, però n'estarem molt pendents, lògicament.
0: Notícies en xarxa.
1: Esquerra Republicana reclama al govern espanyol que signi el sostre de dèficit de les comunitats autònomes amb criteris similars als que la Unió Europea aplica als estats membres. Ho diu en referència al Consell de Política Fiscal i Financera que se celebra per que han de complir les comunitats autònomes per al període 2027-2029. De moment, el govern espanyol ofereix a les comunitats mantenir un marge de dèficit del 0,1% fins al 2029.
4: Hisenda destaca que si tiren davant els governs autonòmics hauran de fer cap esforç fiscal, volíem dir, els pròxims 3 anys.
1: Mont Carvajal, bon dia.
12: Bon dia. El president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha argumentat que el criteri de sostre de despesa no ha de ser igual per totes les comunitats perquè tenen comportaments i economies diferents.
13: Quan Europa assigna sostres de dèficit en els estats que formen part de la Unió Europea, no assigna el mateix sostre de dèficit a tothom, sinó que els assigna en funció de la realitat de cada estat, de les necessitats de cada estat, etc, etc. Això és més raonable que assignar el mateix percentatge de dèficit als que estan en superàvit que als que estan en un dèficit molt gran. Hi ha administracions públiques que estan en superàvit perquè han decidit no finançar els seus serveis públics.
12: Ni la condonació del FLA ni el nou finançament no són a l'ordre del dia del Consell de Política Fiscal i Financera d'avui, sinó que es tractaran en una altra trobada aquest mes. Per part de Catalunya hi participa la consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, que abans d'entrar-hi ha subratllat la importància que Espanya tingui pressupostos generals.
14: Escoltarem avui el ministre quina és la seva proposta en relació a l'objectiu de dèficit. Aquest és el primer pas importantíssim per poder dissenyar els pressupostos generals a l'Estat. Seria una molt bona notícia que l'Estat tingués pressupostos. Crec que és el que els ciutadans necessiten i demanen, que és que fem polítiques públiques a favor, donem respostes a favor dels seus problemes, i tenir pressupostos és l'eina, l'instrument necessari per poder tirar això endavant.
12: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, té previst aprovar aquests pressupostos generals a la tardor.
1: En clau d'educació, reforçar el paper de les direccions dels centres, no abaixar ràtios de forma generalitzada, sinó en situacions que es requereixin, i destinar més recursos als centres educatius amb més complexitat, són algunes de les prioritats que fixa l'OCDE, l'Organització per la Cooperació i el Desenvolupament a Europa, per a la millora educativa a Catalunya. És el primer informe que la institució elabora en el conveni a 4 anys signat amb la Generalitat per capgirar els mals resultats acadèmics. Esther Minguell, bon dia.
15: Bon dia. L'informe estableix que el sistema educatiu català té una base sòlida, però amb uns desafiaments creixents a l'aula, amb uns alumnes amb grans desigualtats socioeconòmiques. Per revertir-ho, proposa enfortir les direccions perquè puguin liderar el projecte pedagògic, potenciar la carrera docent premiant econòmicament les figures sèniors i aquells que exerceixen en centres amb més complexitat, també adequar la formació dels mestres segons les necessitats a l'aula o tenir un sistema d'avaluació que no només ofereixi dades, sinó que permeti guiar en la millora de l'aprenentatge. Incideix també en dotar de més inversió les escoles i instituts amb l'alumnat més vulnerable i no generalitzar la baixada de ràtios d'alumnes a cada classe. Ho explica el cap de la Divisió d'Educació i Competències de la OCDE, Paulo Santiago.
16: cuidado, no se enfoquen en reducir el tamaño de las clases, por lo menos en términos generales. Puede siempre ajustarse el tamaño de las clases para circunstancias particulares donde el impacto es más grande, por ejemplo, en entornos más complejos, donde hay una proporción de alumnos que no habla bien catalán, y que ahí los grupos deben ser más pequeños. Probablemente cuando los niños son más pequeños también tiene mayor impacto tener grupos más pequeños. Entonces, que sea hecho de manera diferenciada y no solamente en el sentido de facilitar la tarea del docente.
15: Amb aquest informe, el Departament d'Educació començarà a desplegar mesures amb l'acompanyament dels experts de l'OCDE que en els propers dos anys els guiaran els canvis. Per fer aquest informe han trepitjat les aules catalanes i han parlat amb experts acadèmics, també amb docents, directors, alumnes i famílies.
14: És un quart de tres de l'educació a la salut. Els centres d'atenció primària amb més demanda a l'estiu es reforçaran amb gairebé 1.000 professionals provinents de noves contractacions o bé de reorganitzacions dels mateixos equips. Ho ha fet públic aquest matí el Departament de Salut, just tres dies després que el sindicat Metges de Catalunya denuncies que l'estiu començava sense conèixer cap assistencial específic. Maite Polo, bon dia.
17: Bon dia. Pel que fa a hospitals, Salut assegura que durant aquest mes de juliol es disposarà del 90% dels llits del sistema públic i del 84% durant l'agost. Es garanteixen les operacions no ajornables i prou llits disponibles per atendre descompensacions agudes. Segons Metges de Catalunya, però, manquen mesures organitzatives durant tot l'any i no hi ha diàleg. Javier O'Farrill és president del sector d'atenció primària de l'ICS de Metges de Catalunya.
18: No podem seguir siendo el plan de contingència del sistema. El sistema debe estar organizado. Los trabajadores, los facultativos debemos hacer nuestra función de atender bien, atender en el tiempo adecuado a la población, pero lo que no podemos estar es constantemente aguantando un sistema que está totalmente desmoronado y que antiguamente había algo de planificación y en los últimos tiempos, como todo, tenemos el silencio.
17: Més de 200 serveis de 43 hospitals i 22 CAPs s'han adherit a la campanya Ni un minut més del sindicat. Han deixat de fer hores extra per demostrar que el sistema sanitari depèn d'aquesta feina voluntària per funcionar amb normalitat.
19: Notícies en xarxa. Edició migdia.
14: A Barcelona, l'Ajuntament invertirà 100 milions d'euros en els propers 5 anys per completar la remodelació de tots els mercats municipals, entre ells el d'Hostafrancs, el de Canyelles, la Boqueria o el de Galbany. Ho preveu el pla estratègic que ha presentat avui el consistori. Carina Bellbé, bon dia.
20: Bon dia. El nou full de ruta de mercats de Barcelona completarà la reforma de tots els equipaments en els propers 5 anys amb un pressupost de 100 milions d'euros. Entre les grans remodelacions ja en marxa o previstes hi ha el Mercat de la Mercè, el de Sant Martí, el de Felip II, el de la Beceria, que s'inaugurarà el mes d'octubre, o el de l'Estrella, que finalment no posarà carpa provisional als jardins del Baix Guinardó després que els veïns ho portessin als tribunals. L'Ajuntament defensa la bona salut de la quarantena de mercats amb el 95% de les parades obertes, 7.500 llocs de treballs directes i un impacte econòmic de 560 milions. Raquel Gil és la tinenta d'alcaldia de promoció econòmica.
21: Crec que és important que ho diguem perquè si no al final tenim aquesta sensació de que els mercats van malament. Els mercats van molt bé i el millor que podem fer els barcelonins i les barcelonines perquè vagin igual de bé és anar a comprar allà. I crec que això també és important que ens ho repetim també com a consumidors, no? També on decidim comprar és una acció política.
20: El nou pla estratègic de mercats també prioritzarà durant la propera dècada la modernització i la digitalització dels equipaments, nous canals de venda i revisió horària i el repte del relleu generacional, entre d'altres aspectes.
14: Canviem de capital. A Girona, l'Ajuntament ha presentat els avenços de dos doctorats industrials per tal d'aplicar-los a polítiques municipals. Un és sobre la sequera i l'altre sobre la implantació d'una xarxa de vigilància sanitària basada en l'anàlisi de les aigües residuals. Girona FM, Said Zbay.
22: L'Ajuntament de Girona ha presentat avui els avenços de dos doctorats industrials, un per reforçar la resposta de la ciutat davant la sequera i un altre per implementar una xarxa de vigilància sanitària a partir de l'anàlisi d'aigües residuals. Escoltem el regidor Sergi Cot sobre la transferència de coneixement en polítiques municipals.
23: Podríem dir una recomanació, no? La recerca aplicada al final és intentar fer avançar les dues coses alhora, la teoria i la pràctica, no? Per tant, fas una recomanació, etcètera. I per posar per un exemple, per entendre'ns, no? Es poden agafar aquestes dues tesis d'aquí doncs, un parell d'anys, conclusions siguin, doncs, cal una inversió, m'explico, m'invento de, jo què sé, 1 milió d'euros per millorar això i poder aplicar i tenir-ho com toca, és tenir una xarxa d'abastament, per exemple, amb el Pioner.
22: Tanmateix, els projectes s'emmarquen, doncs, en el pla de doctorats industrials de la Generalitat. Generalitat que busca precisament traslladar les conclusions de les investigacions a polítiques municipals concretes.
1: I repassem altres notícies destacades d'avui. L'exsubdirectora general de Promoció de la Salut, Carmen Cabezas, desvincula l'exconseller Argimon del retard en la vacunació de policies espanyols.
4: Cabezas ha declarat en el judici als exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon per aquest retard. Ha desvinculat Argimon de qualsevol decisió sobre el tema, ja que ha assegurat que no era competència de Salut Pública. També ha defensat que un cop es va reprendre la campanya, es prioritzessin els majors de 65 anys per criteris mèdics, sense deixar de vacunar col·lectius essencials. L'exdelegada del govern espanyol, Teresa Cunillera, ha afirmat que va reclamar mantenir la vacunació dels agents i que Salut mai li va indicar problemes de dosis ni retards en censos.
1: Tancant per obres l'estació de Verdaguer del metro de Barcelona i el transbordament entre les línies 1 i 3 de l'estació de Catalunya.
4: L'estació de Verdaguer de les línies 4 i 5 estarà fora de servei fins al 30 d'agost, mentre que el transbordament entre les línies 1 i 3 a Catalunya no es reobrirà fins al 6 de setembre i mentrestant s'haurà de fer pel carrer.
1: És moment per a la cultura. Avui hagués fet 100 anys Joan Costa, dissenyador gràfic que va crear o renovar la imatge de marques tan conegudes com Gallina Blanca, Banco Santander o Seat. Fins l'any vinent es faran exposicions, es convocaran premis de disseny i fins i tot s'organitzarà un congrés internacional pensat per afrontar els reptes que planteja la intel·ligència artificial. David Navarro, bon dia.
2: Bon dia. Joan Costa va ser un dissenyador de formació autodidacta que durant la seva extensa trajectòria va participar en la creació i renovació de la identitat visual de més de 400 marques o institucions. D'ell va ser la reconeixible imatge de marca de Gallina Blanca o la proposta que el Banc Santander adoptés el color vermell, per exemple. Sempre, com ha explicat el comissari de l'any que porta el seu nom, Jesús del Hoyo, amb la idea que la imatge és comunicació i ha d'anar dirigida a les persones.
5: Diseñaba desde las necesidades de la gente, no desde una visión utópica en una atalaya fantástica, ¿no? Donde todo es ideal. No, tocando, preguntando, analizando el comportamiento de las personas, porque el diseño se hace para las personas.
2: Sota el nom d'en Joan Costa, la concepció del disseny actual, fins l'any vinent s'organitzaran esdeveniments com dues exposicions, una d'itinerant i una altra al Palau Robert, o un concurs internacional de cartells. També es farà un congrés internacional que tractarà sobre el disseny en l'era de la intel·ligència artificial i sobre els reptes contemporanis de la comunicació.
1: I arriben els esports. Que ens porta Anna Freixa. Bon dia, Anna. Avui el Tour de França ja deixa Catalunya després de 3 etapes.
7: Bon dia, Marta. En aquesta darrera etapa la prova ha engegat a Granollers i s'acabarà a la Catalunya del Nord, als Angles, al voltant de les 5 de la tarda, amb gairebé 196 quilòmetres, passant per Vic, Ripoll, Camp de Bànol o Puigcerdà. L'etapa comptarà amb 4 ports de muntanya, 3 de tercera categoria i un de primera, l'ascens de la Collada de Toses. Una etapa que no tindrà públic quan travessi la frontera francesa com a conseqüència dels incendis que afecten als Pirineus Orientals. Jonas Vingegaard continua líder després de l'etapa d'ahir, però a només 6 segons hi ha Tadej Pogacar. Ara mateix hi ha una escapada de 18 ciclistes que ha deixat enrere el pilot, on hi ha precisament Vingegaard i Pogacar.
1: Els aficionats al ciclisme catalans s'estan volcant en l'esdeveniment. A Vic, la Rambla del Passeig s'ha omplert de persones que no volien perdre's un esdeveniment que consideren històric. El 9FM, Marcel Puig, bon dia.
8: Bon dia, doncs sí, ara fa uns minuts ha passat tot el pilot de ciclista d'aquesta tercera etapa del Tour de França per la Rambla del Passeig de Vic, plena a vessar perquè l'Ajuntament de Vic ha muntat una fun zone amb zona de música, zona per als nens, més altres activitats, i han esperat a quarts de 12 del migdia a la caravana que l'han vist passar, i ara fa pocs minuts a quarts de 2 de la tarda han vist passar a tots els ciclistes. A Osona, els ciclistes han entrat per Sant Martí de Centelles i al mig han passat per Vic. Ara s'enfilaven cap a Manlleu i sortiran cap al Ripollès. Escoltem alguns dels aficionats que estaven mirant a l'altura durant el matí a Vic.
24: Sí, home, ja hem vingut abans per agafar lloc.
25: Sí, aquí estem per agafar gorres, paraigües, de tot.
26: No, nosaltres això se'ns fa gros. Nosaltres organitzem la crono d'aquí Vic. És un acte humil, però bueno, avui és un dia històric, passa el Tour per aquí i volíem col·laborar-hi amb el que... contents que ens deixin col·laborar-hi. No ens ho imaginem. Bueno, jo crec que la gent avui ho ha començat a veure, però els que el seguim al ciclisme i hem anat a França, el que mou el Tour no ho mou cap carrera del món.
8: Doncs ple vessar estava al passeig de Vic i ara ja s'enfilen cap a cap al Ripollès i acabaran als Angles aquests corredors de la tercera, etapa d'altura. A més, a Vic ha coincidit amb l'últim dia de festa major, festa local, i per tant la rebuda ha estat realment espectacular aquí a la Rambla.
1: Gràcies, Marcel Puig. Anirem seguint doncs aquesta cursa, en etapa, aquesta etapa per terres catalanes del Tour de França. I a banda de la prova ciclista, l'actualitat esportiva, Anna, també està marcada pel Mundial de Futbol.
7: Sí, perquè aquest vespre a les 9 la selecció espanyola buscarà l'accés als quarts de final davant la Portugal de Cristiano Ronaldo. Ahir ja es van disputar alguns partits de vuitens amb la sorprenent eliminació del Brasil per 1-2 contra una Noruega liderada per Haaland, autor dels dos gols noruecs. Als quarts de final, Noruega s'enfrontarà a Anglaterra, que es desfeia de més. Mèxic. En hoquei patins, el Barça ha fet oficial el fitxatge de Martí Casas fins al 2029. El mataroní arriba procedent del Reus, on ha jugat les últimes tres temporades. Escoltem-lo.
0: No t'enganyaré, per un culer des de naixement, crec que és el somni de qualsevol nen poder vestir aquesta samarreta, i a sobre en l'esport que tant estimem, així que la veritat que un dels dies més feliços de la meva vida. Amb la família, sobretot, amb la meva filla, amb la meva dona, portem molts anys voltant, i crec doncs també en el tassó del Maresme, i al final doncs és un autèntic honor, molta responsabilitat també, defensar aquests colors.
7: En bàsquet, el Real Madrid ha fet oficial la incorporació de Pedro Martínez com a nou tècnic de l'equip per les properes tres temporades. El català arriba després de proclamar-se campió de la Lliga Endesa amb el València en bàsquet. Així es presentava Pedro Martínez a les xarxes socials del Club Blanc.
3: En primer lugar, es un honor. Una entidad, un club mítico, han pasado por aquí algunos de los mejores jugadores, algunos de los mejores entrenadores del mundo. Y evidentemente, pues es un orgullo formar parte. Conozco el legado. Y bueno, pues intentar dar mi máximo para estar a la altura de los profesionales que han pasado antes por aquí.
1: Gràcies, Anna Freixas. L'última hora dels esports avui molt atapeïts. Fem ara una petita pausa i tornem de seguida a partir de 2:15 amb més actualitat.

0: Ona Malgrat. Ona Malgrat.
1: Ona Malgrat, 107.4.

0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Alerta màxima a pràcticament tot Catalunya per l'alt risc d'incendi forestal. 45 municipis estan en el nivell 4 del pla alfa, el més alt, i que implica un risc extrem en plena onada de calor. La segona de l'estiu, però gairebé 400 municipis més estan només una mica per sota, en el nivell 3 d'aquest pla, que implica perill molt alt de foc forestal. Tot plegat mentre els bombers encara no han pogut donar per controlat l'incendi al massís de les Gavarres, que ha calcinat més de 2.000 hectàrees. Des de bombers, el sotsinspector Ferran García es declara preocupat per si es declaren més focs.
2: La simultaneïtat és fatal perquè a nivell de comandaments, de centres de control, no és infinit això. Els camions en tenim molts, mitjans aèris també, però l'altre, i necessitem posar mans a que no tinguem simultaneïtat. I ara això és prioritari màxim de treballar molta gent aquí.
1: El risc es multiplica amb l'onada de calor que tenim a sobre i que no arribarà al seu pic fins dimecres o dijous. De fet, hi ha diversos avisos de perill activats per part del Servei Meteorològic. Lluís Mi Pérez, bon dia.
3: Bon dia. Una onada de calor, la que anirem tenint al llarg de les properes hores i els propers dies a Catalunya. De fet, a hores d'ara, déu-n'hi-do com s'enfila la temperatura i ja tenim valors que passen dels 35 graus a l'interior de l'Empordà, també a la vall del Llobregat i cap a les comarques de l'Ebre i de Ponent. Temperatures que acabaran passant dels 40 graus aquesta tarda en alguns racons del Pla de Bages, del Pla de Lleida i també de la Ribera d'Ebre. Tot plegat amb molt pocs núvols. Aquesta tarda, ja avançada, es formarà alguna tempesta de calor, sobretot al Prepirineu de Lleida, cap al nord de la Noguera, cap al Montsec, també al Pallars Jussà, l'Alt Urgell i al Solsonès. Aquí hi ha algun xàfec, però d'una forma francament local. Pel que fa demà, la mateixa situació que avui o encara amb més calor. Estarem parlant de molts valors de 35 a 42 graus. Per tant, una calor canicular al 100%. N'estem pendents a la xarxa.
1: És dilluns 6 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Esquerra reclama al govern espanyol que signi el sostre de dèficit de les comunitats autònomes amb criteris similars als que fa servir la Unió Europea amb que els estats membres. Sonia Kerr.
4: Tot plegat quan està en marxa el Consell de Política Fiscal i Financera per fixar la regla de despesa que han de complir les comunitats autònomes. De moment, el govern espanyol ofereix a les comunitats mantenir un marge de dèficit del 0,1% fins al 2029.
1: L'Organització per la Cooperació i el Desenvolupament Europa planteja les bases de la millora educativa que necessita Catalunya.
4: I apunta a reforçar el paper de les direccions de les escoles, no abaixar ràtios de forma generalitzada i destinar més recursos als centres educatius amb més complexitat. És el primer informe que la institució europea elabora per revertir els mals resultats acadèmics.
1: Els centres d'atenció primària amb més demanda a l'estiu es reforçaran amb gairebé 1.000 professionals.
4: Ho ha fet públic el Departament de Salut 3 dies després que metges de Catalunya denunciés que l'estiu començava sense conèixer cap pla assistencial específic.
1: En cultura engega l'any Joan Costa en el centenari del naixement d'aquest dissenyador gràfic responsable de la imatge de més de 400 marques.
4: Va crear o renovar la imatge de Gallina Blanca, Banco Santander o Seat. Fins l'any vinent es faran exposicions, es convocaran premis de disseny i fins i tot s'organitzarà un congrés internacional.
1: Els esports, última etapa del Tour de França per territori català, Anna Freixa.
5: Aquesta tercera etapa ha engegat a Granollers i s'acabarà a la Catalunya del Nord, als Angles, al voltant de les 5 de la tarda. Amb gairebé 196 quilòmetres comptarà amb 4 ports de muntanya. Després de dues etapes, Jonas Vingegaard segueix líder, però amb només 6 segons de diferència respecte a Tadej Pogacar.
1: Al control de so tenim l'Ivan López, a la redacció i la coordinació la Sònia Kerr. Passant gairebé 4 minuts a 2:15.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Pràcticament tot Catalunya està en risc alt d'incendi forestal. 45 municipis de 9 comarques fins i tot pateixen un risc extrem que Protecció Civil situa en el nivell 4 del Pla Alfa. Són localitats del Baix Empordà, l'Alt Urgell, el Gironès, la Noguera, el Pallars Jussà i la Ribera d'Ebre.
4: A més, s'ha ampliat el nivell 3 d'aquest pla per perill molt alt d'incendi a 385 municipis de 30 comarques.
1: Tot plegat quan encara no s'ha donat per controlat l'incendi declarat divendres al massís de les Gavarres, al Baix Empordà. Els bombers centren tots els esforços en 3 punts que encara els preocupen, especialment el flanc dret, perquè pot escapar-se amb la marinada i obrir-se cap a Girona i Salrà. El foc ha cremat, de moment, més de 2.000 hectàrees. Última hora amb Televisió de Costa Brava. Raül Martín, bon dia.
6: Bon dia, doncs sí, fa una hora han fet aquesta compareixença als bombers de la Generalitat i extrema la vigilància davant el pic de calor i mantenen el focus en el flanc dret de l'incendi de les Gavarres. Els bombers mantenen estabilitzat l'incendi, però alerten que les pròximes hores seran especialment delicades per l'episodi de calor intensa previst per aquest dilluns. El sotsinspector dels bombers, Ferran García, ha explicat que ara és el moment en què cal estar més atents, ja que les altes temperatures poden afavorir noves represes dins del perímetre d'incendi. Durant el matí s'han detectat alguns focus secundaris en un barranc situat al primer terç del flanc esquerre, una zona que els equips mantenen sota una vigilància constant. Tot i això, el flanc dret continua sent el punt que més preocupa els bombers i segueix sent la principal prioritat de l'operatiu. També es manté el control sobre una part del flanc esquerre on el foc es va acabar extingint de manera natural. Actualment els efectius treballen des de terra en quatre sectors diferents del perímetre per consolidar les zones més sensibles i actuar amb rapidesa davant qualsevol revifada. De tot, n'ha parlat el sotsinspector dels bombers, Ferran García.
2: La simultaneïtat és fatal perquè a nivell de comandaments, de centres de control, no és infinit això. Els camions en tenim molts, mitjans aèris també, però l'altre, i necessitem posar mans a que no tinguem simultaneïtat. I ara això és prioritari màxim de treballar molta gent aquí.
6: Els responsables de l'operatiu insisteixen que de moment es manté una actitud de prudència i que caldrà veure com evoluciona l'incendi al llarg de la jornada abans de valorar els pròxims passos. D'altra banda, també hem pogut parlar amb veïns de Cruïlles i de Calonja, que han estat una de les zones més afectades per aquest incendi. Asseguren que els van haver d'evacuar i ara mateix escoltem com van viure aquesta evacuació i com es troben ara mateix.
7: Hace tres días que estaban en el hotel y ahora son amigos de Calonge que me dice Natalie viene a dormir porque nadie me pregunta dónde me voy a dormir. Yo no puedo subir a mi casa, pero ¿dónde me voy a dormir? Si yo no tengo amigos, yo está a la calle.
8: El foc no està apagat oficialment. Llavors el que ens han donat és un permís per pujar a donar menjar als animals, als peixos i als gats que tenen allà.
6: En paral·lel, Ferran García també s'ha referit a un nou incendi de vegetació agrícola declarat aquest matí entre Terrades i Llers a l'Alt Empordà, tot i que ha remarcat que el dispositiu desplegat a les Gavarres continua plenament operatiu i centrat a evitar qualsevol desestabilització del gran incendi forestal.
1: Gràcies, Raül Martín, des de Televisió de Costa Brava. I és que aquest incendi de les Gavarres té també un vessant polític. Junts per Catalunya demanarà explicacions al govern després de saber que l'operari que va originar el foc amb una radial en uns treballs de manteniment de carreteres estava subcontractat pel Departament de Territori.
5: Josep Rius és el portaveu dels juntaires.
9: Demanarem explicacions a la consellera Paneque per aquest encàrrec del Departament de Territori sobre si era necessari, donades les circumstàncies climàtiques que vivim, i també sobre si s'havien donat les instruccions oportunes per evitar el risc d'incendi elevat. No estem buscant culpables, però sí que exigim transparència perquè si hi va haver algun error no es torni a produir.
5: Des del PSC, la viceprimera secretària i portaveu del partit, Lluïsa Moret, ha destacat la bona col·laboració entre les administracions en les tasques d'extinció i ha defensat la feina de prevenció en un nou escenari de canvi climàtic.
10: És molt important la feina que s'està fent i s'estan posant també des del govern de la Generalitat, centrades també en les polítiques de prevenció, de gestió forestal, de protecció dels entorns naturals i la coordinació, evidentment, entre les institucions i els serveis d'emergència a l'hora de fer front a aquest canvi climàtic i a aquesta emergència climàtica.
1: Més enllà de Catalunya, també el risc d'incendi en diversos punts continua cremant sense control el foc que afecta la Catalunya del Nord. De moment ha calcinat 4.500 hectàrees i ha obligat a desallotjar 10.000 persones de 26 municipis a les zones d'Illa, Rodes i Voltaire-Negre, a França.
5: A Castelló, mentrestant, evoluciona favorablement l'incendi declarat diumenge a Soneja, tot i que 500 persones continuen encara desallotjades. El foc ha cremat 150 hectàrees i ha entrat al Parc Natural de la Serra d'Espadà.
1: I la policia local de Torroella de Montgrí, al Baix Empordà, ha detingut un jove de 30 anys per encendre 4 focus d'incendi al camí vell que uneix el poble amb l'Estartit.
5: Va ser diumenge al vespre quan els agents van identificar el noi quan va intentar robar en una botiga. El jove es va mostrar agressiu, els va amenaçar i va fugir corrents. Els agents van activar una recerca i el van trobar poc després al camí vell. Havia encès vegetació a 4 punts diferents, separats pocs metres l'un de l'altre, amb l'intenció de crear un incendi. La policia els va poder apagar amb un extintor i van detenir el jove.
1: Una acció perillosíssima, donat la situació complicadíssima que s'està vivint, que us estem explicant, i que ho serà encara més els propers dies, ja que el pic de l'onada de calor no arribarà fins dimecres i dijous d'aquesta setmana. Per això hi ha actius diversos avisos del Servei Meteorològic. Volem saber quines temperatures ens esperen els propers dies i ho hem preguntat al nostre home del temps, en Lluís Mi Pérez.
3: Situació de calor extrema. Hem de parlar que som a la setmana estadísticament on comencen les onades de calor més intenses a Catalunya, però amb un superàvit de graus que s'està ja sentint des de fa mesos. De fet, a finals del mes de maig vam tenir temperatures desbocades, gran part del mes de juny temperatures molt altes, i els 6 dies que portem de juliol ja amb aquests valors que volten als 40 graus. De fet, a hores d'ara aquests 40 s'estan marcant a l'ombra a moltes comarques interiors de Girona, també de la Catalunya central, de l'Ebre i de Ponent. Aquesta tarda 41-42 graus tindrem, per exemple, el Segrià. I no s'acaba aquí aquesta calor. Demà la mateixa situació, fins i tot més calor. A Girona i Barcelona, 41-42 graus es podrien assolir en alguns indrets interiors de l'Empordà, també de la Vall del Llobregat, i el màxim de calor, per si fos poc, entre el dimecres i el dijous. Haurem d'estar pendents, però probablement s'arribaran a rècords. 43-44 graus a Ponent. Són temperatures desbocades, de les quals doncs n'haurem d'estar molt i molt pendents.
0: Notícies en xarxa.
1: Entrem en matèria política. Esquerra reclama al govern espanyol que signi el sostre de dèficit de les comunitats autònomes amb criteris similars als que la Unió Europea aplica als estats membres. Ho diu en referència al Consell de Política Fiscal i Financera en marxa a Oviedo per fixar la regla de despesa que han de complir les comunitats. De moment, el govern espanyol els ofereix mantenir un marge de dèficit del 0,1% fins al 2029.
5: Hisenda destaca que si tira endavant els governs autonòmics no hauran de fer cap esforç fiscal els pròxims 3 anys.
1: Bon Carvajal, bon dia.
11: Bon dia. El president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha argumentat que el criteri de

0: ni la condonació del FLA ni el nou finançament no són a l'ordre del dia del Consell de Política Fiscal i Financera d'avui, sinó que es tractaran en una altra trobada aquest mes. Per part de Catalunya hi participa la consellera d'Economia i Finances, Alícia Romero, que abans d'entrar-hi ha subratllat la importància que Espanya tingui pressupostos generals.
1: Escoltarem avui el ministre quina és la seva proposta en relació a l'objectiu de dèficit. Aquest és el primer pas importantíssim per poder dissenyar els pressupostos generals de l'Estat. Seria una molt bona notícia que l'Estat tingués pressupostos. Crec que és el que els ciutadans necessiten i demanen, que és que fem polítiques públiques a favor, donem respostes a favor dels seus problemes, i tenir pressupostos és l'eina, és l'instrument necessari per poder tirar això endavant.
0: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, té previst aprovar aquests pressupostos generals a la tardor.
2: Entrem en matèria d'educació. Reforça el paper de les direccions de les escoles i els instituts, no abaixar ràtios de forma generalitzada, sinó en situacions que requereixi, o destinar més recursos als centres educatius amb més complexitat. Aquestes són algunes de les prioritats que fixa l'OCDE, l'Organització per la Cooperació i el Desenvolupament a Europa, per a la millora educativa de Catalunya. És el primer informe que la institució elabora en el conveni a 4 anys signat amb la Generalitat per tal de capgirar els mals resultats acadèmics. Esther Minguell, bon dia.
3: Bon dia. L'informe estableix que el sistema educatiu català té una base sòlida, però amb uns desafiaments creixents a l'aula amb alumnes amb grans desigualtats socioeconòmiques. Per revertir-ho, proposa enfortir les direccions perquè puguin liderar el projecte pedagògic, potenciar la carrera docent premiant econòmicament les figures sèniors i aquells que exerceixen en centres amb més complexitat. També adequar la formació dels mestres segons les necessitats a l'aula o tenir un sistema d'avaluació que no només ofereixi dades, sinó que permeti guiar la millora de l'aprenentatge. Incideix també en dotar de més inversió les escoles i instituts amb alumnat més vulnerable i no generalitzar la baixada de ràtios d'alumnes a les classes. Ho explica el responsable d'Educació i Competències de la OCDE, Paulo Santiago.
4: Cuidado, no se enfoquen en reducir el tamaño de las clases, por lo menos en términos generales. Puede siempre ajustarse el tamaño de las clases para circunstancias particulares donde el impacto es más grande. Por ejemplo, en entornos más complejos, donde hay una proporción de alumnos que no habla bien catalán y que ahí los grupos deben ser más pequeños.
3: Amb aquest informe, el Departament d'Educació començarà a desplegar mesures amb l'acompanyament dels experts de l'OCDE que en els propers 2 anys els guiaran els canvis.
2: Mentrestant, els sindicats d'educació fan balanç de les reivindicacions aconseguides fins ara i reflexionen sobre com encarar el curs vinent. En el cas de l'Hospitalet de Llobregat, l'acord signat amb Educació permetrà l'arribada de més de 32 professionals al setembre per atendre l'escola inclusiva a la ciutat. Mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
5: El curs ha acabat, però no les demandes per millorar el sistema educatiu. Tot i que encara no se sap quines mobilitzacions hi haurà per l'inici del pròxim curs, els sindicats es mostren disposats a continuar negociant. Escoltem Xavi Vilanova, delegat d'Usteca a l'Hospitalet.
6: Hem aconseguit un salt qualitatiu en aterrar diferents millores del que estàvem reivindicant. Però hem d'anar a aconseguir més coses.
5: Pel que fa a l'altre sindicat majoritari de l'Hospitalet, Comissions Obreres, Mònica Bori, delegada d'Educació, parla sobre les millores aconseguides.
7: Nosaltres veiem això com un pas endavant, ho veiem com un canvi de paradigma i és un punt d'inflexió per continuar treballant.
5: Al març, el Departament d'Educació va arribar a un primer pacte amb Comissions i UGT. Al maig va arribar a un segon principi d'acord amb USTEC i professors de secundària. Tot i les millores, més d'un 65% dels docents van votar no al preacord i l'USTEC es va fer enrere. Es va tornar a les vagues, però la Generalitat va decidir tirar les mesures endavant. A l'Hospitalet, aquest acord permetrà l'arribada de més de 32 professionals per atendre l'escola inclusiva a la ciutat al proper curs escolar.
2: Passa un minut de 3:15, anem de l'educació a la salut. Als centres d'atenció primària amb més demanda a l'estiu es reforçaran amb 972 professionals provinents de noves contractacions o de reorganitzacions dels mateixos equips. Ho ha fet públic el Departament de Salut just 3 dies després que el Sindicat Metges de Catalunya denunciés que l'estiu començava sense conèixer cap pla assistencial específic. Maite Polo, bon dia.
8: Bon dia. Pel que fa a hospitals, Salut assegura que durant aquest mes de juliol es disposarà del 90% dels llits del sistema públic i del 84% durant l'agost. Es garanteixen les operacions no ajornables i prou llits disponibles per atendre descompensacions agudes. Segons Metges de Catalunya, però, manquen mesures organitzatives durant tot l'any i no hi ha diàleg. Javier O'Farrill és president del sector d'atenció primària de l'ICS de Metges de Catalunya.
9: No podemos seguir siendo el plan de contingencia del sistema. El sistema debe estar organizado. Los trabajadores, los facultativos debemos hacer nuestra función de atender bien, atender en el tiempo adecuado a la población, pero lo que no podemos estar es constantemente aguantando un sistema que está totalmente desmoronado.

0: y que antiguamente había algo de planificación y en los últimos tiempos, como todo, tenemos el silencio.
1: Més de 200 serveis de 43 hospitals i 22 CAPs s'han adherit a la campanya Ni un minut més del sindicat. Han deixat de fer hores extra per demostrar que el sistema sanitari depèn d'aquesta feina voluntària per funcionar amb normalitat.
2: Seguim amb tu, Maite, perquè el Departament de Salut vol millorar l'ús que es fa dels medicaments a Catalunya a través d'una enquesta que està disponible fins divendres, fins al 10 de juliol. És en línia i es pot trobar a les farmàcies, als centres de primària, les xarxes socials i punts d'informació. Reduir el mal ús d'alguns fàrmacs és un dels objectius, i ho ha explicat la responsable de l'àrea del medicament del Servei Català de la Salut a aquesta casa a la xarxa.
1: Llegir el codi QR i dedicar entre 5 i 10 minuts a respondre si es pren bé la medicació, si s'inverteixen prou diners públics en medicaments, si és necessària la indústria farmacèutica per garantir la recerca o si s'està d'acord en la participació de la ciutadania en la presa de decisions públiques. Els responsables esperen la participació de persones de totes les edats, tot i que reconeixen que algunes persones grans poden necessitar ajuda. En el focus de salut, corregir usos inadequats de medicaments, sempre amb la base d'una conversa amb el professional sanitari. Anna Clopés és directora de l'àrea del medicament del Servei Català de la Salut i ho explica a la xarxa.
3: Es recomana que els governs tinguin estratègies definides pel bon ús. Això ho recomana l'Organització Mundial de la Salut. I com no pot ser d'una altra manera, volem l'opinió, les necessitats, les demandes, les aportacions que ens pugui fer la ciutadania. A vegades el que passa és que també utilitzem aquest medicament en substitució d'altres accions, com pot ser un canvi d'estil de vida, fer deport, un canvi alimentari. Llavors, potser, no?, d'un valor social podem passar-nos a una medicalització excessiva de les nostres vides.
1: A l'octubre o novembre, representants del CatSalut debatran els resultats de l'enquesta amb grups de pacients i esperen posar en pràctica els primers canvis ja l'any vinent.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: A Barcelona, l'Ajuntament invertirà 100 milions d'euros en els propers 5 anys per completar la remodelació de tots els mercats municipals. Avui n'han presentat els detalls. Carina Bellbé, bon dia.
5: Bon dia. El nou full de ruta de mercats de Barcelona completarà la reforma de tots els equipaments en els propers 5 anys amb un pressupost de 100 milions d'euros. Entre les grans remodelacions ja en marxa o previstes, hi ha el Mercat de la Mercè, el de Sant Martí, el de Felip II, el de la Beceria, que s'inaugurarà al mes d'octubre, o el de l'Estrella, que finalment no posarà carpa provisional als jardins del Baix Guinardó després que els veïns ho portessin als tribunals. L'Ajuntament defensa la bona salut de la quarantena de mercats amb el 95% de les parades obertes, 7.500 llocs de treballs directes i un impacte econòmic de 560 milions. Raquel Gil és la tinenta d'alcaldia de promoció econòmica.
6: Crec que és important que ho diguem perquè si no al final tenim aquesta sensació de que els mercats van malament. Els mercats van molt bé i el millor que podem fer els barcelonins i les barcelonines perquè vagin igual de bé és anar a comprar allà. I crec que això també és important que ens ho repetim també com a consumidors, no? També on decidim comprar és una acció política.
5: El nou pla estratègic de mercats també prioritzarà durant la propera dècada la modernització i la digitalització dels equipaments, nous canals de venda i revisió horària i el repte del relleu generacional, entre d'altres aspectes.
2: Canviem de comarques, l'Audiència Provincial de Lleida resol gairebé 90.000 assumptes judicials en el darrer any. Malgrat tot, més de 70.000 expedients continuen en tràmit per la saturació dels jutjats de primera instància. Guau Lleida Ràdio, Carla Serrano.
7: Aquest dilluns al matí ha tingut lloc la presentació de la memòria anual de l'Audiència de Lleida, on el seu president, Albert Guilanyà, ha destacat la necessitat de la creació de noves places pels propers anys.
8: De caràcter molt urgent, que possiblement podrien crear-se abans de que acabés l'any, hi hauria la sisena plaça a la secció segona de l'Audiència Provincial, que ara en aquest moment disposa de 5 places, passaria a tindre 6 places de magistrat, la creació de la plaça número 3 a Cervera, que em fa l'efecte que és absolutament indispensable.
7: El president ha explicat que aquesta saturació dels jutjats ha estat provocada per un mal dimensionament de les places creades durant els darrers 20 anys i perquè molts advocats d'arreu d'Espanya presenten demandes a Lleida. Segons el Consell General del Poder Judicial, una plaça hauria d'assumir 1.200 assumptes a l'any i actualment les 6 primeres de Lleida en tenen gairebé 3.000, encapçalant els rànquings de tot l'Estat. A més, actualment la província de Lleida compta amb 46 places, de les quals 12 pertanyen a jutges substituts.
2: I és moment per a la cultura. Avui hagués fet 100 anys Joan Costa, dissenyador gràfic que va crear o renovar la imatge de marques tan conegudes com Gallina Blanca, Banco Santander o Seat. Fins l'any vinent es faran exposicions, es convocaran premis de disseny i fins i tot s'organitzarà un congrés internacional. David Navarro, bon dia.
9: Bon dia. Joan Costa va ser un dissenyador de formació autodidacta que durant la seva extensa trajectòria va participar en la creació i renovació de la identitat visual de més de 400 marques o institucions. D'ell va ser la reconeixible imatge de marca de Gallina Blanca o la proposta que el Banc Santander adoptés el color vermell, per exemple. Sempre, com ha explicat el comissari de l'any que porta el seu nom, Jesús del Hoyo, amb la idea que la imatge és comunicació i ha d'anar dirigida a les persones.
10: Diseñaba desde las necesidades de la gente, no desde una visión utópica en una atalaya fantástica, ¿no? Donde todo es ideal. No, tocando, preguntando, analizando el comportamiento de las personas, porque el diseño se hace para las personas.
9: Sota el nom d'en Joan Costa, la concepció del disseny actual, fins l'any vinent s'organitzaran esdeveniments com dues exposicions, una d'itinerant i una altra al Palau Robert, o un concurs internacional de cartells. També es farà un congrés internacional que tractarà sobre el disseny en l'era de la intel·ligència artificial i sobre els reptes contemporanis de la comunicació.
2: I arriben els esports. Que ens porta Anna Freixa. Bon dia, Anna. Avui el Tour de França és protagonista, tot i que ja deixa Catalunya després de 3 etapes en terres catalanes.
11: Bon dia, Marta. Sí, en aquesta darrera etapa la prova ha engegat a Granollers i s'acabarà a la Catalunya del Nord, als Angles, al voltant de les 5 de la tarda. Amb gairebé 196 quilòmetres, aquesta etapa comptarà amb 4 ports de muntanya, 3 de tercera categoria i un de primera, l'ascens a la Collada de Toses. Una etapa que no tindrà públic quan travessi la frontera francesa com a conseqüència dels incendis que afecten els Pirineus Orientals. Jonas Vingegaard continua líder després de l'etapa d'ahir, però només 6 segons de marge respecte a Tadej Pogacar. Ara mateix hi ha una escapada de ciclistes que tenen 3 minuts de marge respecte al pilot on hi ha precisament Vingegaard i Pogacar. El pas per Camp de Bànol, Mats Pedersen ha estat el primer.
2: Doncs justament a Camp de Bànol el públic està vibrant amb aquesta prova. Estan omplert les dues bandes de la Nacional 260 per veure els ciclistes. Anem fins allà. Ràdio Ripoll, Marc Roura, bon dia.
12: Hola, bon dia. Doncs sí, el Tour de França justament acaba de passar ara per aquí els últims, acaben de passar per Camp de Bànol. El grup de ciclistes escapats s'han disputat l'esprint intermedi que finalment, com dèieu, s'ha endut el danès Mats Pedersen de l'equip Lidl Trek. El pas del Tour de França ha plegat centenars de persones aquí al municipi que han sortit als carrers a veure i a viure aquesta etapa del Tour de França. De fet, molts campdevanolencs, com la Tània o en Pol, han volgut aportar el seu granet de sorra fent voluntaris.
13: Nosaltres amb la família, com que és un dia de festivitat i algo excepcional aquí al nostre poble, doncs hem volgut participar, col·laborar i bueno, fer el que és l'ambient que estem veient per aquí, la gent del poble, gent de fora, i que passi per aquí és doncs una sort.
14: M'agraden molt les bicis de carretera i l'esport en general i per això he vingut aquí i a sobre tinc família que són voluntariats i és un pas més per poder-ho vindre amb més facilitat. I una cosa a més també és que és un orgull tindre-ho aquí a la nostra terra, que feia 70 anys que no passava i és una oportunitat.
12: Ja ho sentiu, doncs un ambient de gala i molta expectació a peu d'asfalt per viure en directe el major espectacle del ciclisme mundial.
2: Sens dubte, gràcies Marc Roura des de Ràdio Ripoll. I a banda del Tour, l'actualitat esportiva també està marcada, Anna, pel Mundial de Futbol.
11: Sí, perquè aquest vespre a les 9 jugarà a la selecció espanyola, on buscarà l'accés als quarts de final davant la Portugal de Cristiano Ronaldo. En hoquei patins, el Barça ha fet oficial el fitxatge de Martí Casas fins al 2029. Escoltem-lo.
15: No t'enganyaré, per un culer des de naixement, crec que és el somni de qualsevol nen poder vestir aquesta samarreta, i a sobre en l'esport que tant estimem, així que la veritat que un dels dies més feliços de la meva vida. Amb la família, sobretot, amb la meva filla, amb la meva dona, portem molts anys voltant i crec que doncs, també nosaltres som del Maresme i al final doncs, és un autèntic honor, molta responsabilitat també a defensar aquests colors.
11: En bàsquet, el Real Madrid ha fet oficial ja la incorporació de Pedro Martínez com a nou tècnic de bàsquet durant les 3 properes temporades. El català arriba després de proclamar-se campió de la Lliga Endesa amb el València Bàsquet. I segons ha pogut saber la xarxa, el Quitzenàs Manresa està molt interessat en el fitxatge del pivot canadenc amb passaport sud-africà Nick Onghenda.
2: Gràcies, Anna Freixa, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Alerta màxima avui pràcticament a tot Catalunya pel risc d'incendi forestal. 45 municipis estan en nivell 4 del Pla Alfa, el més alt, i que implica un risc extrem. En plena onada de calor, la segona de l'estiu, gairebé 400 municipis més estan només una mica per sota en el nivell 3 d'aquest pla, que implica perill molt alt de foc forestal. Tot plegat mentre els bombers encara no han pogut donar per controlar l'incendi al massís de les Gavarres, que ha calcinat ja més de 2.000 hectàrees. Des de bombers, el sotinspector Ferran García es declara preocupat.
2: La simultaneïtat és fatal perquè a nivell de comandaments, de centres de control, no és infinit, això, els camions en tenim molts, mitjans aèris també, però l'altre, i necessitem posar mans a que no tinguem simultaneïtat. I ara això és prioritari màxim de treballar molta gent aquí.
1: Esquerra reclama al govern espanyol que assigni el sostre de dèficit a les comunitats autònomes en criteris similars als de la Unió Europea que aplica a cada estat membre. Tot plegat quan està en marxa el Consell de Política Fiscal i Financera per fixar la regla de despesa que han de complir les comunitats autònomes. De moment, el govern espanyol ofereix a les comunitats mantenir un marge de dèficit del 0,1% fins al 2029. Oriol Junqueras és president d'Esquerra.
3: Quan Europa assigna sostres de dèficit en els estats que formen part de la Unió Europea, no assigna el mateix sostre de dèficit a tothom, sinó que els assigna en funció de la realitat de cada estat, de les necessitats de cada estat, etc, etc. Això és més raonable que assignar el mateix percentatge de dèficit als que estan en superàvit que als que estan en un dèficit molt gran. Hi ha administracions públiques que estan en superàvit perquè han decidit no finançar els seus serveis públics.
1: L'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament, l'OCDE, planteja les bases de la millora educativa que necessita Catalunya. Apunta a reforçar el paper de les direccions a les escoles, no abaixar ràtios de manera generalitzada i destinar més recursos als centres educatius amb més complexitat. És el primer informe que la institució europea elabora per revertir els mals resultats acadèmics. I mentre els centres d'atenció primària amb més demanda a l'estiu es reforçaran en 972 professionals, ho va fer públic el Departament de Salut, 3 dies després que Metges de Catalunya denunciés que l'estiu començava sense conèixer cap pla assistencial específic per fer-hi front. I avui última etapa del Tour de França per territori català. Aquesta tercera etapa engegada a Granollers i acabarà a la Catalunya Nord, als Angles, al voltant de les 5 de la tarda, amb un total gairebé de 196 quilòmetres. Comptaran 4 ports de muntanya. Després de dues etapes, Jonas Vingegaard segueix sent líder amb només 6 segons de diferència.
4: Passen 3 a les 3 i comença l'Ona Maresma.
5: Ona Maresma, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
4: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresma, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia. I comencem repassant els titulars més destacats a la comarca d'aquest dilluns 6 de juliol de 2026. Demanen extremar les precaucions davant l'inici de la segona onada de calor i l'alt perill d'incendi. Martí Capçada.
6: Les temperatures podran superar els 42 graus en diversos punts del país, sobretot a partir de dimarts i a la meitat oest.
4: I detingut a Llavaneres el presumpte autor d'un robatori en un domicili. Martí Capçada.
6: La policia local de Sant Andreu de Llavaneres ha detingut aquest dijous un home com a presumpte autor d'un robatori en un domicili particular del municipi.
4: El govern de Calella ajorna les decisions en habitatge fins al nou pla local. Sergi Ferrer.
7: El govern, amb majoria de Junts i PSC, ha tombat la moció de Calella en Comú Podem que proposava estudiar la viabilitat de cedir espais municipals a la Generalitat de Catalunya perquè hi construeixi habitatge protegit.
4: La Diputació dona suport a la Sala Centro de Canet, Dani Grau.
8: L'Ajuntament de Canet de Mar ha obtingut la subvenció màxima de 275.000 euros de la Diputació de Barcelona en la convocatòria d'ajuts per a la restauració d'immobles amb valor patrimonial. Aquest finançament permetrà iniciar les obres de rehabilitació de la Sala Centro i la Rectoria Nova.
4: I l'Ajuntament de Tordera es compromet a millorar l'asfaltat de Tordera Park i Terra Brava a partir del setembre. Genís Mas.
9: El govern municipal confirma que el projecte ja està aprovat i compta amb el finançament de la Diputació de Barcelona per rehabilitar dos dels nuclis residencials que actualment presenten un estat més deteriorat.

0: Protecció Civil fa una crida a extremar les precaucions davant l'inici de l'onada de calor que es pot allargar fins dijous o divendres i l'alt perill d'incendi forestal. La segona calorada de l'estiu es preveu que sigui pitjor que la primera, tant pel que fa a la durada com per la intensitat de les màximes. Els pronòstics del Servei Meteorològic de Catalunya apunten a temperatures que podran ratllar els 40 graus centígrads al Maresme de cara a aquest dimarts i els següents dies. Protecció Civil també ha demanat als ajuntaments que prevegin llocs frescos o sales amb aire condicionat en cas que sigui necessari el seu ús i es tingui especial vigilància de les persones majors de 75 anys sense suport familiar o sense recursos, persones amb discapacitats i limitacions de mobilitat, persones que hagin de romandre o fer activitat física a l'aire lliure, incloses les activitats laborals, i persones amb malalties cròniques. Com a consells generals, es demana a la població hidratar-se molt sovint, evitar activitats físiques intenses a l'exterior, sobretot a les hores de més calor, i no deixar mai infants, persones vulnerables o animals tancats dins un cotxe amb les finestres tancades. Per altra part, Protecció Civil de la Generalitat manté el pla enfocat en fase d'emergència per l'elevat perill d'incendi forestal a gran part de Catalunya. Concretament, 399 municipis es troben en perill molt alt i 20 municipis amb risc extrem. En el cas del Maresme, el perill és alt. També es manté la fase d'emergència pel foc estabilitzat de les Gavarres. Jordi Fontrodona, cap del Parc de Bombers Voluntaris de Malgrat de Mar, recorda que al Maresme hi ha moltes urbanitzacions de les muntanyes, el sotabosc, que l'estiu s'asseca, i les marinades diàries. Fontrodona fa una crida a la prudència.
1: Hi ha moltes urbanitzacions, per desgràcia les muntanyes estan plegades de cases i de gent vivint. Aquest hivern ha plogut força i hi ha el sotabosc, que l'estiu s'asseca, i això corre molt. Tenim les marinades, aquests vents que normalment cada dia s'aixequen, i són vents doncs, que fan això, que amb qualsevol cosa que és insignificant en altres moments de l'any, doncs ara mateix bueno, pot ocasionar un gran incendi com els que estem visquent de les Gavarres, de la Catalunya Nord, que també hi ha hagut, de molts llocs. Al final hem de ser conscients i precavuts de que qualsevol guspira encén un bosc i s'encén des d'un punt i acaba allà on ningú sap.
0: Els bombers voluntaris de Malgrat de Mar han actuat aquests dies en un foc en una indústria de Granollers i en diversos incendis al nord de Catalunya.
2: I més de 300 persones s'han manifestat aquest diumenge a Palafolls contra la possible instal·lació d'una benzinera al centre del poble. Marc Ferri.
3: Puntuals a les 6 de la tarda d'ahir diumenge, els manifestants contraris a la possible instal·lació d'una estació de servei al carrer Passada de Palafolls van tallar els accessos a la nova rotonda d'entrada al municipi, just davant d'on es pretén precisament posar aquesta nova benzinera. Amb xiulets, samarretes i pancartes mostraven el seu desacord per la possible instal·lació d'aquesta àrea de servei oberta 24 hores. Els vehicles que circulaven per la carretera d'accés a la Costa Brava eren desviats per les rotondes adjacents. La manifestació es va desenvolupar de manera pacífica i lúdica amb la participació de quatre tractors que van ser els encarregats de fet de tallar els accessos a la rotonda i amb els diables folls que van acompanyar en tot moment les proclames contra la benzinera. La Núria, que és una de les veïnes organitzadores de la protesta, es mostrava ahir esperançada en poder aturar el projecte als micròfons d'aquesta emissora.
4: Jo crec que de moment podrem parar-ho, ¿vale? Perquè tenim un abogat i ho tenim bastant bé encarrilat. I després, aviam si troben algun terreny a fora del poble perquè aquest senyor posi la benzinera i fan el canvi que sembla que per aquí van els tiros, doncs cap problema. L'únic que està molt clar que en el poble no la volem. I a més, 24 hores. Aviam, ja hi ha benzineres en els pobles que són d'abans. Però ara m'agradaria veure saber quina benzinera hi ha nova a dintre els habitatges en el poble.
3: La manifestació també va reunir a nombrosos regidors, representants i membres dels diferents partits municipals. Un cop acabada la protesta, els manifestants van desfilar cap a l'Ajuntament. De camí i davant la porta del propietari dels terrenys on es vol instal·lar la benzinera, van fer una sonora protesta per evidenciar el rebuig a l'estació de serveis. Els veïns anuncien més mobilitzacions si són necessàries per tal de frenar el projecte.
2: Seguim avançant. Detingut a Llavaneres el presumpte autor d'un robatori en un domicili. Martí Capçada, bona tarda.
5: Bona tarda, Gemma. Així és, la policia local de Sant Andreu de Llavaneres ha detingut aquest dijous un home com a presumpte autor d'un robatori en un domicili particular del municipi. La detenció s'ha produït després d'una investigació iniciada arran dels fets que va tenir lloc el passat 25 de juny. Segons s'ha informat l'Ajuntament, la policia va poder identificar el sospitós gràcies a les imatges enregistrades per les càmeres de seguretat instal·lades a l'habitatge afectat. Aquest dijous al matí, els agents se'l van reconèixer mentre es desplaçaven per atendre un requeriment relacionat amb avisos per trucades als timbres de diversos domicilis, moment en què es van procedir a la seva detenció. La policia local ha volgut agrair la col·laboració ciutadana durant aquests dies i també ha destacat el compromís del veïnat amb la seguretat del municipi.

0: I en un altre ordre de qüestions, us expliquem que el govern de Calella ajorna les decisions en habitatge fins al nou pla local. Sergi Ferrer, bona tarda.
1: Bona tarda. El govern amb majoria de Junts i el PSC ha tombat la moció de Calella en Comú Podem que proposava estudiar la viabilitat de cedir espais municipals a la Generalitat de Catalunya perquè hi construeixi habitatge protegit. En concret, localitzar sòl disponible per acollir-se a la convocatòria oberta de l'anomenat Pla 50.000 que impulsa el govern de Salvador Illa, com ho han fet ja una quinzena de poblacions maresmenques. La proposta dels comuns en recollir els punts assenyalats en el Pla Local d'Habitatge del 2017 actualment caducat, i d'altres de nous. Són els pàrquings del Roser, Bertrina i del Mercat, a més del dret a vol de l'Aldi, on els estudis ja existents apunten que la superfície constructiva permetria obtenir uns 36 habitatges. El tinent d'alcaldia d'habitatge de l'Ajuntament de Calella, Sofia Larussi, el nou document de planificació i que fins a tenir-lo a mà no es vol prendre cap decisió que pugui comprometre opcions de futur. A més, parlava del risc de perdre places d'aparcament estratègiques al nucli urbà.
2: Setembre s'adjudicarà l'equip redactor per començar la feina en aquest sentit. Avançar a una decisió sobre determinats sòls municipals abans de disposar d'aquest treball tècnic seria, al nostre entendre, precipitat i podria comprometre opcions que el mateix Pla Local d'Habitatge pugui considerar més adequades. A més, la proposta planteja destinar habitatges a alguns solars que actualment constitueixen bosses d'aparcament d'una importància estratègica per Calella.
1: Per la seva banda, el portaveu de Calella en Comú Podem, Sebastián Tejada, lamentava que s'ajorni la decisió davant una realitat que clama als ulls de tothom i feia notar aquí el paper dels socialistes dins del govern.
3: Estem parlant de la possibilitat de que el nostre ajuntament s'aculli a una proposta solvent i potent de la Generalitat de Catalunya on governa el PSC. No necessitem aquest estudi per prendre la decisió de construir habitatge de protecció oficial. Realment, senyora Lucy, no entenem el posicionament del PSC en el tema en general de l'habitatge i en concret en aquest tema.
1: La moció de Calella en Comú Podem va decaure pels vots en contra del govern de Junts i el PSC i de la regidora del PP, Celine Coronil, i els vots favorables de la resta de grups municipals.
0: Gràcies, i la Diputació dona suport a la Sala Centro de Canet. Dani Grau, bona tarda.
4: Bona tarda. L'Ajuntament de Canet de Mar ha obtingut la subvenció màxima de 275.000 euros de la Diputació de Barcelona en la convocatòria d'ajuts per a la remodelació d'immobles amb valor patrimonial. Aquest finançament permetrà iniciar les obres de rehabilitació de la Sala Centro i la rectoria nova de l'edifici neoclàssic de finals del segle XIX, que forma part també del Teatre Municipal de Canet. El projecte ha estat valorat molt positivament perquè combina la conservació del patrimoni arquitectònic amb la recuperació d'espais per a la nova usos culturals i comunitaris. Les actuacions milloraran l'accessibilitat, la seguretat, l'eficiència funcional de l'edifici i la seva capacitat d'escollir activitats, acollir activitats obertes a tota la ciutadania, i a la vegada es garanteix la preservació patrimonial de gran valor del municipi. La Sala Centro és l'espai amb més activitat comunitària del TMC. Compta amb una programació estable de teatre amateur, cinema, activitats escolars, assajos i espectacles de petit format. La rehabilitació permetrà ampliar-ne els usos i millorar les condicions de treball de les companyies locals i consolidar el teatre com un equipament cultural de referència més accessible, sostenible i preparat per donar resposta a les necessitats actuals de la cultura local. L'obtenció d'aquest ajut representa un pas decisiu en l'estratègia municipal de captació de recursos externs per modernitzar uns equipaments culturals de Canet i paral·lelament també s'està a l'espera de la resolució d'una altra convocatòria de la Diputació de Barcelona destinada a equipaments culturals i treballa en la preparació d'una nova sol·licitud de subvenció a la Generalitat per continuar la rehabilitació d'edificis amb valor patrimonial.
0: Gràcies, Dani. L'Ajuntament de Palafolls condemna l'acte vandàlic amb pintades a la plaça de Popi. Una trentena de grafits han malmès diversos elements a la plaça. Marc Ferri.
5: El consistori palafollenc ha condemnat les pintades que aquest diumenge han aparegut a la plaça de Popi i que han afectat diversos elements de l'espai públic. Les inscripcions, fetes amb pintura negra, han embrutat les parets del teatre, l'escenari, l'estàtua de Dante i també la font de la plaça de Popi. En total, s'hi han localitzat una trentena de grafits repartits per diferents punts del recinte. A causa de la seva extensió, el consistori haurà de destinar recursos per eliminar-los i repintar totes les superfícies afectades. Des del govern municipal lamenten que aquest tipus d'actes incívics malmetin l'espai públic i que emportin també una despesa econòmica per les arques municipals, tant en material com també en hores de treball del personal encarregat de la neteja i de la restauració de l'espai. Com és habitual en aquests casos, l'Ajuntament demana la col·laboració ciutadana per identificar els autors dels fets. En aquest sentit, fa una crida a qualsevol persona que pugui aportar informació sobre les pintades perquè les posi en coneixement de la policia local.
0: I l'Ajuntament de Tordera es compromet a millorar l'asfaltat de Tordera Park i Terra Brava a partir del setembre. Genís Mas, bona tarda.
6: Bona tarda. Doncs sí, tot i que el desig inicial del govern municipal era avançar les obres als mesos d'estiu, el projecte s'iniciarà previsiblement al setembre. La raó d'aquest ajustament en el calendari respon al fet que l'agost es considera un mes més inhàbil per a certs treballs logístics d'aquesta envergadura, dificultant la disponibilitat de maquinària pesada i també de les empreses del sector. Ho explicava l'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías.
7: Ens agradaria que fos abans, però és veritat que l'agost és un mes bastant inhàbil en aquest sentit, però el projecte ja està aprovat, estem molt avançats, la licitació també perquè fem compra agregada amb la SEMA, però sí que és veritat que hi ha empreses que a la que et porten la maquinària ja treballen de cop i amb l'agost pel mig m'agradaria poder dir mitjans de juliol, però com que ho deixarem tot empantanegat preferim començar al setembre.
6: El consistori ha volgut tranquil·litzar els veïns assegurant que el projecte d'asfaltatge ja està aprovat i que els tràmits administratius es troben en un estat molt avançat. Després d'haver finalitzat les obres a Masmora i a Sant Daniel, el focus es trasllada ara a Tordera Park i Terra Brava.
0: I l'equip de la síndica de Greuges visitarà Calella. Sergi Ferrer.
1: Molta gent associa la síndica de Greuges a les queixes contra l'administració, però el seu àmbit d'actuació és molt més ampli. De fet, pot intervenir sempre que una persona consideri que els seus drets no han estat respectats per una administració pública o per una empresa que presta un servei d'interès general. Per exemple, es pot recórrer a la síndica si hi ha retards excessius en el cobrament d'una prestació de dependència o d'una beca d'estudis, si una persona espera des de fa molt de temps una intervenció quirúrgica, si no pot accedir a un recurs assistencial per a un familiar dependent o si l'administració denega l'accés a la informació pública. També atén situacions de discriminació per motius d'orientació sexual o identitat de gènere, possibles vulneracions dels drets de les dones o casos relacionats amb la violència masclista. A més, supervisa l'actuació de les empreses que presten serveis bàsics com ara la llum, l'aigua, el gas, la telefonia o els serveis postals. La síndica de Greuges actua amb independència política i té la funció de supervisar el funcionament de les administracions públiques catalanes, des de la Generalitat fins als ajuntaments i altres ens locals. El seu objectiu és defensar els drets de la ciutadania i contribuir a millorar el funcionament dels serveis públics. Ara bé, no pot imposar sancions ni dictar sentències judicials. La seva eina principal és la persuasió. Després d'estudiar cada cas, pot emetre recomanacions, advertiments o propostes de canvi dirigides a les administracions o als organismes implicats. L'equip de la síndica es desplaçarà a Calella el pròxim dimarts 14 de juliol per atendre presencialment totes aquelles persones que vulguin fer una consulta, presentar una queixa o demanar orientació sobre com defensar els seus drets. Cal demanar cita prèvia.
0: I Sant Vicenç de Montalt reconeix l'alumnat de les escoles Sant Jordi i Sot del Camp pel seu compromís amb l'Ecogest. Martí.
8: Doncs sí, l'Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt ha reconegut la implicació de l'alumnat de les escoles Sant Jordi i Sot del Camp, com tu bé dius, Gemma, en el projecte Ecogest, una iniciativa d'educació ambiental que promou hàbits sostenibles entre els infants i que enguany ha celebrat la seva segona edició. Durant el mes de juny, la regidora de Medi Ambient, Esther Termans, va visitar els dos centres educatius per agrair la participació dels alumnes i també per fer-los entrega dels diplomes als autors dels cartells guanyadors de carta grup. A més, tots els participants van rebre un cubell blau per al reciclatge de paper i una ampolla reutilitzable d'alumini reciclat com a reconeixement pel seu compromís amb la cura del medi ambient. Aquest curs, els Ecogests, han estat elaborats pels alumnes de segon de l'Escola Sant Jordi, protagonistes de l'edició de maig del butlletí municipal Infomuntal, i pels alumnes de 6è A i 6è B de l'Escola Sot del Camp, que han participat en les edicions de juny i juliol. L'Ajuntament ha destacat que el projecte es vol consolidar el curs vinent ampliant la participació al conjunt de l'alumnat de les dues escoles, amb l'objectiu de continuar fomentant la sensibilització ambiental i la implicació dels més joves en la preservació de l'entorn.
0: Gràcies. I els estudiants de màrqueting de l'Institut de Premià de Mar construeixen i projecten la marca d'una empresa radicalment singular. Sergi Ferrer.
1: Sí, el passat dimecres 19 de juny, en el marc de l'acte de graduació, l'alumnat dels cursos formatius de grau superior de màrqueting i publicitat van lliurar el material corporatiu que ha dissenyat per a la nova firma Kiria. Els alumnes de segon de màrqueting i publicitat de l'Institut Premià de Mar han tingut ocasió aquest curs passat de treballar per a una empresa emergent de Cabrera de Mar en el marc del programa Innova FP, que impulsa la Generalitat, un programa de connexió de centres de formació professional amb el teixit empresarial local. L'experiència ha estat possible gràcies a l'obtenció d'una subvenció de 10.000 euros provinent de la Generalitat, el Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports i la Unió Europea. El repte d'aquests estudiants ha estat doble perquè no només han hagut de posar a prova els seus aprenentatges en matèria de màrqueting, sinó que també han hagut de conceptualitzar i donar projecció a un negoci insòlit, un projecte empresarial de cultiu i comercialització d'una planta d'origen asiàtic, la Paulònia, a la qual se li ha donat un ús tan distòpic com el d'oferir a empreses l'opció de compensar la petjada de carboni que deixen. Segons s'ha demostrat científicament, aquesta planta aconsegueix absorbir una quantitat de CO2 de l'atmosfera molt per sobre dels índexs comuns i per això el fet mateix de comprar-ne i promoure'n la seva existència permet a aquestes empreses obtenir un certificat ISO per mitjà del qual es compensen de manera oficial els perjudicis mediambientals que ocasionen. L'empresa de Cabrera de Mar que les planta i les ven i que facilita aquest certificat es diu Green Sun Paulònia i en un moment donat va establir contacte amb la tutora de màrqueting de l'Institut, la Maria Xufré, i es van posar d'acord per aquesta col·laboració. En el marc d'aquest projecte, els estudiants, repartits en quatre equips, van proposar estratègies comercials i de comunicació i d'entrada van suggerir a l'empresa l'adopció d'una nova marca. El nom elegit va ser Kiria. A partir d'aquí es va desenvolupar la identitat de la firma en elements de comunicació llestos per ser utilitzats al mercat i van proposar un logotip i un manual d'identitat corporativa, la definició del pla comercial. Van dissenyar i desenvolupar una pàgina web i van crear suports gràfics per a fires i visites comercials. El projecte es va allargar per espai d'uns 5 mesos d'ençà que l'Institut va obtenir la subvenció i fins al final de curs, però la col·laboració ha donat peu també a dos èxits més. L'empresa ha contractat una de les alumnes involucrades i el curs vinent acollirà en pràctiques algun estudiant de primer d'aquest cicle formatiu.
0: I la CR Pere Cot renova la junta directiva i ja pensa en la programació del seu 45è aniversari. Genís Mas.
6: Sí, amb aquesta nova organització, Pere Cot ja pensa en aquest nou aniversari i el seu nou musical In The Heights, un projecte que neix amb les ganes dels i les alumnes de formació que demanaven preparar alguna representació a l'estiu. El musical està ambientat en un estil americà i de ritmes llatins i rap i explica el somni d'un jove dominicà que busca tornar al seu país d'origen. Les funcions es duran a terme al Teatre Claver l'1 i 2 d'agost. En parla l'Èlia Rodríguez, vocal de l'entitat.
9: S'ha creat un grup ja amb molta base.
10: De les alumnes de formació, que sempre ens han demanat una mica una extensió a l'estiu, al final es queden amb ganes després del curs, doncs hem preparat un petit musical que, bueno, estan treballant ells i elles, estan aprenent com és fer un musical des de dintre i en faran una mostra, doncs, l'última setmana de juliol a l'Auditori de Pineda. I ens fa bastanta il·lusió, doncs, que ja de tan joves puguin ser ells els encarregats de treballar un musical, fer-lo al seu gust i a veure la feina que realment és i projectar-la ells mateixos en un teatre.
6: L'entitat, d'altra banda, ja manté la mirada fixada en l'any vinent, una cita molt assenyalada, ja que celebraran els seus 45 anys d'existència. Tot i que a hores d'ara encara no hi ha res del tot fixat, des de l'associació tenen la idea de preparar alguna cosa especial per commemorar aquesta xifra.
0: I el nou vaixell pirata arriba a Premià de Mar amb una victòria a l'esquena, Martí.
8: Així és, Gemma, el nou vaixell dels Pirates de Premià de Mar, batejat amb el nom de Mitja Lluna, amaga una història ben singular. L'embarcació, presentada diumenge passat durant l'acte d'inici de la Festa Major, prové de Granollers, on l'any passat va formar part de l'escenografia de la Colla dels Blancs, guanyadora de la seva Festa Major. La història de la Mitja Lluna comença precisament en aquella celebració. El tècnic de cultura de l'Ajuntament, Quim Not, va descobrir-hi el vaixell i, en saber que els seus creadors no el conservarien, va iniciar els contactes perquè acabés formant part de la celebració premianenca.
11: A Granollers, no? Fan la Festa Major dels Blancs Blau, hi ha dos colles i cada any fan un eix temàtic. Vale? L'any passat l'eix temàtic dels Blancs va ser els Pirates. Llavors, jo soc d'allà i, per casualitats de la vida, doncs, bueno, vaig veure que tenien el vaixell aquest, que el treien, i que també n'havia fet un parell més. I durant la Festa Major els vaig comentar: mira, escolta'm, això, quan acabeu, si no em voleu fer res, doncs en podem parlar. Amb això ens ho van voler vendre perquè ells el que no volien és que es perdés la continuïtat del vaixell aquest.
8: L'Ajuntament va adquirir el vaixell a principis d'any i el va traslladar desmuntat fins a Premià de Mar, on s'ha adaptat per convertir-se en el nou vaixell dels Pirates. Segons explica Not, els seus creadors volien que l'embarcació continués tenint vida i van veure en Premià de Mar el lloc ideal per donar-li continuïtat. De fet, també han estat convidats a la festa d'enguany perquè puguin veure el Mitja Lluna en el seu nou destí. L'objectiu és que, de manera progressiva, el vaixell s'incorpori a diferents actes del programa festiu. El primer serà el Premià en Joc, una altra de les novetats d'aquesta edició.
0: I en esports, la caminada solidària del 22 d'agost, Laura Téllez.
12: Els organitzadors de la nocturna de Malgrat de Mar ultimen els detalls de la 15a edició de la caminada solidària, que tindrà lloc el 22 d'agost a partir de 8:45 del vespre. Les inscripcions a través d'internet es van obrir a mitjans de juny i des d'aquest cap de setmana també es poden fer en 4 punts presencials: Can Vinyes, Cafè de Palafolls, l'Associació de Dones de Malgrat i Massó Moda. Amb la inscripció de 10 euros, cada participant s'endú una samarreta i el dorsal i col·labora amb la investigació del càncer infantil. Per ara, la nocturna només ha revelat una de les novetats d'enguany: tindrà sortida i arribada al Parc Francesc Macià. Els organitzadors asseguren, a més, que l'edició d'aquest estiu serà un homenatge a totes les persones que han format part de la història de la caminada, des dels participants fins als voluntaris, passant pels patrocinadors i les entitats col·laboradores. L'any passat, la caminada nocturna de Malgrat de Mar va aconseguir recaptar 17.340 euros. Els diners es van destinar de manera íntegra a la Fundació Amics Joan Petit Nens amb Càncer, amb l'objectiu de contribuir en dos projectes d'investigació sobre tumors infantils liderats per equips mèdics de l'Institut de Recerca Vall d'Hebron de Barcelona.
0: I encara en clau esportiva, el camp de futbol de Canet estarà obert cada tarda, Dani Grau.
4: Sí, el camp de futbol municipal tornarà a obrir les seves portes cada tarda per a l'ús lliure de la ciutadania. La iniciativa, que es mantindrà fins a l'inici dels entrenaments del Canet Futbol Club a l'agost, en vol oferir als infants i joves un espai de trobada, lleure i pràctica esportiva durant els mesos d'estiu. L'horari d'obertura és de 5 de la tarda a 9 del vespre i es demana a totes les persones usuàries al màxim respecte i a l'acompliment d'aquesta franja horària per garantir el funcionament del servei i la convivència amb l'entorn. La reobertura del camp de futbol a les tardes dona continuïtat a una experiència que l'any passat va tenir una resposta molt positiva. En només 13 dies, l'espai va enregistrar 681 persones, fet que confirma la necessitat de disposar d'equipaments esportius oberts i accessibles durant el període de vacances escolars. Segons les dades recollides, la major part de les persones usuàries van ser joves d'entre 11 i 20 anys, que van representar el 71% de la participació total. També hi van prendre part d'infants de 3 a 10 anys amb un 14% i persones de més de 20 anys amb un 15%, perquè pel perfil de participants, el 75% van ser nens i nois en el dia i el 25% nenes i noies. La mesura és possible gràcies al suport econòmic de la Diputació de Barcelona, que cofinança aquest projecte amb l'objectiu de promoure l'esport de lleure amb saludable, la convivència i la cohesió social dels municipis.
0: Moment de fer un cop d'ull al cel. Com ho tenim, això, Quim Serra?
13: Seguim pendents de l'evolució de la situació meteorològica que de moment ve marcada per aquesta onada de calor que avui comença ja a portar temperatures superant ara mateix els 30 graus a tota la comarca, fregant els 34 cap a la zona interior del Maresme, a prop de la costa al voltant dels 32. Per tant, temperatures que van tirant cap amunt i, com dèiem, avui hi ha màximes de 36-37 graus a l'interior del Maresme i a prop de la costa entre els 33 i els 34. Demà les temperatures es mantindran semblants a les d'avui i atenció perquè entre dimecres i dijous és quan tindrem el pic d'aquesta onada de calor que ens portarà màximes al voltant dels 35-36 graus a prop de la costa i cap als 38 a l'interior de la comarca. Per tant, calor ben intensa. Allà els pròxims dies les mínimes també seran altes. De fet, aquesta passada nit ja hem tingut algun valor fregant els 25 graus. Per tant, nits tòrrides que es repetiran durant els pròxims dies. Tot això amb un temps que serà plenament estable, completament assolellat, avui, demà, també de cara demà passat, hi ha molta tranquil·litat pel que fa als vents i també pel que fa a la situació marítima. De cara al divendres es mantindran les altes temperatures, tot i que començarien a davallar una mica, i el cap de setmana entrarà vent més aviat de l'est-nord-est, un vent una mica més fresquet que farà que les temperatures també puguin baixar lleugerament dissabte i diumenge. De tota manera, tot apunta que la setmana vinent tornarà a estar marcada, almenys en un inici, per un nou augment de les temperatures.
0: Molt bé, doncs molt pendents d'aquesta segona onada de calor que farà pujar les temperatures de forma tan intensa. Nosaltres ara tornem, marxem i tornem d'aquí 3 minuts. Fins ara.
14: La xarxa de comunicació local.
0: En Marc encara està al telèfon?

0: la xarxa de comunicació local.
1: Vinga, som-hi, passen 5 minuts a 3:45 de la tarda. Moment de fixar-nos en les xarxes socials. Avui amb en Genís des de Tordera. Genís, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Benvingut a l'Ona Maresma, també, que és el teu primer dia. I, doncs bé, comencem destacant el més important, el Maresme, la comarca.
2: Doncs sí, mira, al Maresme hi ha hagut un nou incendi a Òrrius, evidenciat també l'alt risc que viu el Maresme aquest estiu. Estem veient que gairebé tota la comarca es troba en nivell 2 del Pla Alfa, per sota d'altres territoris de Catalunya, però el foc registrat aquest passat diumenge al turó de Quensa mostra que el perill també és molt elevat aquí al Maresme. Tot i que aquest últim foc es va controlar de forma ràpida, la preocupació és elevada perquè s'afegeix a un altre gran incendi que ja es va produir ara a finals de maig al mateix municipi, a Òrrius. Hi ha un altre també que es va calcinar 48 hectàrees entre Tiana i Montgat ara fa poc més d'una setmana. Per tant, tres incendis en pocs mesos i la situació al Maresme que també és perillosa.
1: Uh-huh. El món, en clau internacional, què podem explicar?
2: Doncs al món, més de 10.000 evacuats per un altre incendi. Avui aquesta serà la temàtica del dia. I 5 ferits lleus a la Catalunya Nord davant la virulència de l'incendi. La tercera etapa del tour que aquest dilluns havia de passar per la zona ha estat sense públic i sense caravana des de l'entrada de la Catalunya Nord i fins l'arribada a la meta, que està fixada als angles al Capcir. L'itinerari també s'ha vist modificat per aquest nou incendi que hi ha hagut a la Catalunya Nord.
1: Uh-huh. I el tema curiós del dia?
2: Doncs com a tema curiós apareixen unes esferes misterioses a una platja d'Austràlia que podrien ser boles espacials. L'Agència Espacial Australiana treballa per confirmar l'origen d'aquests objectes, mentre que una arqueòloga espacial apunta que podrien estar relacionats amb el llançament d'un coet. Per tant, unes boles espacials que han anat apareixent a diferents platges d'Austràlia.
1: Uh-huh. Entenem que deuen ser d'alguna missió, no? Que...
2: Sí,
1: antiga.
2: Segons aquesta arqueòloga i altres experts, se suposa o s'ha arribat a deduir que aquestes boles serien de restes d'algun coet o deixalles especials.
1: Uh-huh. Molt bé, molt interessant. Doncs va, anem a conèixer la pregunta del dia. Molt bé, Genís, què estem preguntant?
2: Doncs avui estem preguntant, en relació a aquest darrer tema com a curiós, si la gent creu que hi ha vida fora del planeta Terra.
1: Aquesta és una pregunta que ens l'hem formulat de forma sovint aquí al programa. Tu què creus? Que hi ha vida fora de la Terra o que no? Hi ha aliens? No n'hi ha?
2: Aquí poden entrar dos factors, que clar, hi ha moltes formes de vida, poden ser també diferents tipus d'éssers, i no sé si aliens, però potser alguna forma de vida, com algun tipus de planta, alguna espècie semblant, potser pot haver-hi a algun altre planeta.
1: O algun microorganisme, qualsevol cosa.
2: Sí, alguna forma de vida, alguna mínima, jo crec que hi ha la possibilitat.
1: Molt bé, doncs veurem què respon als nostres oients. Moltes gràcies, fins ara.
2: A tu.
3: Estàs escoltant Ona Maresma, a la teva ràdio local.
1: Vinga, som-hi. Continuem. Andreu Bosch, que acaba de ser nomenat nou president d'Òmnium Maresma, i per això doncs avui tenim el plaer d'entrevistar-lo amb en Dani Grau. Dani, bona tarda.
4: Bona tarda. Doncs hem de dir que l'Andreu Bosch és Òmnium Maresma i després hi ha Òmnium al Maresma. És la mateixa entitat, però... partida en dos per un mateix objectiu. Andreu, bona tarda, què tal?
5: Hola, bona tarda. Bé, i vosaltres?
4: Bé, aquí combatent la calor. Què anava a dir? Partida en dos en aquesta comarca, però lluitant per un mateix objectiu, no? És això?
5: Sí, evidentment. Partida en dos per una qüestió d'organització interna i d'una major efectivitat territorial, però tant Òmnium Cultural Maresme com Òmnium Cultural al Maresme treballem per la llengua, per la cultura, pel país, per la cohesió social i pels drets civils del nostre país.
4: Tenint en compte, diguéssim, com diria Maragall, quan estava bé, pobre home, que ha baixat el suple de, diguéssim, de la reclamació de la independència, que els partits polítics s'han diluït, en podíem dir, en el seu miratge, les entitats, diguéssim, socials, culturals del país, doncs, tenen més sentit que mai, no? En aquest sentit, com ara Òmnium.
5: Sí. Evidentment, i crec que la veu d'Òmnium és especialment significativa en aquesta reflexió que fas. De fet, en Xavier Antic, el nostre president, en diverses ocasions ha analitzat la situació actual, que la classificava com una situació de pèrdua d'hegemonia política, i que, per tant, entitats com Òmnium Cultural, jo diria que especialment Òmnium Cultural, ara tenim d'alguna manera la responsabilitat de recuperar l'hegemonia social per treballar per la reconstrucció nacional. I aquí Òmnium, amb el nombre de socis que té no únicament a la comarca del Maresme, sinó al país, doncs és una de les entitats que té aquesta responsabilitat.
4: M'has passat tot una sèrie d'ítems que vols implementar amb la teva presidència. Fem-nos uns ràpids 5 cèntims. Quins objectius primordials t'has marcat, Andreu?
5: Bé, d'entrada, des de les territorials d'Òmnium Cultural, que ens organitzem d'acord amb la distribució territorial, com ara aquesta que comentàvem d'Òmnium Alt Maresme i Òmnium Maresme, nosaltres despleguem determinats programes d'àmbit nacional que afecten l'estructura d'Òmnium Cultural. Projectes com llengua i esports, el català per tothom, projectes com el Vincles, que si voleu en parlem, que precisament és un projecte de prefingudes, adreçat als adults, naturalment, però que és un programa que neix al Maresme i neix concretament a Mataró, si voleu en podem repassar. Bé, aquests són projectes que des de les territorials

0: sota el paraigua d'Òmnium Cultural i potenciar aquells esdeveniments, aquelles activitats d'àmbit més local o comarcal en què ja excel·lim o en què hauríem d'excel·lir o en què podem col·laborar per aquesta recuperació de l'hegemonia social i per la reconstrucció nacional. En podem citar alguns, per exemple. Jo m'agrada citar especialment Vincles, per això que us deia, no? Vincles és una plataforma d'aprenentatge de la llengua catalana adreçada a la comunitat adulta nouvinguda, però amb un tarannà més informal, precisament per aprofundir en la reciprocitat de coneixement de cultures i per complementar accions com les que poden fer el govern de la Generalitat amb el Consorci per la Normalització Lingüística. No? Per tant, aquí nosaltres aquest programa de Vincles que es va estenent a municipis com Alella, el Masnou, Premià de Mar, Vilassar de Dalt, Mataró, és un programa en què hi creiem molt perquè va néixer precisament a Mataró, va néixer al Maresme, té una distribució territorial a través del voluntariat format des d'Òmnium que funciona molt bé i, de fet, aquest és un programa que forma part dels projectes d'Òmnium Nacional precisament arran de la bona experiència al Maresme. Doncs aquest és un projecte que ja el tenim, que ja funciona i que l'hem d'anar consolidant.
1: En aquest sentit, Andreu, diguéssim, tot ha de començar per la base. I una de les, bueno, de les reivindicacions o de les reivindicacions, no, en podem dir situacions que es repeteixen insistentment, és que, per exemple, amb una cosa tan natural com l'or del pati de les escoles, el català perd molta, molta pistonada. Com ho podem combatre, això, per canviar, evidentment, la tendència?
0: Mira, sobre aquesta qüestió de l'ús social de la llengua catalana i concretament sobre l'ús de la llengua catalana en l'àmbit educatiu, Òmnium Cultural treballa de bracet amb moltes altres entitats aixoplugades sota l'estructura de som català, no? I per tant, aquí la contribució d'Òmnium és que entre totes les entitats que en formem part, som escola, volia dir, perdona, en totes les entitats que en formem part de som escola, el que hem de fer és contribuir en la mesura de les nostres possibilitats organitzatives i tota la nostra potencialitat d'actuació en la societat civil, que això sigui una realitat, no? I sobretot pressionar les institucions públiques perquè es facin els deures, perquè es facin polítiques efectives, perquè es desplegui el Pacte Nacional per la Llengua en tota la seva potencialitat i en tots els seus recursos, no? Però si ho mirem des d'una escala més local, com pot ser la d'Òmnium Cultural Maresme, et puc dir que una de les accions per les quals vetllem Òmnium Cultural és la nostra participació en les taules per la llengua, precisament, que són estructures que alguns ajuntaments ja han creat, com Vilassar de Dalt, Masnou, Premià de Mar, Argentona, Mataró, Alella, Vilassar de Mar o de propera creació també a Teià, en què hi participen institucions, associacions de l'àmbit sociocultural, hi participen l'Ajuntament, naturalment, des de les àrees corresponents de política lingüística o altres i educació, i aquí és on Òmnium el que proposa és una participació, per part nostra almenys és així, una participació efectiva i coordinada d'aquestes taules per la llengua, de tal manera que allò que es prioritza a les taules per la llengua municipals

0: doncs sigui efectiu, sigui amb determinades accions que es concreten i que es materialitzen en l'àmbit de l'ús social de la llengua, en l'àmbit de l'ús comercial de la llengua, en l'àmbit de l'ús en les activitats esportives i en el lleure de la llengua. Per tant, que hi hagi una corresponsabilitat en aquestes taules per la llengua municipals, i aquí Òmnium Cultural hi té un paper, entenem, rellevant.
1: Val. No volem, o no vull que marxis sense posar en valor una cosa, que tu com a lingüista, com a professor universitari i com a professor de secundària, doncs has mantingut els llaços amb l'Alguer. L'Alguer és una ciutat de l'illa de Sardenya on es parla català. En aquest sentit, també vols ara aprofundir o vols agermanar Òmnium Maresme amb l'Alguer, no? Em comentaves?
0: Sí, dins d'aquests eixos estratègics amb els quals doncs, he assumit la presidència, que deixa'm dir ara de passada, que és rellevant, que a la tardor, a l'octubre, organitzarem la corresponent Assemblea General de socis, precisament perquè es ratifiqui aquesta presidència meva que s'ha acordat a la Junta Territorial del Maresme. I d'aquests eixos, un d'ells, el més vinculat amb la concepció de països catalans, tenint en compte que hi ha una figura, que hi ha la figura de Joaquim Arenas, que és una figura que relliga Òmnium Cultural Maresme per la seva vinculació amb Mataró i amb Premià de Mar, i amb l'Alguer, perquè va fomentar doncs, la creació d'Òmnium Cultural a l'Alguer als anys 90, procurarem, i aquí hi ha una bona voluntat i predisposició per part d'Òmnium Cultural de l'Alguer, d'un agermanament entre les dues seus territorials, per tal de treballar doncs, amb alguns projectes de manera conjunta. A dignificar i la figura de Joaquim Arenas, que ens relliga tots dos territoris quant a la llengua catalana.
1: Doncs molt bé, queda clar, Andreu, que aprofitaràs el temps i diguéssim, i exprimiràs al màxim la teva presència per fer d'Òmnium Cultural Maresme doncs una entitat molt, molt, molt dinàmica en aquest sentit, i sobretot per fer allò que els partits polítics fa temps que no fan i que les entitats, diguéssim, socials han de fer o han de redoblar esforços, perquè evidentment no es poden fer posant enrere amb una cosa tan fonamental per un país com és la seva llengua, o com és qualsevol llengua, també la catalana, evidentment. Andreu Gos, gràcies i fins una altra. Abraçada forta.
0: Gràcies a vosaltres per l'interès. Adéu.

0: Vinga, som-hi, seguim avançant a l'Ona Maresme i ara és moment de les efemèrides, al tal dia com avui, amb en Genís, però abans sempre felicitem els famosos que avui fan anys. Genís, bona tarda.
1: Bona tarda, doncs sí, felicitem avui a uns famosos, per començar, Sylvester Stallone, que fa 80 anys, també el raper i actor 50 Cent, que en fa 51, l'actor i humorista Kevin Hart, que fa 47 anys, i l'actriu francesa Eva Green, que en fa 46.
0: Molt bé, doncs felicitats a tots ells. A més coses, què passava tal dia com avui?
1: Doncs a tal dia com avui naixia Frida Kahlo, artista mexicana, i naixia el 1907. Va ser una pintora mexicana mundialment coneguda pels seus autorretrats i també per reflectir-hi el seu intens dolor físic. Avui, que és considerada una gran icona del feminisme, de la superació personal i també de la cultura popular de Mèxic.
0: La Frida Kahlo, tota una referent. Hi ha moltes frases cèlebres de la Frida Kahlo. Hi ha una que a mi particularment m'agrada molt, que és la de "si tengo que pedirlo, ya no lo quiero". No sé si et sona aquesta
1: frase. Sí. No, me la apunto també. Ara no me'n recordava, però sí, me l'has recordat.
0: Quan una cosa, doncs, si li has de demanar a algú, no, que no li neix, doncs no cal demanar-ho, perquè ja no ho vull, no? Doncs això sí que... que bé, és una de les frases més icòniques, en té moltes més, i ella va patir molt amb el tema romàntic. No sé si en saps una mica sobre la seva vida.
1: Tinc nocions molt bàsiques, et diria.
0: Ella va estar enamorada d'un senyor molt més gran que ella i que la va dur pel camí de l'amargura i de, vaja, que no la va tractar bé. Com es deia aquell senyor? No sé si tenim per què algú que m'ho pugui dir. No, eh?
2: De qui estàs parlant?
0: El marit de la Frida Kahlo.
2: El marit de la Frida Kahlo, Diego Rivera.
1: Sí, exacte.
0: Aquest mateix, que ell també és pintor, era pintor, i ella doncs es va enamorar d'ell. Molt bé, va, vinga, què passava més avui?
1: Doncs, tal dia com avui. A tal dia com avui també podem dir en claus científics que el 1885 Pasteur posava la primera vacuna al jove Josep Meister, que havia estat mossegat 14 vegades per un gos rabiós. Les seves recerques, que van establir les bases de la vacunologia moderna en claus de vacunes i mitjançant l'ús de virus també atenuats. També, si per algú que cerqui protegir-se contra una malaltia com és la ràbia, per exemple, en aquest cas, avui de les vacunes antiràbiques que actuen com a mesura preventiva, i com a tractament després d'una possible exposició. Per tant, tant un com l'altre cas, i es pot consultar al centre de vacunació internacional més pròxim i demanar cita també a través del Ministeri de Sanitat d'Espanya per avaluar el teu cas si viatges també a zones de risc.
0: Molt bé, per tant, té solució, eh?
1: Aquesta... Sí, té solució, sí. Tant abans com després. Per tant, hi ha previsió i també en cas de que ja hagis patit aquesta mossegada.
0: Perfecte, molt bé. Ens quedem més tranquils, doncs. I l'efemèride musical, què destaquem?
1: Doncs avui, tal dia com avui, naixia Bill Haley, concretament el 1925, amb un nom real, però que es deia William John Clifton Haley, a Michigan, als Estats Units, aquest cantant que fou el pioner dels Comets, del rock també, del rock and roll, gràcies a cançons com Rock Around the Clock o Shake, Rattle and Roll, les quals feien d'aquest estil de música un de molt ballable. Per tant, pioner amb els Comets d'aquest estil de música, d'aquest gènere, i nosaltres, doncs, que també avui tindrem una cançó d'aquest artista.
0: Doncs va, l'escoltem una mica i, si vols, ara la comentem. L'anem buscant perquè no la teníem prevista, sí, aquesta cançó en concret, però vaja, parles de que naixia en Bill Haley el 1925, per tant, jo crec que aquest gènere o aquest tipus de música potser ens queda una mica lluny. Tu què escoltes, Genís, de música?
1: Ostres, doncs jo et diria que tinc un estil de música molt variat, escolto molts gèneres diferents. No et sabria dir quin en concret, perquè potser un dia em ve de gust un i després n'escolto un altre totalment diferent.
0: Molt bé, doncs mira, tenim aquí la cançó, l'escoltem una mica, eh?

0: Doncs See You Later, Alligator, sí que ens queda una mica lluny, eh? Aquesta música és d'una altra una època una completament, però jo crec que aquest tipus de música en Sergi Ferrer li agrada molt.
1: Sí?
0: Sí, yes. Sí, sí. Oi que sí, Sergi, 30 segons tenim, però vaja, si vols dir la teva...
1: Escoltem.
0: Sí? L'escoltem? Sí, molt bé. 4 o'clock rock, 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock rock, 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock rock, we're gonna rock around the clock tonight, put your glad rags on, join me home, we'll have some... Doncs va, fem una petita pausa i ara tornem. Fins ara.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Són pendents un incendi a Sant Manat que ha cremat un camp de conreu i que ha agafat la vessant sud del turó i crema ascendent a vegetació forestal. Els bombers prioritzen el flanc esquerre d'aquest incendi que ha llançat focos secundaris. De moment hi treballen 27 dotacions terrestres i 7 aèries. Estarem molt pendents de veure com evoluciona, perquè pràcticament tot Catalunya està en risc alt d'incendi forestal. 45 municipis de 9 comarques pateixen un risc extrem. Protecció Civil situa a nivell 4 del Pla Alfa. Són localitats com el Baix Empordà, l'Alt Urgell, el Gironès, la Noguera, el Pallars Jussà i la Ribera d'Ebre. Tot plegat quan encara, recordem, no s'ha donat per controlat l'incendi que es va declarar divendres al massís de les Gavarres, al Baix Empordà. Els bombers centren tots els esforços en tres punts que encara els preocupen, especialment en aquest cas el flanc dret, perquè pot escapar-se amb la marinada i obrir-se cap a Girona i Celrà. Un incendi que també té un vessant polític. Junts per Catalunya demanarà explicacions al govern després de saber que l'operari que va originar el foc amb una radial en uns treballs de manteniment de carreteres estava subcontractat pel Departament de Territori. Josep Rius és el portaveu dels Juntaires.
2: Demanarem explicacions a la consellera Paneque per aquest encàrrec del Departament de Territori sobre si era necessari, donades les circumstàncies climàtiques que vivim, i també sobre si s'havien donat les instruccions oportunes per evitar el risc d'incendi elevat. No estem buscant culpables, però sí que exigim transparència perquè si hi va haver algun error no es torni a produir.
1: Des del PSC, la vicepresidenta, la viceprimera secretària i portaveu del partit, Lluïsa Moret, ha destacat la bona col·laboració entre les administracions en les tasques d'extinció i ha defensat la feina de prevenció en un nou escenari de canvi climàtic. L'escoltem.
3: És molt important la feina que s'està fent i s'està impulsant també des del govern de la Generalitat, centrades també en les polítiques de prevenció, de gestió forestal, de protecció dels entorns naturals i la coordinació, evidentment, entre les institucions i els serveis d'emergència a l'hora de fer front a aquest canvi climàtic i a aquesta emergència climàtica.
1: I la policia local de Torroella de Montgrí ha detingut un jove de 30 anys per encendre 4 focus d'incendi al camí vell que uneix el poble amb l'Estartit. Va ser diumenge al vespre quan els agents van identificar el noi quan va intentar robar una botiga. Es va mostrar agressiu, els va amenaçar i va sortir corrents. Els agents van activar una recerca i van trobar poc després el camí vell. Hi havia encès vegetació a 4 punts diferents separats per poc més que d'uns metres.
4: Recorrem la comarca de nord a sud i de mar a muntanya. Som Ona Maresma.
5: Molt bé, passen 3 minuts a les 4 de la tarda d'aquest dilluns 6 de juliol i ara posem les agendes sobre la taula perquè en Martí Capçat ens començarà a recitar totes les activitats que podem fer aquests dies a la comarca. Martí?
6: Hola, Gemma, què tal? Sí.
5: Molt bé, comencem com sempre amb els punts a donar sang, és possible?
6: És possible, és possible. Començarem aquesta agenda, amb aquesta subsecció dins de l'agenda que us recordem a tothom del Maresme on podeu anar a donar sang. I és que, a més dels hospitals, que ja us rebran amb els braços oberts cada dia, doncs els punts específics seran demà dimarts a Mataró, a la unitat mòbil de la plaça Santa Anna, el dimecres també a Mataró, però en aquest cas al casal de la Nova Aliança Bonaire, el dijous també a Mataró, però en aquest cas a l'Hospital Universitari de Mataró, i per acabar, l'últim punt on es podrà donar sang serà el dissabte a Calella, a la fàbrica Llobet de Llobet i Gurí.
5: Molt bé, doncs en prenem nota de totes aquestes ubicacions per ser solidaris i anar a donar sang. Per on comencem, Martí, aquesta agenda?
6: Doncs, Gemma, comencem aquesta agenda amb festes majors, ja que comencem en aquesta època que tant ens agrada a tots i a totes, que són les festes majors, i avui us portem la de Premià de Mar, que, ja que arriba la festa major del, atenció, 30è aniversari del desembarcament. I és que la festa major de Premià de Mar se celebrarà des de demà, dimarts 7 de juliol, al 12 de juliol, i l'edició d'enguany tindrà un caràcter especial, ja que commemora, com us he explicat els 30 anys del desembarcament i de la festa dels pirates i premianencs. Per celebrar aquesta efemèride, el programa incorpora diverses novetats i també recupera algunes activitats emblemàtiques. Així, per fer-vos 5 cèntims, entre les principals incorporacions destaca el Premiant Joc, una proposta participativa que convidarà els equips a competir en diferents proves i reptes al llarg de tota la festa. També tindrem activitats com l'estirada de corda, el llançament d'espardenya o el concurs de guarniment, perdoneu, de balcons i finestres, que buscaran fomentar la participació de la gent i reforçar una miqueta més la rivalitat festiva entre els participants. Una altra de les novetats serà la nova direcció artística del desembarcament, que inclourà sorpreses i un nou element vinculat a la festa. A més, s'instal·larà una pantalla gegant perquè el públic pugui seguir amb més detall l'espectacle. Ja per concloure, el programa també inclou un castell de focs especial per commemorar aquest 30 aniversari, un matí de jocs inclusius al cap de setmana i la recuperació de la ruixadeta.
5: Molt bé, Martí, jo t'he de dir que tinc moltes ganes d'aquesta festa major de Premià, que des de Premià Mèdia en farem un seguiment exhaustiu de totes les activitats, i clar, de fet també és la meva primera festa major, així que ja us explicarem una mica com s'està vivint, i comentaves que comença demà, eh?
6: Correcte, comença demà i s'allarga fins al 12, que és el diumenge, sí.
5: Demà hi ha el desembarcament pirata i també tela, que coincideix tot amb l'onada de calor, per tant, a veure una mica com està l'ambient.
6: Bueno, així, doncs, amb aquestes activitats que us he anat dient, la ruixadeta i tot, clar, això, doncs, també anirà bé, no?, per treure's una mica aquesta bafarada de calor que no hi ha qui l'aguanti.
5: Totalment. Més coses, què més podem fer aquests dies?
6: Doncs us porto una nova festa major, ja que també serà la festa major de Sant Zenon d'Arenys de Mar i durarà tota la setmana, des d'avui fins també el diumenge. Hi han moltes activitats, però així per destacar-ne alguna de cada dia, avui tenim la enramada, que serà la enramada acompanyada d'un vespreig o... conegut també com a Tardeo, l'únic que ja ho hem dit molts cops que no està ben dit, però és així. Després, demà dimarts, tenim els actors en veu en off de Disney amb la segona edició, així que els talents del municipi ens portaran aquest doblatge d'actors que segur que hem escoltat tota la vida en 1000 pel·lícules, i la veritat és que és molt curiós. Ens anem a dimecres, que tindrem la repicada general de campanes, el concert inaugural de Festa Major a càrrec de Los Sarita i la plantada dels gegants i estrena dels vestits nous. Tot això us faig 5 cèntims, però hi ha moltes més activitats cada dia, però si les voleu consultar podeu entrar al programa de la Festa Major d'Arenys de Mar i allà ho tindreu amb més detall. Ens anem al dijous també, que tindrem un torneig de billar a tres bandes, una audició curta de sardanes, una batucada i també focs artificials acompanyats de ball popular. I ja ens anem al cap de setmana, el divendres, que tindrem la missa dels difunts, el concert de Festa Major amb l'orquestra Salvatana, també una audició curta de sardanes, que no pot faltar, el correfoc de Festa Major i les barraques 2026, que hi aniran, atenció, els Doctor Prats, Peluques i P de Pujol. Així que uns noms bastant potents.
5: Ja Peluques, m'ha agradat aquest grup.
6: Sí, Peluques, ostres, de... Ah, sí, mira, vaig estar... Ostres, quina... Bueno, això no li interessarà a ningú, però vaig estar a Sant Pere Pescador la setmana passada i van actuar els Peluques, i la veritat és que molt bé, eh? Així que...
5: Sí?
6: Sí, sí, sí, animem a tothom que hi vagi.
5: Molt bé, perfecte.
6: Bé, ja acabo, eh? Perdó, que avui
5: t'estic
6: fotent
5: no.
6: Una
5: xapa. Que va. Si no tenim pressa, Martí, pensa que no hi és en Jordi, per tant no hem tingut la Maroteca, per tant tu tranquil.
6: Vale, doncs vaig tirant. Ens anem ara, doncs, a les activitats del cap de setmana, que són on hi ha més xitxa, i tindrem un matí de pesca, una tarda també de pesca, i després activitats com el concert de Festa Major, però en aquest cas de l'orquestra Montgrins, i ball popular amb la pròpia orquestra també, i en aquest cas les barraques seran amb Saxeni, Brou i Lia Jensen. Així que també, déu-n'hi-do, noms bastant, bastant que estan al, al peu del canó de, del panorama musical d'aquí de la nostra terra. Ens anem ja al desenllaç d'aquesta festa major, el diumenge 12 de juliol, on tindrem un vermut musical i fideuà popular, el Correaigua amb xeringada popular, així que també ens anirà bé per aquesta, per treure'ns aquesta caloreta que comentàvem abans, la trobada dels gegants i un espectacle de màgia amb Joaquim Mates. Això és tot, Gemma. Ja veus que portem una mica de tot, eh? O sigui, la gent no estarà avorrida aquesta setmana.
5: Però hi ha més activitats? O...
6: Sí.
5: Ah, val. Sí, sí, és que clar, m'has dit.
6: Sí, sí,
5: entès, és que com... entès, que, com que ja està, per tant... M'has fet patir.
6: Sí que o sigui, ens hem dedicat molt a l'agenda d'avui, a aquestes dues festes majors, ja que clar, són dos actes molt extensos i molt importants, però per qui li quedi potser una miqueta lluny o prefereixi altres activitats, Gemma, no t'espantis, que també en porto una, en aquest cas a Mataró, i és el dimarts, que amb l'anomenat Festival Nosaltres, que és un festival d'estiu de la capital del Maresme, que suma una mica de cultura comunitària i quilòmetre zero amb un compromís per la sostenibilitat. Es tracta d'una iniciativa de la cooperativa maresmenca CLAC amb la participació d'una quarantena d'entitats i institucions culturals del territori. La rumba catalana, la cançó i el nou folk encapçalen, perdoneu, el cartell de la setena edició del Festival Nosaltres. Així, perquè us feu a la idea, els espectacles més destacats són l'actuació del duet revelació de música folk en català, anomenats a l'Ossa, el concert d'un temps d'un país 30 anys, de Borja Penalba, i Meritxell Jané, i també una revetlla rumbera d'homenatge a Paret. El festival també acollirà la jove promesa vilassarenca, anomenada Etna Bravo, l'actuació del músic i compositor maresmenc Pep Lladó, o bé l'estrena de l'espectacle de dansa d'arrel i música tradicional anomenat Repic, un projecte de CIA. Així que, bueno, també un festival que porta una miqueta de tot i qui li agradi aquest gènere musical, que potser no és dels que... ha de ser la rumba catalana o el folk, però que també tenen un espai a la cartellera, i en aquest cas us l'hem volgut portar aquí a l'agenda de l'Ona Maresme.
5: Molt bé, ens sembla fantàstic. Hi ha alguna activitat més, Martí, que vulguis destacar?
6: Vine, doncs porto una altra activitat, en aquest cas, per als que poder portem molta festa, de moment a l'agenda. Doncs ara us portem una activitat més tranquil·leta, una activitat de cinema familiar a la fresca, a Sant Vicenç de Montalt, exactament a les 10 de la nit, és a dir que, com el propi nom diu, ja dintre de la calor que fa, ja tocarà una mica la fresca i es podrà estar més còmodament, que aquesta hora és bastant agradable, he de dir, i hi haurà la projecció de la pel·lícula anomenada Jurassic World, el renéixer en català. Val a dir que, amb el que us diré ara, a mi m'han acabat de convèncer, i és que, a més de la projecció d'aquesta pel·lícula, també hi haurà servei gratuït de crispetes i begudes fins a fi d'existències. Així que crec que, bueno, o sigui, amb això ja tothom cap a Sant Vicenç, a la plaça del poble, a veure aquesta pel·lícula i a passar un dissabte la mar de bé.
5: I més si les crispetes i la beguda són gratuïtes, no?
6: Home, tu diràs. L'altre dia, mira, vaig anar al cinema jo i em van clavar el mateix, pràcticament el mateix, per les crispetes i per la beguda que per la pròpia pel·lícula. Així que s'agraeix, sí, sí.
5: Clar, és on fan el negoci, no? Més enllà de l'entrada. Les
6: sí,
5: crispetes
6: jo...
5: són caríssimes, la Coca-Cola o el que beguis és caríssim.
6: Jo crec que sí, perquè a sobre no deixen de ser blat de moro, o sigui que realment no és que sigui molt car el producte, però bueno, s'entén que han de treure pistonada d'algun lloc.
5: Totalment. Martí, alguna cosa més?
6: Tinc una última activitat,
5: vale.
6: Tu manes, Gemma.
5: Sí, sí, digues, digues.
6: Vale, doncs ens anem a una última activitat de diumenge a Calella, i és que també us portem un festival, però en aquest cas un festival anomenat Cultura Viva. Aquest festival de música, com he dit, serà el diumenge per un preu de de 17 euros anticipadament i 20 euros a taquilla, així que està la mar de bé, és com un, com una entrada a una discoteca, però molt millor, ja que podrem veure els grups anomenats Israel, Vibration and Roots Radix, The Congos, els Boom Boom Fighters and Kuka P, i després els BDN featuring Reggae Culture i Sr. Wilson and Rose. No sé si he dit bé els noms,
5: jo
6: però
5: crec que molt bé,
6: si no,
5: Martí,
6: demano disculpes.
5: No, no, ens has deixat sorpresos, perquè de fet no ho he pensat. Mira que bé, Martí, té pràctica ja.
6: Sí, perquè les hem viscut de tots tipus, aquí, amb pronunciacions
5: amb el tururut,
6: de coses.
5: Amb el tururut viola.
6: Uf, calla, calla. Ja qui s'escolti cada dia entendrà les referències.
5: Bueno, bàsicament que estaves llegint un text d'una notícia i aquesta paraula no te l'esperaves que estigués escrita, el tururut viola, sí, i quan el vas veure vas dir tururut viola, però ho vas dir molt bé, eh? Sí, no, un altre?
6: Bueno, s'ha d'agafar el toro per les banyes una mica.
5: I tant.
6: Quan t'hi trobes.
5: Molt bé. Molt bé, Martí, doncs com sempre gràcies per l'agenda i bé, hem pres nota de tot allò que ens hagi pogut interessar, així que seguim avançant. Fins ara.
6: Perfecte, fins ara.

0: Torn per la secció de recomanacions culinàries amb la coach alimentària i xef de menjar saludable, la Txell Rubio, i el nostre company, en Genís Mas. Avui fem una recepta a companys ben fresca. Bona tarda.
1: Bona tarda, què tal?
2: Hola, bona tarda. Perdoneu que avui estic al carrer, així que si potser saltiu alguna fressa de més, us demano disculpes.
1: De moment estem bé, Txell. Què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda, encantada d'estar amb vosaltres i amb una recepta doncs, d'acomiadament, fresqueta però d'acomiadament avui.
1: Sí, d'acomiadament. Avui ens portes una recepta, com dius, fresqueta, i és que ens portes burrata amb pesto de cireres i meló, no?
2: Sí, és una mica dedicat, ja que, bé, no tornarem fins al setembre o l'octubre, i li vaig preguntar a en Jordi i a tu que us agradava per menjar, i per fer quelcom diferent, doncs hem fet una recepta de formatge de burrata amb pesto, i perquè no sigui el pesto de sempre, doncs que sigui amb meló i, en aquest cas, amb cireres.
1: Home, déu-n'hi-do aquests ingredients que amb el formatge li deuen donar un toc diferent. Explica'ns, però, quins ingredients necessitem per aquesta recepta, perquè el nom ja en diu alguns, però en deu portar algun altre.
2: Doncs sí, mira, per aquest pesto, molt important. Recordeu que a mi m'agrada molt, molt fer el pesto amb alfàbrega morada. Recordem que aquesta alfàbrega morada també és molt i molt intensa. Meló, cireres i, com sempre, sal marina, els fruits secs que els posem a escollir, normalment són pinyons o ametlles, els que vulgueu. Sal marina, com hem dit, el pebre negre i oli, oli de bona qualitat.
1: Per tant, tenim ingredients aquí, això que barreges diferents textures, però també sabors, perquè hi ha una mica de fruita, tenim el formatge, també amb aquesta sal i els fruits secs que dones un altre punt a aquesta recepta. Per la gent doncs, que ho sàpiga, com podem començar a preparar aquesta recepta?
2: Doncs ara us he dit els ingredients del pesto. El formatge serà perquè l'obrim i el farcim d'aquest pesto o perquè ho posem per sobre. Emplateu com vulgueu. Molt important, netejarem les cireres, li traurem els pinyols, meló talladet. Podeu utilitzar melons, per exemple, com el gala, molt especial. I què diré dels melons? Recordeu, quan tenen rodonetes vol dir que són femelles, per tant seran més dolços. Fixeu-vos quan anem a comprar el meló.
1: Ui, no se sent...
2: I seran més dolces, d'acord?
1: Ara, pots repetir això últim que has dit, que s'ha tallat un moment la trucada, i a veure si acabem d'escoltar això que m'has comentat.
2: Sí, s'ha tallat?
1: Just al final.
2: Doncs anem a veure, em poso una altra banda? Doncs perquè sapiguem com són els melons, si seran dolços, els més dolços són les femelles, i ho sabrem si tenen rodonetes tant d'una banda com de l'altra, en vez de tenir línies, tenen rodones. Sí?
1: Molt bé.
2: Un petit truquet per quan anem a comprar melons. El gala molt dolcet, quedaria molt bé. Tot això sempre fresquet. Aleshores, agafem tots aquests ingredients que us hem dit, un túmix o amb un got tamarca i altre. Sí? Fins aquí fàcil?
1: De moment, una recepta doncs, que és una mica més senzilla de preparar, no? que a l'estiu també convé més tenir les coses preparades més ràpidament i així ho pots gaudir també amb aquesta calor que patim ara mateix.
2: Sí, sobretot. I aleshores, la burrata crec que és un formatge que agrada molt, la burrata, i el seu origen en principi hauria de ser de búfala. Però és força difícil moltes vegades quan anem a comprar, són barreges, però clar, tenen aquest sabor característic i aquesta textura que és molt i molt cremosa. Us agrada el formatge? I en aquest cas el de burrata?
1: El formatge de burrata, jo crec que no sé la resta, però en el meu cas m'agrada força. És un menjar doncs, que...
2: Veus?
1: Si li pots posar la pizza també, que la setmana passada diria que vau fer pizza també, és un ingredient que pot quedar bé a molts plats.
2: Sí, tant a les pizzas i com una altra. Fem una variant ràpida. Ara que estem a l'estiu, agafem llegums que vulgueu, llenties, cigrons, mongetes, i tindríem aquesta proteïna vegetal. Moltes vegades algú que diu, sí, proteïna vegetal i animal la barregem perquè, estic fent un esforç físic molt gran, perquè treballa a l'obra, perquè fa molt d'esport, doncs també li podem posar aquesta formatge de búfala tallada a trossets també amb aquest pesto per sobre i les llegums. Ja tenim una altra variant.
1: Molt bé, molt bé. Doncs diferents variants aquí també d'aquesta recepta. Com podem acabar de fer aquesta recepta? I després vull que m'expliquis també alguna curiositat o alguna propietat també, que és el que ens interessa d'aquesta recepta saludable.
2: Doncs sí. Què més us direm? Per emplatar, per exemple, perquè això és molt fàcil. Què podem fer? Com ja tenim aquest pesto, que sobretot, com haveu vist a la fotografia, us ha agradat la fotografia d'avui?
1: Home, sí. Un emplatat molt, molt xulo, que al final, a més amb diferents colors també, molt, molt xulo.
2: Molt llamatiu, d'això es tracta, com sempre diem. Mengem pels ulls. Tothom que pot gaudir d'aquesta meravellosa, doncs aquest sentit de tenir vista i de poder gaudir de menjar i veure-ho. Aleshores, aquí què teníem? Hem posat el plat, hem fet dues versions, de fet. Hem obert el formatge i per dintre li hem posat aquest pesto. Després hem posat també de decoració una mica de pesto i unes cireres per sobre. Pels costats, uns tomàquets xerri petitons, que ara és el moment, i aleshores una miqueta d'oli. Podeu posar també una mica d'aquests anacards, que recordeu que són semilles, que en són llavors, que no són fruits secs, o també podeu espolvorejar amb sèsam, amb fruits secs, i una mica de verd. Sempre molt color als nostres plats, doncs vol dir que hi ha moltes vitamines i molts nutrients. Avui què destaca? Avui destaca perquè és una recepta flexitariana, amb molt poder antioxidant, degut també a les cireres i als tomàquets. Els tomàquets que tenen aquest licopè tan fantàstic, i les cireres de temporada, i el meló també de temporada. O sigui, menjar de proximitat, menjar de temporada, intentar reduir aquesta empremta, doncs, relacionada amb el tema medioambiental, amb el tema del carbó, del carboni. Jo crec que és molt important que podem, així, fem una vida saludable, si també pensem en tot això.
1: Molt bé, et volia preguntar també, en quin moment del dia diries tu que és el més adequat per cuinar-lo i per menjar-lo?
2: Doncs bé, això es pot cuinar i es pot deixar a la nevera, perquè realment això es conserva estupendament bé entre 24 i 48 hores, si voleu, tot tapadet, no barrejat, sinó fet i tapadet. I aleshores un àpat pel migdia, per la nit, però també per què no? Doncs depèn del que esmorzem cada dia i depèn de l'activitat que anem a fer. Podria ser un esmorzar, podria ser pel migdia o podria ser per la nit, en funció de la nostra, com dic, de la nostra activitat física. Super important relacionar el nombre d'ingestes que fem amb el que mengem. I sí, el que esteu pensant, ja sé que és estiu, molta gent diu, no, ara operació en biquini ràpida. Sempre recomano que us poseu en mans d'un professional de la nutrició, de la dietètica i la nutrició. Sabeu que jo soc coach alimentari. Jo acompanyo aquests professionals quan ens donen una dieta per fer tots aquests plats i donar-los un altre color. Però si voleu canviar els vostres hàbits, no sabeu com fer-ho, us recomano sempre nutricionista, dietista, i jo què us he de dir? La meva dietista, la meva nutricionista, que a vegades la traigo loca, pobra, que és la Patricia d'Estrella Polar, és fantàstica. Si necessiteu també assessorament, ella us pot ajudar. Sempre, sobretot, i que us facin analítica. Res allò de dir, vamos a tomar suplementos alimentarios, sempre amb un control sanitari.
1: Mm-hmm. Molt bé, Txell. Ara parlaves de que també ho pots fer inclús per esmorzar, depèn de la teva activitat física. Ostres, per exemple, si jo faig esport al matí, diries que és un bon aliment o ho deixem millor per la nit?
2: Doncs jo personalment, jo faig esport, estic en una situació ara de perimenopàusia, però faig esport. Moltes vegades, doncs, esmorzo això també. Per què no? Però després mm-hmm. deixo dues hores i mitja per entrenar, mm-hmm. perquè no puc anar personalment amb l'estómac ple a entrenar. Sempre és important tenir aquesta supervisió. Jo, per exemple, no prenc suplements de cap tipus mm-hmm. en aquests moments, però sí que faig aquests àpats i també ho acompanyo amb un fruit sec i, si és necessari, amb un carbohidrat també. Mm-hmm. És una recepta estupenda i fresca que ara són meravelloses. Realment es poden tunejar per qualsevol moment del dia i, si li posem llegum, aquí tindríem també aquesta proteïna vegetal, però també tindríem aquest carbohidrat molt necessari moltes vegades. Inclús fer un aquest pesto i donem un altre color i un altre sabor a aquesta burrata.
1: Molt bé, molt bé. Doncs per acabar, no sé si vols afegir alguna cosa o alguna curiositat també d'aquest plat que no haguem dit fins ara o alguna cosa que vulguis destacar-hi.
2: Doncs destacar, que és molt important, les estacions menjar de temporalitat. Per exemple, ara, com us he dit moltes vegades, el nostre cervell reptilià està sota del nostre clatell. Allà ens recorda realment la nostra memòria de la prehistòria, que recordava els aliments amb molta aigua. Ara nosaltres necessitem molta aigua, per això aquests aliments que tenim, carbassó, meló, síndria, tots aquests aliments que tenen tanta aigua són els que necessitem ara. Per després, en altres estacions poder menjar altres aliments. Ara recordeu, molt de líquid, perquè perdem molts líquids i d'alguna manera s'han de recuperar, sobretot aigua. I aigua, l'aigua com la podeu prendre si us avorreix? Per exemple, amb menta, que feu menta, que feu llimona, aigua amb menta i llimona, la coleu abans de colar la nevera unes hores i després ja teniu una beguda. Que voleu una altra begudeta? Amb altre tipus d'herba fresca o inclús d'espècia. Per què? Perquè el nostre cos necessita molt líquid, però també hem de tenir cuidado amb l'excés de fruita. Així que, doncs, molt important. Només ens queda dir que hem de passar un bon estiu, ser conscients, si necessiteu alguna coseta, sabeu que nosaltres estem fent avenç, fem avenç privats, realment estem gaudint molt amb la nostra tasca i de cara al setembre també tornarem amb els nostres tallers i com sempre, doncs molt estem bé, Txell, oberts doncs a que col·laboreu amb el nostre obrador. Moltes perfecte. Gràcies.
1: Txell, gràcies i que passis un molt bon estiu.
2: Una abraçada, igualment.
1: Adeu.
0: Molt bé, doncs seguim a l'Ona Maresma. Moment de repassar la pregunta del dia. Genís, què estàvem preguntant avui?
1: Doncs avui preguntaven si la gent creu que hi ha vida fora del planeta Terra.
0: I una mica les respostes per on han anat, per si sí o si no.
1: Doncs per la meva sorpresa hi ha un 75% de gent que creu que sí que hi ha vida fora del planeta i un 25% que creu que no.
0: Molt bé, molt bé. I vaja, o sigui que la gent sí que creu, no?, que hi ha vida.
1: Sí, doncs es veu que sí. Ara veiem aquesta recompte que ho confirmava. També repassem altres xarxes que, doncs, amb el 100% de la resposta creuen que sí que n'hi ha vida. Per tant, amb dues xarxes socials de l'Ona Maresma que la gent majoritàriament creu que sí que hi ha vida.
0: Perfecte, doncs aquesta és la pregunta, gràcies a Genís, a l'Ona Maresma, que estem fent avui i us estem formulant des de les nostres xarxes socials. Ens podeu trobar @onamaresma i estem actius a Instagram i també a X. Avui preguntem si creieu que hi ha vida més enllà, doncs, del nostre conegut planeta Terra. Va, us animem a respondre fins a les 5 de la tarda, que és quan teniu temps. Fins ara!
3: la xarxa de comunicació local.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Doncs vinga, recta final del programa d'avui dilluns. Com cada dilluns sabeu que acabem parlant d'esports i fem la nostra tertúlia esportiva, la tertúlia esportiva particular de l'Ona Maresme. I avui doncs l'encapçala en Genís. Genís, bona tarda. Explica'm
2: bona
1: una
2: tarda.
1: Mica què tal, com t'has sentit en el teu primer dia a l'Ona Maresme.
2: Com Home, he de dir...
1: Digues. Una mica les sensacions. Estàs content?
2: Sí, estic molt content. He de dir que ara ja farà un parell d'anys que vaig fer una petita substitució ara aquestes mateixes setmanes.
1: Molt bé.
2: Per tant, ho coneixia, però he hagut de recordar molts conceptes.
1: Perfecte, així que això ja ho tens fet, eh?
2: Sí, ho tenia una mica interioritzat, faltava recordar-ho.
1: Molt bé, doncs a la tertúlia esportiva, tota teva.
2: Molt bé, doncs avui ja parlarem d'un parell de temes, de tres en concret, també a mi, doncs, que m'acompanyarà en Martí Capçada i en Sergi Ferrer i també en Dani Grau, per tant us dono pas a vosaltres també. Això sí, avui parlarem del Tour de France, del Mundial i també d'unes declaracions de Marc Casador. Primer us deixo presentar-vos. Què tal, companys? Bona tarda.
3: Bones, què tal?
4: Hola, bona tarda, benvingut, Genís.
2: Us tenim per aquí. Hola. Bones a tots. Us tenim aquí per començar. Parlarem d'aquestes últimes declaracions que ha sigut l'últim tema que he parlat, però començaré per aquest. Marc Casador, que parla del seu futur, ho ha fet a una entrevista també a Esport3, i parlava que deia: mentre em vulguin, seré feliç aquí. El migcampista del Barça, que per tant deixa clar la seva prioritat de continuar al club blaugrana. La pregunta que us volia dirigir a vosaltres aquesta tarda és si creieu que Marc Casador tindrà continuïtat al Barça la propera temporada en cas que es quedi. No sé qui vol començar. Tenim algú... Digues.
4: Bé, no, jo estava reflexionant sobre aquestes declaracions que ens has explicat, tu Genís. Crec que és un jugador que sempre ha mostrat molt el seu barcelonisme, i això és una cosa que per part del soci crec que s'agraeix moltíssim, i que tinguin en part aquest sentiment de relació amb el club, doncs ens els fa nostres. Ara bé, clar, suposo que aquest any no ha sigut l'any que esperava a nivell de minuts i de joc. Jo em pensava que se n'aniria, sincerament, i em sabia molt de greu, però en part ho entenia, perquè és un jugador molt jove, amb molta projecció, però la veritat és que si ha dit això i realment es queda, doncs només cal treure's el barret, i espero i esperem tots que realment se li donguin les oportunitats que es mereixeria.
3: Jo crec que també, perquè, a veure, és que, clar, no se sap si aquest any Frenkie de Jong es queda, marxa, hi ha aquest dubte encara, no? Llavors, hi ha Marc Bernal, que ha pujat recentment i que ha aconseguit alguna titularitat, i que Marc Casador, bueno, si l'any que ve el Barça no fa cap moviment, doncs sí que podria arribar a ser titular en alguns partits, però jo segueixo veient que falta, doncs, hi ha un fitxatge potent, o si no, algú més potent que Marc Casador. Jo al final, de moment, no el veig tant com a titular, però sí que poder d'un futur incert com a possible capità del Barça, com va acabar sent Sergi Roberto, no ho sé.
2: Dani, tens bueno, alguna cosa...
5: Bueno, és que no, però és que, clar, té molta competència i per tant, diguéssim que no és que apuntava més maneres, jo crec que apuntava més maneres de les que finalment ha apuntat, i per tant s'ha vist superat per jugadors de més qualitat que ell, no? Com, per exemple, per mi Marc Bernal és superior, Pedri ja no en parlem, no? Vull dir, De Jong també està per allà mig, m'entens? Vull dir, ho té molt complicat.
2: Parlem d'un jugador al final, per repassar una miqueta aquesta trajectòria, que ja va esperar la seva oportunitat al primer equip després de la seva etapa al Barça B, va tenir paciència, que això també és una cosa que costa als joves últimament a l'hora de debutar amb el primer equip, i de la mà de Flick al començament semblava que comptava amb ell, que era una peça clau dins del seu esquema. Finalment, mica en mica, més millor dit, s'ha anat apagant potser aquest protagonisme.
3: De fet, el fet que tornés Gavi també de lesió, que a més en Flynn li té un carinyo especial, doncs obliga també que Marc Gasol, sé que no és la seva posició, entre cometes, perquè al final doncs Marc Gasol és més pivot, no? I Gavi poder jugar més ofensivament, però clar, igualment és un migcampista més. Llavors, això també obliga doncs que Casador poder replantejar una mica el fet de la seva posició, doncs si tindrà lloc o no.
5: Si et poses així també pots, a veure, per si retreçar una mica Dani Olmo, i també Dani Olmo juga en aquesta zona. És que clar, hi ha molta competència allà mig, i és, jo crec que és dels últims a tenir en compte, malauradament, no? Per mi.
2: També digues.
5: No, ja està.
2: Val, dic que un factor clau també que ha estat molt present, sobretot a la primera plantilla del Futbol Club Barcelona, són les lesions, i amb aquesta doncs Marc Casador, que tampoc ha arribat a entrar en aquests plans. Vull dir, si ja amb lesions no ha entrat, no sé ben bé quan podria arribar a tenir protagonisme.
4: Bueno, haurem d'esperar a veure també com es planteja la següent temporada, però jo estic amb el Dani, o sigui, crec, bueno, i en Sergi, que crec que molt en contra del que potser a mi m'agradaria, però té molt poc, té poc protagonisme, i dubto que canvin molt les torques de cara a l'any vinent, però bueno, s'haurà de veure.
2: Doncs acabem amb aquesta...
5: Jo seria un jugador que per la seva edat i tal no vendria, sinó que el cediria, o fins i tot el vendria amb opció de compra, rotllo Ansu Fati o una cosa així, un jugador controlat. És a dir, si explota, doncs jo, per exemple, et pago 8 milions d'euros, un preu fixat assequible, normal, i després, si no explota, doncs bé, m'emporto, jo que sé, un 10% de la venda que el club pugui fer, si és que el venen a un altre club, per entendre'ns, no?
2: Doncs no. Acabem amb aquestes conclusions, amb diferents escenaris, veurem com s'acaba desenvolupant el futur del català. Un altre tema, ara sí canviem de tema i d'esport, és el Tour de France, que ara mateix està en la seva tercera etapa, a l'etapa 3, entre Granollers i els Angles. Una etapa també que acabarà doncs en un poble, com hem comentat abans, que ha patit un incendi, i aquesta part, aquest recorregut, no doncs tindrà un final sense públic.
5: Exacte, malauradament.
2: Doncs us volia preguntar també, no sé si hi ha seguidors, si sou seguidors del ciclisme, d'aquesta competició, hi ha algú de vosaltres que el segueixi?
5: És que jo el seguia, però és que per mi ha perdut interès, perquè només hi ha Pogacar i Vingegaard, i tot l'altre és pollaraca, m'entens?
3: Per mi és esport de migdiada, amb tot el perdó.
2: Déu-n'hi-do aquí la gent del ciclisme.
3: Com el golf.
2: Que hauran rebut aquest titular, no? Però ara us volia preguntar, veig que almenys ho teniu una miqueta vist, ahir, doncs, a l'etapa 2, que va acabar també amb això, amb Vingegaard continuant com a líder i Pogacar acabant segon, és el que comentava ara en Dani, amb aquests dos, aquests dos competidors que acabaven aquesta segona per a dos,
5: bueno,
2: i ja avui...
5: No, el deixaven guanyar, que és diferent. Ojo.
2: Ostres, això creus?
5: Sí, i tant.
2: Doncs amb això, no sé si, companys, si voleu comentar què us està semblant de moment, si us agradaria canviar alguna cosa d'aquest format, d'aquesta competició, com l'esteu veient?
3: Jo, no, de bé. Fet, no... no... Digues, Martí, digues. Que sé que ets fan del ciclisme. Llavors, escolta, de nou pas,
4: sisplau. Ostres, tu, quin plaer. Quin
2: endavant.
4: Plaer, això. No, jo anava a comentar això, la imatge aquesta de que una mica ha sigut la... No sé si se li pot dir polèmica, no, no

0: endavant.
1: Doncs amb això no sé si volíeu també afegir alguna cosa, companys.
2: Jo en el meu cas simplement afegir que, com que al final jo tiro més per un altre esport, que és el bàsquet, llavors com que són, al igual que el futbol, són esports que els diners es mouen molt, m'ha donat per buscar, hòstia, el ciclisme, el tema dels diners, com es mou per etapes, per tour en general, i m'esperava més, la veritat. No sé si en sou conscients, vosaltres.
1: Ostres, doncs no, jo també tinc el pensament de que és un esport que sí que tira molt, sobretot amb marques també, però ara que m'has dit això, doncs em sorprèn també.
2: Per etapes, en principi, el que guanya l'etapa són sobre uns 10.000 euros. Llavors va baixant, òbviament.
1: Clar.
2: Jo m'esperava més, al final.
0: Sí, la veritat és que sí.
1: Xifres que en comparativa amb altres esports sí que potser sorprenen. Doncs ara que comentaves això del bàsquet, ara el Real Madrid també ho tenia per aquí, que ha fet oficial el fitxatge de Pedro Martínez. Uf. Amb l'equip blanc també, doncs, que s'interessa per altres jugadors també, amb objectius també del Barça. Això sí que ja se sabia pel que fa a l'oficialització de Pedro Martínez. S'acaba de proclamar campió de la Lliga ACB amb el València i serà el proper entrenador del Real Madrid. No sé què en penseu.
3: Jo no entenc com el Barcelona no ha fitxat Pedro Martínez de fa anys.
0: Tota la raó.
3: Ja no és amb el València, sinó que recordem que va treure petroli amb el Baxi Manresa,
0: el que diu el Dani és el gran punt de la qüestió, ja que el Pedro Martínez, jo ja ho he dit en altres tertúlies, tinc claríssim i pràcticament no accepto debat de que és que inclús
3: és el millor entrenador que hi ha actualment,
0: que hi ha a tota Europa, o sigui, és que és increïble, i que un equip tan desestructurat com el Barça no li hagi donat l'oportunitat, és que això és
3: mai, jo no entenc. Hi ha algú a la direcció o fins i tot... No
2: qui tenia la direcció?
3: No hi havia direcció. Hi havia un tio
2: en Navarro?
3: Sí, però vull dir, és un mal secretari tècnic.
0: Però és curiós perquè fa molts anys que el Pedro Martínez és un gran entrenador. Ara una mica ha sortit a la llum perquè ha guanyat la Lliga amb el València, però jo que sóc de Manresa i l'ha estat entrenyant.
3: Hi ha alguna qüestió que a la porta, per A o per B, aquest senyor no li cau bé, és que jo vull pensar això, per entendre.
0: No, és això, no? Segur, és que si no té cap sentit. Sinó,
3: perquè no sé què ha de fer més com per demostrar que pot portar un Barça, m'entens? No ho sé.
0: I jo ja dic aquí, deixo dit, que ojalà m'equivoqui, perquè jo estic desolat amb aquesta notícia, però jo estic 100% segur que el Madrid l'any que ve s'endú les tres competicions. És que no en tinc cap dubte. O sigui, un equip com el Madrid, dirigit per un entrenador com el Pedro Martínez, vamos, és que, no sé, s'haurien de fer molt malament les coses,
3: almenys competirà i no farà el ridícul com ha fet en segons quins jocs, quins moments aquest any al Madrid, no?
0: Això és seguríssim.
1: Això segur. Doncs, nois, per acabar, tenim un tema també d'actualitat. No podíem deixar sense parlar del Mundial. Avui, un partit decisiu també per la selecció espanyola, Portugal, Espanya, també una final que es troben als vuitens del Mundial. Nois, sensacions de cara a aquest partit? Com creieu que acabarà l'enfrontament? I qui creieu que pot endur-se aquest
3: partit? Espanya guanyarà 3-0 clarament.
1: Molt clar, veig.
0: Hòstia. Sí.
2: Jo, de fet, com que de fet he vist que aquest Mundial, doncs, una de les peces clau que tenia Portugal, jo tenia vist que era Vitinha, òbviament, i Bruno Fernández, i veig que no estan fent un gran Mundial, al final, doncs, això dependrà molt de si aquesta nit se'ls il·lumina tot i acaben sent, no sé, Zidane i Makelele, i acaben, doncs, recordem que Cristiano tampoc està fent un gran Mundial, tret dels gols que ha fet, però jo crec que Espanya ho té més per la mà, sobretot per l'últim partit del que venen, que Espanya ha jugat millor.
0: Ostres, jo, companys, aquí no estic tant al vostre barco, perquè és veritat que potser jugadors com Vitinha, com diuen Sergi i tal, no han acabat de rendir com s'esperava, però Portugal ja partia, que és veritat que Espanya també, però partia com una de les favorites, i és que si et pares a mirar jugador per jugador, és que tenen un equipàs, i a més cal recordar que Nuno Mendes és una mica la kriptonita de Lamine Yamal, que ja es va poder veure a la Champions, si Espanya depèn molt de les individualitats de Lamine, no sé, jo no ho tinc tan clar, o sigui,
3: jo crec que Espanya ha aconseguit una cosa important, és a dir, el primer partit contra Cap Verd

0: està encertat en atac i tal, però és que porta 4 partits sense encaixar un gol i sense passar perill. Per tant, el que a mi, jo crec que sí, que Vitinhas i Bruno Mendes i tot lo que, i tota, que, Bruno. I tota aquesta companyia, Nuno Mendes, vull dir, vale? En aquest sentit, tot el que vulgueu, però com a equip compacte, Espanya és més equip que Portugal aquí a Lima, crec jo.
1: Però, Dani, però hi ha moltes sorpreses. Hi ha moltes sorpreses. Mireu Brasil. Mireu Brasil,
0: clar,
1: que
0: Haaland... I pregunta-li a Holanda. I pregunta-li a Holanda, també. I pregunta-li a Alemanya, no? Clar. Evidentment.
2: Ostres, doncs ara parlàvem de molts temes, ha parlat també en Dani d'aquesta solidesa defensiva d'Espanya, no ha encaixat cap gol al conjunt de Luis de la Fuente. Creieu també que està fent un pas endavant Pau Cubarsí, o que Laporte també l'està ajudant potser a consolidar-se? Com esteu veient el paper del defensa barceloní, i si creieu doncs que serà potser un dels estàndards d'aquest partit contra Portugal?
1: Jo crec que és la parella perfecta, perquè al final el Cubarsí és per treure la pilota perfectíssim, o sigui, ho està fent molt bé, i Laporte al final tampoc ha hagut de fer tanta feina, perquè tampoc ens han trobat equips que, bueno, que siguin massa d'un contra un, no, podríem dir.
2: Mm-hmm. També un tema que heu tret és el de Lamine Yamal. No sé qui creieu, si és la selecció de Lamine Yamal, la selecció de Pedri, de Rodri, de qui creieu que és la selecció? Perquè potser aquest any no estem veient tant una figura individualitzada, sí que Lamine cada partit es deixa veure, però potser no hi ha tants, potser una figura tan referent com altres seleccions, que diríem la Noruega de Haaland, per exemple.
0: És la selecció de la Fuente. Jo crec que no... que el que està aconseguint és que, diguéssim, ningú, és a dir, es dilueixi la dependència sobre un mateix jugador, no? I està demostrant que, diguéssim, sempre s'ha criticat que a Espanya no hi ha golejadors i tal, doncs bé, doncs hi ha Oyarzabal, que déu-n'hi-do que està sortint del mapa, no? Per tant...
2: Mm-hmm. En aquest cas també estava repassant ara la taula classificatòria, el Marroc, que també va guanyar Canadà i França a Paraguai, per tant s'enfrontaran a quarts de final. També es jugarà demà a l'Estats Units Bèlgica, que el que guanyi disputarà aquests quarts de finals contra o Portugal o Espanya. I per l'altra banda ja hi ha un Noruega-Anglaterra, per tant tindrem uns quarts de finals també sense Brasil ni Mèxic, que van quedar eliminats, i també farà conèixer l'última d'aquestes branques, Suïssa-Colòmbia, que juga demà a les 10 de la nit, i Argentina-Egipte, que ho farà abans a les 6 de la tarda. Aquests quatre equips, que dels guanyadors dels seus respectius enfrontaments, es trobaran també a quarts. Per tant, de moment, partits confirmats: Noruega-Anglaterra i França-Marroc. No sé com esteu veient aquests conjunts també al Mundial.
1: Jo el que veig és que Estats Units arribarà a la final veient-lo que els estan regalant de moment, perquè lo de la vermella
2: veig,
1: em sembla...
2: Veig que has tret el tema, ja. Ho volia comentar a final de la tertúlia.
1: No. Lo de Balogun...
2: Anem directament amb això. Què en penseu d'aquesta... No havia passat mai aquest fet. Però és una cosa que ha passat l'esport. Vull dir, ja no és un tema esportiu.
0: Jo crec que aquí hi ha una qüestió important. És a dir, és l'oportunitat de consolidar el soccer com a esport d'una vegada als Estats Units. És ara o mai, per tant, estan fent tot el possible com perquè, diguéssim, els Estats Units duri bastant en el Mundial, i estan fent, bueno, mans i mànigues, per dir-ho d'alguna manera, no? I, per tant, el que interessa és que tirin endavant per lo civil o per lo criminal, però una qüestió de que s'ha de consolidar el futbol als Estats Units d'una punyetera vegada, ja. I aquesta ha de ser la definitiva. I, per tant, vale todo.
2: Volia també acabar en aquesta tertúlia, que queda ja un minutet i escaig, aquesta targeta que, per tant, farà que Balogun, que és el màxim golejador, recordem, dels Estats Units, estigui doncs a la propera ronda, en cas doncs, també que passi doncs el que hagi de passar amb Bèlgica. No sé què en penseu, com trobeu Bèlgica? Creieu que aquest any sí que és la definitiva? Perquè potser és una selecció que s'ha comentat que sempre està allà, però mai acaba de donar el rendiment esperat.
1: li costa ja sempre, però sí que té l'ho de remuntar al final dels partits, que és una mica curiós, no? Que ja porten dos mundials seguits, que almenys una de les rondes la passen remuntant un 2-0 al minut 85, potser, no ho sé.
0: Sí, però es pot trencar, diguéssim, es pot rebentar la pilota, eh? Vull dir, si tu, diguéssim, ho fies sempre el mateix i a tenir, diguéssim, el sant de cara, a vegades la moneda ja et pot sortir creu, eh? I espero que així sigui, perquè no pot ser tanta potra, m'entens?
2: Doncs acabem ara sí aquesta tertúlia. No sé si hi ha algun tema més que voleu comentar d'aquest Mundial. També un enfrontament que no n'hem parlat, però França-Marroc a quarts de final, molt potent aquest partit també.
3: Sí, jo crec que França és la gran favorita, no?
0: França té un problema, que és a la porteria, que és el Mañana, aquest que és més dolent que el Pebre. Tot l'altre té un equipàs. Uh-huh. Ja està.
2: Creieu que passarà tranquil·lament, França?
0: No, tranquil·lament no, però passarà si diguéssim, Mañan no és gaire exigit, que el problema de França és la porteria, igual que el problema d'Anglaterra és tenir un Pickford, que és un desastre absolut.
2: Molt bé, molt bé.
3: Doncs, companys, agafo el relleu de la presentadora, de la Gemma, que ens ha hagut de despedir avui, però hem d'anar acabant la tertúlia. Però, bueno, Genís, moltes gràcies per la teva estrena aquí.
2: A vosaltres.
3: I per conduir aquesta tertúlia, que la veritat és que ha sigut la mar interessant. I gràcies a tu, Sergi, i a tu, Dani, com sempre, per donar-nos la vostra opinió.
1: Res, guapo.
3: I veurem a veure si Espanya acaba guanyant o s'acaba fins aquí el seu pas per aquest Mundial. Veurem. Així que ens escoltem demà a l'Ona Maresma, així que a les 3 de la tarda no us ho perdeu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Diversos nuclis de població i urbanitzacions entre Sentmenat i Castellar del Vallès estan confinats arran d'un incendi i treballen més d'un centenar de bombers. Allà hi ha el nostre company de Televisió Sabadell, Josep Collell. Bona tarda.
2: Bona tarda, doncs l'ESALER que s'ha rebut ara fa aproximadament mitja hora decretant aquest confinament dels diferents nuclis de la població entre Sentmenat, Castellar del Vallès i també alguna urbanització de Caldes de Montbui. El foc que s'ha declarat a 2:15 de la tarda i que ara mateix encara continua cremant sense control a través del parc natural. Una preocupació que s'extén en tots els bombers, sobretot en el flanc esquerre, que és el que està avançant amb més velocitat a uns 800 metres per hora i que ara mateix ha provocat aquest confinament que us comentàvem. No se sap, evidentment, encara quines poden ser les causes de l'origen de l'incendi. El que sí que sabem és que en les primeres valoracions de gent rural ja hi ha 10 hectàrees cremades, però aquesta xifra, segons diversos mitjans, podria estar augmentant en els darrers moments. Preocupació aquí a Sentmenat, també a Castellar i també a Caldes de Montbui, del qual hem vist l'alcalde ara fa uns minuts, perquè aquest incendi ara mateix continua cremant sense control i els bombers ja han anunciat que és un incendi d'alta intensitat.
1: Moltíssimes gràcies, Josep, per la feina. Ja ho sentia, més que a més tot Catalunya està en alt risc d'incendi, 45 municipis estan a nivell 4 sobre 4 i tenim pendent encara aquest incendi de les Gavarres que ha posat els darrers dies un altre cop al debat sobre la gestió dels boscos. En aquest context, el director general de Boscat, Jordi Terrades, ha actualitzat a la xarxa la feina que fan els equips que estan sobre el terreny i ha parlat del que ho fan per evitar greuges com aquests grans incendis. L'escoltem.
3: Perquè és una feina poc compresa, sovint ha estat precària també al llarg d'aquests últims anys i això doncs, ha fet doncs, que hi hagi una manca de professionals. Al mateix temps també hi ha una manca de coneixement o de comprensió per part de la població en general. Avui les mateixes persones que pot ser que plorin perquè s'ha cremat una part de les Gavarres potser també són les mateixes que quan han anat a passejar per allà i han vist que estrellaven arbres, s'han queixat o els han molestat els sorolls de les motoserres. És a dir, a vegades ho volem tenir tot i tot no pot ser.
1: I el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha anunciat que el pròxim dimecres 29 de juliol se celebrarà el Consell de Política Fiscal i Financera per debatre el nou model de finançament territorial. Espanya ho ha explicat després de la reunió del Consell d'aquest dilluns i en el que s'ha centrat a parlar dels objectius de dèficit de les comunitats autònomes per aquest període de 2027, l'any vinent, fins al 2029.
0: Notícies en xarxa.
4: Ona Malgrat.

0: dos quarts de vuit.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
2: Els bombers afronten tres focs forestals simultanis ara mateix a Sentmenat, Artesa de Segre i la Pobla de Claramunt. Jordi Fortià.
3: El foc de Sentmenat ha obligat a confinar diversos nuclis i al nord de Castellà del Vallès. Hi ha 56 dotacions terrestres i 12 d'aèries treballant a la zona. El de l'Anoia s'ha ordenat confinar diversos nuclis i la zona oest de Capellades, el sud d'Igualada, la Pobla de Claramunt, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui i Castellolí. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
4: Estem en una situació en la qual tenim simultanietat d'incendis, tenim activada l'ordre de M2, que vol dir que els parcs, tant pel que fa a comandaments com per bombers i bomberes treballant, doncs estem a màxims, donada aquesta simultanietat, i ens preocupa sobretot doncs, l'activitat i la simultanietat de tres incendis alhora.
2: Els agents rurals amplien les zones amb risc d'extrem d'incendi per aquest dilluns amb 45 municipis en el nivell 4 del Pla Alfa.
3: A partir de la mitjanit de dilluns s'amplien les restriccions als espais naturals de la Ribera Salada, entre les comarques del Solsonès i la Urgell, i Baroni de Rialb, a la Noguera.
2: L'Organització per la Cooperació i el Desenvolupament a Europa planteja les bases de la millora educativa que necessita Catalunya.
3: I apunta a reforçar el paper de les direccions de les escoles, no baixar ràtios de forma generalitzada i destinar més recursos als centres educatius amb més complexitat. És el primer informe que la institució europea elabora per revertir els mals resultats acadèmics. Paolo Santiago és responsable d'Educació i Competències de la OCDE.
5: Cuidado, no se enfoquen en reducir el tamaño de las clases, por lo menos en términos generales. Puede siempre ajustarse el tamaño de las clases para circunstancias particulares donde el impacto es más grande. Por ejemplo, en entornos más complejos, donde hay una proporción de alumnos que habla bien catalán y que ahí los grupos deben ser más pequeños.
2: En cultura, engega l'any Costa en el centenari del naixement d'aquest dissenyador gràfic responsable de la imatge de més de 400 marques.
3: Va crear i renovar la imatge de Gallina Blanca, Banco Santander o Seat. Fins l'any vinent es faran exposicions, es convocaran premis de disseny i fins i tot s'organitzarà un congrés internacional. Jesús del Hoyo és el comissari de l'any Costa.
6: Diseñaba desde las necesidades de la gente, no desde una visión utópica en una atalaya fantástica donde todo es ideal. No, tocando, preguntando, analizando el comportamiento de las personas, porque el diseño se hace para las personas.
2: I en esport, Joel Gomis, el pas del Tour de França per Catalunya ja és història.
7: Granollers ha donat el tret de sortida a la tercera i última etapa del Tour amb protagonisme català. El recorregut també ha passat per Osona i el Ripollès i ha finalitzat a la Catalunya del Nord, a les Angles, amb la victòria de l'eslovè Tadej Pogačar, nou líder de la prova.
8: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Obrim, com sempre, Plana de Serveis, interessant-nos per la previsió del temps i amb aquesta nova donada de calor en marxa. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Continua la calor extrema i, de fet, avui s'ha accentuat, com no, amb aquests episodis d'incendis forestals que ens fan pensar en que el bosc està completament assedegat. Les condicions són molt dures perquè el vent s'ha reforçat, tenim marinada a molts indrets de Catalunya, també tenim humitats molt i molt baixes i aquestes temperatures que, per exemple, al Vallès han arribat a fregar els 37-38 graus, a la vall del Llobregat gairebé els 40 graus, cas del Bages, i hem passat dels 40 graus en alguns indrets de les comarques de Ponent. Només en algun raconet del Prepirineu de Lleida els núvols s'han inflat i acabaran deixant algun ruixat, però molt local i a més d'una forma molt efímera. Hem vist aquesta nit i demà tindrem poques tempestes, com a mínim al matí, alguns núvols a l'Ebre, molta xafogó, temperatura un palet més alta al matí que no pas al matí darrer, i demà a la tarda encara més calor, ja passarem molt fàcilment dels 40 graus a l'interior gironí i al Pla de Lleida. Alguna tempesta de calor al Prepirineu. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària i, en especial, les carreteres afectades pels incendis. Eduard Sánchez, bona tarda.
2: Hola, Lali, bona tarda. Doncs, de moment, recordem que tenim aquestes 5 carreteres tallades per aquests diversos incendis forestals. Recordem-les, la GI-660, que es manté tallada entre la Bisbal d'Empordà i Calonge, i també la GI-V-6612 entre Santa Cristina d'Aro i Calonge. A més, també la GI-510 a l'altura de Llers, i ja pels incendis d'aquesta tarda, la BV-2131 entre la Pobla de Claramunt i Carme, i també la C-1412B a l'altura d'Artesa de Segre. A banda d'aquestes vies afectades, ara ja pel que fa a volum de trànsit, la situació va millorant, no queden ja moltes retencions. Si hi ha alguna incidència, per exemple, a l'autopista AP7 a l'altura d'Ulldecona, recordem que hi ha hagut un accident en sentit nord, que queda encara aquí un quilòmetre de l'altitud aturades. I pel que fa a la C-58, recordar també per un vehicle variat a l'altura de Torre Baró, es mantenen aturades des del nus de la Trinitat fins a aquest punt de sortida en sentit Terrassa. Això el que fa és afectar tant la B20, la pota nord d'entrada, amb cua compacta des de Montigalà fins al nus de la Trinitat, i també la ronda litoral des de Sant Adrià fins al nus en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Els bombers afronten ara el seu pitjor escenari amb la simultaneïtat de 3 focs actius, ara mateix importants. El més destacat, l'incendi de Sant Manat, que ha obligat a confinar diversos nuclis i al nord de Castellà del Vallès i que ja afecta unes 60 hectàrees.
4: Hi ha també actius incendis a l'Anoia, on un foc entre Carme i la Pobla de Claramunt ha obligat a confinar diversos nuclis i la zona oest de Capellades, al sud d'Igualada, la Pobla de Claramunt, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbuí i Castellolí. Estan afectades 150 hectàrees, segons agents rurals. El confinament afecta unes 33.000 persones dels diferents municipis. Ara mateix hi treballen 23 mitjans terrestres i 3 aeris. L'altre incendi es troba a Artesà de Segre, on hi ha destinats també 25 mitjans terrestres i 4 aeris.
0: I tot plegat, com dèiem, amb l'incendi de Sant Manat actiu, que avança llançant focus secundaris i treballen 56 dotacions terrestres i 12 d'aèries. Anem cap allà, on acudirem que Jordi Givert. Bona tarda.
5: Bona tarda. Doncs ara mateix hi ha dues principals preocupacions. Una és la proximitat a la urbanització, al nucli del Farell, de Caldes de Montbui. Els bombers estan preocupats perquè el foc es podria acostar a les zones urbanes, a diferents cases d'aquest nucli. I, per altra banda, intenten frenar al capdamunt de la carena aquest incendi, al capdamunt d'un turó, per impedir que accedeixi a una zona de difícil accés que dificultaria molt les tasques dels diferents bombers desplaçats, d'aquests 120 efectius que estan treballant sobre el terreny. Podem escoltar el cap de bombers, el David Borrell, parlant de la situació de l'incendi.
6: Incendis que tenim, el que més ens preocupa ara mateix és l'incendi de Sant Manat, sobretot perquè l'impacte és sobre població. Amb urbanitzacions, concretament tenim una urbanització doncs, que està molt disgregada, molt disseminada, amb molta, diguéssim, massa forestal entre la urbanització, per tant aquestes urbanitzacions costa molt de protegir-les, i això és el que d'entrada més ens ha preocupat. També en aquest incendi de Sentmenat, doncs, intentar evitar que ens afecti la carretera que puja justament cap a aquesta urbanització del Farell que comentàvem.
5: També s'han desallotjat un càmping a Caldes de Montbui i també la zona esportiva del municipi per facilitar l'accés dels mitjans aeris a les piscines i la logística dels bombers que estan treballant en aquest incendi forestal.
0: Moltíssimes gràcies, Jordi. Mentrestant, l'altre focus d'atenció és també l'incendi de les Gavarres, que encara no està controlat. Els bombers de la Generalitat mantenen aquest dilluns la vigilància per evitar revifades pel vent i les altes temperatures, però la situació està sent complicada. Anem cap allà, Televisió de Costa Brava. Joan Parareda, bona tarda.
7: Hola, bona tarda. Doncs sí, com bé comentàveu, els bombers de la Generalitat encara no han pogut donar per controlat aquest incendi que afecta des de divendres aquí al massís de les Gavarres, a bona part del Baix Empordà, i és que això és aquest fet, la impossibilitat de controlar-lo, doncs se li han sumat aquests incendis simultanis a Catalunya, que el que han fet és que aquí hagin hagut de desplaçar diversos operatius de bombers cap a altres zones on també ara hi ha foc actiu. Aquí a la Bisbal d'Empordà som nosaltres a Calonge, perquè aquest municipi ha patit aquesta nit de diumenge a dilluns doncs alguns d'aquests episodis de revifades de foc que han obligat els bombers a actuar gairebé de matinada. Aquí estem a l'espera de noves informacions dels bombers per a veure si fan alguna compareixença de premsa més entre les 8 i les 9 de la nit, però això podem escoltar en paraules del sotinspector de la regió d'emergències de Girona, doncs que això, lamentant el fet de no poder tenir controlat l'incendi avui dilluns.
8: Teníem moltes ganes de donar l'incendi per controlat avui, però no podrà ser. Vale? Aquesta tarda hem tingut represes en el perímetre, sobretot en el cap de l'incendi, algunes en el flanc dret importants, és aquell flanc que volem anar amb tanta cura que se'ns obri i es pugui anar cap a les Gavarres. Allò que no volíem avui ha passat, i tenim ara mateix una simultaneïtat a Catalunya amb tres incendis més, un a la nord, un al sud i un a Lleida, que han obligat a fer un 6,5, que des del 22, quasi, més l'incendi d'aquí, no el teníem, amb tres simultanis en aquests moments, i hem hagut de treure, inevitablement, recursos d'aquí.
7: Doncs, com bé dèiem a l'inici de la connexió, encara no s'ha donat per controlat, hem sentit les paraules de bombers, i per tant veurem com afronten, sabrem demà com ha anat la nit d'avui dilluns aquí al massís de les Gavarres, per saber si demà, definitivament, amb el suport del vent, si, doncs, com a bombers, si poden donar per fi ja com ha controlat aquest incendi del massís de les Gavarres.
0: Moltíssimes gràcies, Joan. Esperem doncs, que les condicions climatològiques millorin i es pugui ja controlar aquest incendi. Mentrestant, però, els agents rurals amplien les zones amb risc extrem d'incendi per aquest dilluns mateix amb 45 municipis en el nivell 4 del Pla Alfa.
4: A partir de la mitjanit de dilluns s'amplien les restriccions als espais naturals de la Ribera Salada entre les comarques del Solsonès i l'Alt Urgell i Barònia de Rialb, a la Noguera.
0: Televisió de Sabadell, Pep Cullell.
9: El cos d'agents rurals demana extremar les precaucions de la ciutadania arran de la onada de calor d'aquesta setmana. En una compareixença aquesta tarda, el cos ha explicat que demà s'augmenten fins a 100 municipis els que estaran en nivell 4 del Pla Alfa i més de 300 estaran en el nivell 3. Això significa diverses prohibicions d'activitats a l'aire lliure, especialment en les zones de Ponent, les Terres de l'Ebre i la Catalunya Central. L'inspector en cap del cos d'agents rurals, Josep Antoni Mur, explicava exactament quines són aquestes prohibicions.
10: Amb el nivell 4 es suspenen, està prohibit pues totes les activitats de lleure al medi natural, campaments, cases de colònies, activitats de lleure en general, com una mesura de protecció d'aquestes persones que s'han de retirar, tornar als seus domicilis, o en els casos en què s'activa un tancament d'algun d'aquests massissos, aquí sí que no es permet l'entrada de cap tipus d'activitat ni l'entrada de ningú.
9: A banda, també es tancaran diversos accessos a parcs naturals per al risc extrem d'incendi. També s'ha informat que a hores d'ara es continua treballant en els tres focs que aquesta hora encara segueixen actius a Sentmenat, Artesa de Segre i Les Garrigues. El cos demana alerta màxima, sobretot el dimecres, amb temperatures que es podrien enfilar fins als 42 graus.
0: Gràcies, Pep. Tot plegat també mentre continua cremant sense control el foc que fa 1.000 hectàrees i ha obligat a desallotjar 10.000 persones de 26 municipis.
4: A Castelló. A Castelló evoluciona favorablement l'incendi declarat diumenge a Sonejà, tot i que 500 persones continuen desallotjades. El foc ha cremat 150 hectàrees i ha entrat al Parc Natural de la Serra d'Espadà.
0: I en l'àmbit polític, Junts per Catalunya demanarà explicacions al govern després de saber que l'operari que va originar el foc amb una radial en uns treballs de manteniment de carreteres estava subcontractat pel Departament de Territori.
4: Josep Rius és el portaveu dels juntaires.
11: Demanarem explicacions a la consellera Paneque per aquest encàrrec del Departament de Territori sobre si era necessari, donades les circumstàncies climàtiques que vivim, i també sobre si s'havien donat les instruccions oportunes per evitar el risc d'incendi elevat. No estem buscant culpables, però sí que exigim transparència perquè si hi va haver algun error no es torni a produir.
4: Des del PSC, la viceprimera secretària i portaveu del partit, Lluïsa Moret, ha destacat la bona col·laboració entre les administracions en les tasques d'extinció i ha defensat la feina de prevenció en un nou escenari de canvi climàtic.
12: És molt important la feina que s'està fent i s'està impulsant també des del govern de la Generalitat, centrades també en les polítiques de prevenció, de gestió forestal, de protecció dels entorns naturals i la coordinació, evidentment, entre les institucions i els serveis d'emergència a l'hora de fer front a aquest canvi climàtic i a aquesta emergència climàtica.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: En clau política, el govern i Esquerra han proposat aplicar un dèficit asimètric diferent per cada comunitat i l'executiu de Pedro Sánchez s'ha obert a fer-ho. El govern espanyol ofereix mantenir un marge de dèficit del 0,1%.

0: sobre la taula es pogués estudiar.
1: El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha valorat la idea. Ha recordat que l'any 2013 el Partit Popular ja ho va fer i els ha reptat a ser solidaris entre les comunitats que presideixen.
2: Que les pròpies comunitats del Partit Popular les pregunten a la Comunitat Valenciana i a Múrcia si necessiten de la solidaritat de cederles marge fiscal de unes comunitats autònomes que no necessiten altres. És una pregunta dentro del perímetre del Partit Popular.
1: Dimecres que ve, 29 de juliol, se celebrarà un altre Consell de Política Fiscal i Financera per debatre el nou model de finançament.
3: En plan educativa, reforçar el paper de les direccions de les escoles i instituts, no abaixar ràtios de forma generalitzada, sinó en situacions a l'aula que ho requereixi, i destinar més recursos als centres educatius amb més complexitat. Són algunes de les prioritats que fixa l'OCDE, l'Organització per la Cooperació i el Desenvolupament a Europa, per la millora educativa a Catalunya.
4: És el primer informe que la institució elabora en el conveni a 4 anys signat amb la Generalitat per capgirar els mals resultats acadèmics.
3: Esther Minguell.
5: L'informe estableix que el sistema educatiu català té una base sòlida, però amb uns desafiaments creixents a l'aula, amb alumnes amb grans desigualtats socioeconòmiques. Per revertir-ho, proposa enfortir les direccions perquè puguin liderar el projecte pedagògic i potenciar la carrera docent, premiant econòmicament les figures sèniors i aquells que exerceixen en centres amb més complexitat. També adequar la formació dels mestres segons les necessitats a l'aula o tenir un sistema d'avaluació que no només ofereixi dades, sinó que permeti guiar en la millora de l'aprenentatge. Incideix també en dotar de més inversió les escoles i instituts amb alumnat més vulnerable i no generalitzar la baixada de ràtios d'alumnes a les classes. Ho explica un dels coordinadors de l'equip de l'OCDE, Pablo Santiago.
6: Cuidado, no se enfoquen en reducir el tamaño de las clases, por lo menos en términos generales. Puede siempre ajustarse el tamaño de las clases para circunstancias particulares donde el impacto es más grande. Por ejemplo, en entornos más complejos donde hay una proporción de alumnos que habla bien catalán y que ahí los grupos deben ser más pequeños.
5: Amb aquest informe, el Departament d'Educació començarà a desplegar mesures amb l'acompanyament dels experts de l'OCDE que en els propers dos anys els guiaran en els canvis.
7: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
3: Un apunt d'última hora sobre l'actualització d'aquests incendis que tenim actius ara mateix a Catalunya. L'incendi d'Artesa de Segre està ja estabilitzat, els mitjans aeris ja s'han pogut retirar i ara els bombers continuen treballant intensament en els altres incendis que continuen actius, el de Sant Manat i el de l'Anoia. Més qüestions. A Barcelona, l'Ajuntament invertirà 100 milions d'euros en els propers 5 anys per completar la remodelació de tots els mercats municipals, entre ells el d'Hostafrancs, el de Canyelles, la Boqueria o el de Galbany. Ho preveu el pla estratègic que s'ha presentat avui. Carina Bellbé.
8: El nou full de ruta de mercats de Barcelona completarà la reforma de tots els equipaments en els propers 5 anys amb un pressupost de 100 milions d'euros. Entre les grans remodelacions ja en marxa o previstes hi ha el mercat de la Mercè, el de Sant Martí, el de Felip II, el de la Beceria, que s'inaugurarà al mes d'octubre, o el de l'Estrella, que finalment no posarà carpa provisional als jardins del Baix Guinardó després que els veïns ho portessin als tribunals. L'Ajuntament defensa la bona salut de la quarantena de mercats amb el 95% de les parades obertes, 7.500 llocs de treballs directes i un impacte econòmic de 560 milions. Raquel Gil és la tinenta d'alcaldia de promoció econòmica.
9: És important que ho diguem perquè si no al final tenim aquesta sensació de que els mercats van malament. Els mercats van molt bé i el millor que podem fer els barcelonins i les barcelonines perquè vagin igual de bé és anar a comprar allà. I crec que això també és important que ens ho repetim també com a consumidors, no? També on decidim comprar és una acció política.
8: El nou pla estratègic de mercats també prioritzarà durant la propera dècada la modernització i la digitalització dels equipaments, nous canals de venda i revisió horària i el repte del relleu generacional, entre d'altres aspectes.
3: Encara a la ciutat comtal tanquen per obres l'estació de Verdaguer del metro i el transbordament entre les línies 1 i 3 de l'estació Catalunya.
4: L'estació de Verdaguer de les línies 4 i 5 estarà fora de servei fins al 30 d'agost, mentre que el transbordament entre les línies 1 i 3 a Catalunya no reobrirà fins al 6 de setembre i, mentrestant, s'haurà de fer pel carrer.
3: I Granollers ha superat amb èxit l'operatiu majestuós que suposa la sortida d'una etapa del Tour. Milers de persones de Granollers i vingudes de fora han animat els ciclistes al llarg de 5 quilòmetres pel nucli urbà sota un sol aclaparador. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
10: L'etapa 3 del Grand Départ ha sortit a les 12:10 del Village i ha recorregut el nucli urbà de la capital del Vallès Oriental en una cursa neutralitzada perquè l'afició pogués gaudir dels seus ídols rodant i de tota la corrua de vehicles de cada equip carregats de bicicletes de recanvi a la teulada. El regidor d'Esports de l'Ajuntament de Granollers, Álvaro Ferrer, ha valorat de manera molt positiva l'esdeveniment. La sortida de l'etapa

0: 3 ha capgirat la mobilitat interna i interurbana durant 3 dies.
1: Sempre estàs pendent de les possibles problemàtiques que poden aparèixer doncs, no, en els muntatges, en el desenvolupament del recorregut, en els briefings previs. Ens esperàvem que ens anés bé, però jo crec que podem dir que estem millor fins i tot del que ens esperàvem.
0: L'Ajuntament ha agraït la col·laboració de la ciutadania, del voluntariat, dels serveis de prevenció i d'emergència i dels equips municipals per fer i gaudir del tour a casa.
2: En cultura, avui hagués fet 100 anys Joan Costa, dissenyador gràfic que va crear o renovar la imatge de marques tan conegudes com Gallina Blanca, Banco Santander o Seat. Fins l'any vinent es faran exposicions, es convocaran premis de disseny i fins i tot s'organitzarà un congrés internacional pensat per afrontar els reptes que planteja la intel·ligència artificial. David Navarro.
3: Joan Costa va ser un dissenyador de formació autodidacta que durant la seva extensa trajectòria va participar en la creació i renovació de la identitat visual de més de 400 marques o institucions. D'ell va ser la reconeixible imatge de marca de Gallina Blanca o la proposta que el Banc Santander adoptés el color vermell, per exemple. Sempre, com ha explicat el comissari de l'any que porta el seu nom, Jesús del Hoyo, amb la idea que la imatge és comunicació i ha d'anar dirigida a les persones.
4: Dissenyava des de les necessitats de la gent, no des d'una visió utòpica en una atalaya fantàstica donde todo es ideal. No. Tocando, preguntando, analizando el comportamiento de las personas. Perquè el disseny se hace para las personas.
3: Sota el nom d'en Joan Costa, la concepció del disseny actual, fins l'any vinent s'organitzaran esdeveniments com dues exposicions, una d'itinerant i una altra a Palau Robert, o un concurs internacional de cartells. També es farà un congrés internacional que tractarà sobre el disseny en l'era de la intel·ligència artificial i sobre els reptes contemporanis de la comunicació.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. El Tour de França ja ha deixat Catalunya després de 3 etapes. La d'avui ha arrencat a Granollers i ha acabat a la Catalunya del Nord, a les Angles. Una etapa que s'ha emportat l'eslovè Tadej Pogačar amb un atac en els últims 250 metres. La classificació general és pel mateix ciclista de l'equip UAE, que demà vestirà el mallot groc per primera vegada en aquest Tour. Un dels punts per on ha passat l'etapa és el Ripollès, i el Martí Palau, de Televisió del Ripollès, ens explica com s'ha viscut.
3: El Ripollès ha estat la comarca protagonista de la tercera etapa del Tour de França avui dilluns. Concretament, que endavant ho ha acollit l'esprint intermedi i que s'ha endut el danès Mats Pedersen. Centenars d'aficionats han esperat el pas dels ciclistes tant a Ripoll com a Can de Bànol, com a Ribes de Freser, Planoles i Toses, vivint de prop un fet únic que tan sols havia succeït dues vegades en tota la història. Parla Marta Montes, veïna de Can de Bànol.
4: Pues això és una cosa molt gran, no és mai vista i la veritat que val la pena d'estar aquí per veure-la.
3: Una tercera etapa que quedarà gravada per sempre a la memòria dels ripollesos i ripolleses.
2: En futbol, d'aquí a poc més d'una hora, a les 9 del vespre, la selecció espanyola juga contra Portugal el partit corresponent als vuitens de final del Mundial. Els de Luis de la Fuente buscaran la victòria per accedir a la següent ronda. A la primera divisió femenina, l'Espanyol ha anunciat el fitxatge de la davantera i ara la costa fins al juny de l'any vinent. La navarresa torna al club blanquiblau, on ja va jugar-hi el curs 24-25. Arriba procedent de l'Eibar.
5: Yo el primer objetivo es disfrutar del momento, del día a día, que al final todo pasa y no vuelve y bueno, yo creo que con el paso tan grande que está dando el club va a ser un año muy bonito y muy ilusionante.
2: A la primera federació masculina, des d'avui mateix, els socis de l'Europa estan cridats a consulta per decidir si volen que l'equip jugui els partits de primera federació a Can Dragó o al Narcís Sala. Finalment, el club ha anul·lat la pregunta sobre una possible renúncia a la categoria. En hoquei sobre patins, el Barça ha fet oficial el fitxatge de Martí Casas fins al 2029. El davanter mataroní arriba procedent del Reus Deportiu, on ha jugat les últimes 3 temporades i on va guanyar la Copa del Rei del 2025 com a millor jugador del torneig. Escoltem el nou jugador blaugrana.
6: Per un culer des de naixement, crec que és el somni de qualsevol nen poder vestir aquesta samarreta, i a sobre en l'esport que tant estimem, així que la veritat que un dels dies més feliços de la meva vida. Portem molts anys voltant i crec que doncs, també nosaltres som del Maresme i al final doncs, és un autèntic honor, molta responsabilitat també a defensar aquests colors.
2: I no deixem l'hoquei perquè el Calafell ha anunciat el fitxatge de Miqui Escala, provinent del Cerdanyola, i el Voltregà també ha anunciat l'arribada de Ferran Font, exjugador del Barça. D'altra banda, el seleccionador estatal, el català Pere Vàries, ha fet la preselecció per al Mundial de Paraguai de l'octubre. Dels 15 de la llista, 13 són catalans. Destaquen els porters Blai Roca i Càndid Ballart, o els jugadors Pau Bargalló, Ivan Morales, Pol Manrubia i Marc Carol. I acabem amb uns apunts de bàsquet perquè el Real Madrid ha fet oficial la incorporació del tècnic badaloní Pedro Martínez com a nou entrenador per als pròxims 3 anys. El català ve de guanyar la Lliga Endesa amb el València Bàsquet. El Joventut ha oficialitzat l'arribada d'Àlex Reyes com a nou jugador. L'alè, provinent del Kitsanàs Manresa, signa per 2 temporades més una d'opcional. I per acabar, tal com ha avançat la xarxa, el mateix club del Bages ha incorporat el pivot sud-africà Nick Ongenda, un jugador que ha disputat el curs 25-26 amb la Poel d'Amec d'Israel.
1: Moltíssimes gràcies, Joel. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Ginem. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona tarda. Adéu-siau.
0: Notícies en xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Els bombers donen per estabilitzar l'incendi d'Artesa de Segre i centren esforços en els focs de Sentmenat i l'Anoia. Els bombers han estat treballant en 3 incendis simultanis molt actius a Sentmenat, a l'Anoia, entre Carme i la Pobla Claramunt i Artesa de Segre. A Sentmenat hi ha confinades diverses urbanitzacions i nuclis disseminats, també de Castellar de l'Allès i de Caldes de Montbui. A l'Anoia s'ha enviat una nova alerta dels mòbils per confinar sud d'Igualada la Pobla de Claramunt, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui i Castellolí. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
2: Estem en una situació en la qual tenim simultanietat d'incendis, tenim activada l'ordre de M2, que vol dir que els parcs, tant pel que fa a comandaments com per bombers i bomberes treballant, doncs estem a màxims, donada aquesta simultanietat, i ens preocupa sobretot doncs l'activitat i la simultanietat de 3 incendis alhora.
1: I el cap dels bombers, David Borrell, ha dit que el que més els preocupa és l'incendi de Sentmenat, i treballen 200 bombers i té un potencial de 200 hectàrees. Borrell ha avisat que no poden protegir l'urbanització del Ferrell a Sentmenat perquè concentren, però que concentraran les persones. Ha explicat que és una urbanització que té les cases molt disseminades.
3: Els incendis que tenim, el que més ens preocupa ara mateix és l'incendi de Sentmenat, sobretot perquè l'impacte és sobre població. Amb urbanitzacions, concretament tenim una urbanització doncs, que està molt disgregada, molt disseminada, molta, diguéssim, massa forestal entre la urbanització, per tant aquestes urbanitzacions costa molt de protegir-les, i això és el que d'entrada més ens ha preocupat. També en aquest incendi de Sentmenat, doncs, intentar evitar que ens afecti la carretera que puja justament cap a aquesta urbanització del Farell que comentàvem.
1: I el Departament de Salut vol millorar l'ús que es fa dels medicaments a Catalunya a través d'una enquesta que està disponible fins aquest divendres 10 de juliol. És en línia, i es pot trobar a les farmàcies, centres de primària, xarxes socials i punts d'informació. L'objectiu és reduir el mal ús d'uns fàrmacs i fer-los servir de manera responsable. I tanquen per obres l'estació de Verdaguer del metro de Barcelona i el transbordament entre les línies 1 i 3 de l'estació de Catalunya. L'estació de Verdaguer de les línies 4 i 5 estarà fora de servei fins al 30 d'agost, mentre que el transbordament no obrirà fins al dia 6 de setembre. I Hamas ha anunciat avui la dissolució del Comitè de Seguiment de la Tasca Governamental, l'òrgan que exerceix de facto el govern de la Franja de Gaza des del 2007.
0: Ona Malgrat.

0: temps de merda. Deu ser aquesta hora al vespre, anem molt cansats.
1: Ara disparem per si de cas.
0: Som uns especialistes.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, a les 9 us parla Mercè Roura. Situació complicada aquesta tarda pel que fa als incendis a Catalunya. Ja us ho hem anat explicant. N'hi ha tres que cremen de manera simultània. El de Sentmenat, que ha obligat a confinar diversos nuclis, i al nord de Castellà del Vallès. L'incendi que més preocupa és aquest, precisament. Hi treballen 200 bombers i hi ha un potencial de 2.000 hectàrees. Els bombers alerten que no poden protegir les cases de l'urbanització El Farell, on viuen 300 persones, a les que s'hi han agrupat per protegir. Els efectius també treballen en el foc de Entre Carme i la Pobla de Claramunt, on s'ha confinat 33.000 persones a l'Anoia, i una altra Artesa de Segre que, per sort, fa una estona s'ha pogut estabilitzar. També continuen actius, recordem, els de la Catalunya Nord i el de les Gavarres. La consellera d'Interior és Núria Parlon, demana prudència.
2: Tenim simultanietat d'incendis, tenim activada l'ordre de M2, que vol dir que els parcs, tant pel que fa a comandaments com per bombers i bomberes treballant, doncs estem a màxims. Ens toca tornar a demanar molta prudència al conjunt de la població. Són moments extremadament complicats pels servidors públics i les servidores públiques que estan en les tasques d'extinció.
1: Protecció Civil de la Generalitat manté la fase d'alerta del pla Procicat perquè el Servei Meteorològic de Catalunya parla d'aquesta onada de calor que tindrà un punt àlgid entre demà dimarts i dimecres, quan es poden superar els 42 graus a les comarques de Lleida, Terres de l'Ebre i la Catalunya Central, i superar els 40 al litoral i prelitoral. Les humitats relatives seran molt baixes al centre del dia, per sota del 30%, cosa que ha facilitat els incendis forestals. I el Departament d'Empresa i Treball ha estrenat un pla pilot per incorporar l'ús de drons per veure com es treballa a l'aire lliure en episodis d'altes temperatures, precisament associats a aquest canvi climàtic que estem patint. El nou instrument de la Inspecció de Treball s'ha enlairat aquest dilluns a zones agrícoles del Segrià, i la seva funció és merament informativa i de prevenció, ja que de moment no hi ha cap normativa que sancioni per treballar així. I a Barcelona l'Ajuntament invertirà 100 milions d'euros els propers 5 anys per completar la remodelació de tots els mercats municipals, entre ells el d'Hostafrancs, el de Canyelles, la Boqueria o el de Galbany. L'activitat dels mercats representa un 3,4 del PIB de Barcelona. Actualment hi ha 1.900 parades en funcionament. I darrer punt, perquè tot just ara a les 9 la selecció espanyola juga contra Portugal al partit corresponent als vuitens de final del Mundial. Els de Luis de la Fuente buscaran un lloc als quarts de final. A veure què passa.

Mai t'has preguntat, com és la teva veu quan respires? I mai t'has preguntat, com és la teva veu quan et diu que ho tornis a intentar?

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. Diversos focs simultanis han obligat a confinar milers de persones aquesta tarda a Catalunya. Tres focs a Sentmenat, a l'Anoia, entre Carme i la Pobla de Claramunt i Artesa de Segre han cremat de manera simultània, tot i que el d'Artesa ja fa estona que està controlat. El de Sentmenat ha obligat a confinar diversos nuclis i urbanitzacions, algunes de Caldes i el nord de Castellà del Vallès. El que més preocupa és el que més preocupa als bombers, i treballen 200 bombers, ha cremat 90 hectàrees i hi ha un potencial de 2.000. El cap dels bombers, David Borrell, ha explicat la situació d'una de les urbanitzacions, el Ferrell, que té cases molt disseminades i viuen unes 300 persones.
2: Tenim una urbanització doncs, que està molt disgregada, molt disseminada, amb molta, diguéssim, massa forestal entre la urbanització. Per tant, aquestes urbanitzacions costa molt de protegir-les, i això és el que d'entrada més ens ha preocupat. També en aquest incendi de Sentmenat, doncs, intentar evitar que ens afecti la carretera que puja justament cap a aquesta urbanització del Farell que comentàvem.
1: Diverses edificacions han resultat afectades pel foc a l'Anoia, a la Pobla de Claramunt. El foc ha arribat a algunes indústries, com a mínim tres a Vilanova del Camí. Els bombers encara no han pogut fer recompte, però han distribuït imatges on se'ls veu treballant a jardins per protegir els habitatges de les flames. L'incendi afecta 225 hectàrees. I és que fa calor. Protecció Civil ha posat en fase d'alerta el pla Procicat. Des d'ahir diumenge es preveu que demà dimarts i dimecres es puguin arribar als 42 graus a les comarques de Lleida, Terres de l'Ebre i la Catalunya Central, i superar els 40 a la resta del litoral i prelitoral. A més, amb humitats relatives molt baixes al centre del dia, de 30 o menys, fet que accentua el risc d'incendi. De fet, hi ha alerta màxima pràcticament tot Catalunya pel risc d'incendi forestal. 45 municipis estan al nivell 4 del pla Alfa. N'hi ha gairebé 400 que estan una mica més per sota, al nivell 3 d'aquest pla, que implica un perill molt alt també d'aquest foc forestal. I Rodalies recuperarà demà la circulació de la R8 entre Rubí, Can Vallhonrat i Martorell Central, sense restriccions que hi havia les últimes setmanes després que DIF hagi acabat les obres per reforçar i millorar el túnel de Rubí. Els primers trens sortiran a les 6:23. I darrer apunt, perquè la selecció espanyola juga des de les 9 en Portugal, un partit corresponent als vuitens de final del Mundial. Al descans empaten a 0. Esperem veure què passa als propers minuts. Molt bona nit.

0: una malgrat. Ona Malgrat.
1: Ona Malgrat, 107.4.

0: fer-ho amb tu. Jo vull fer-ho, jo vull fer-ho amb tu.
1: Derulo.
2: Wine for me, darling. Where your mobile spine is alarming.

una malgrat. Una malgrat.